Oh,

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Recorda, escolta Ràdio Palafolls, 107.7 FM. Passeu.

0: Tot i que a vegades ho sembla, el món occidental no va començar amb els romans. Que sí, que moltes carreteres, molts aqueductes i molt llatí. Però Catalunya no estava pas deserta quan les primeres legions romanes trepitjaren la costa o els primers mercaders grecs desembarcaren a Empúries. Els diferents pobles ibers que vivien a l'actual Catalunya des dels primers segles del primer mil·lenni abans de Crist conformaven una cultura més o menys comuna i diferenciada, disseminada per tot el territori, de la qual conservem força evidències en forma de jaciments, molts d'ells visitables. En aquest programa d'estiu us proposem una passejada per la Catalunya íbera a través d'alguns d'aquests jaciments. Benvinguts a la Catalunya preromana, benvinguts a les portes de Troia.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs en aquest programa dedicat als ibers, i com sempre fem al principi per ficar-nos una mica en context i saber una miqueta de què estem parlant, fer-nos una panoràmica general, tenim amb nosaltres avui el Roger Riera, ja ha vingut en altres ocasions aquí a les Portes de Troia. Ell és doctor en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona i, com hem dit, doncs és expert en aquests temes. Benvingut, Roger.
1: Molt bé, moltes gràcies. Estar aquí un altre cop.
0: Com portes la calorada?
1: També com es pot.
0: També com es pot. Molt bé, doncs amb tu volíem fer això, una miqueta, una panoràmica també general dels ibers a Catalunya i també parlar d'alguns jaciments en concret. I per això començar una miqueta per situar els oients. Què són els ibers i quina zona ocupaven els ibers?
1: Sí, així a grans trets, perquè la gent ens entengui, els ibers eren la civilització o la cultura que hi havia a la península Ibèrica. De fet, començava una mica més al nord, a la Catalunya Nord, i que ocupava tota la franja mediterrània de la península Ibèrica. Tot això abans de l'arribada dels romans. Uh-huh. És a dir, més o menys entre el segle VI i abans de Crist i el segle I abans de Crist. Bàsicament aquesta és la franja temporal i geogràfica que ocupaven els ibers, des de l'Andalusia, Múrcia, València, Catalunya i el Rosselló.
2: És a dir, seria una mica el corredor mediterrani ben fet i no com l'entenen a Madrid, no? Tota la zona del llevant mediterrani. Llavors, tu ja us ho he introduït una mica, però t'ho tornem a preguntar. Hem d'entendre que els ibers són un únic poble, és a dir, aquesta vinculació que fem des de l'època moderna moltes vegades d'assimilar cultura i poble, no? Els ibers, doncs, si tenen un nom, són un poble i és amb una cultura comuna, o hi ha diferències? Ens pots explicar una mica, si puguem col·locar una mica etiquetes, no?
1: Sí, exacte. Això, al final, els historiadors ens va molt bé col·locar aquest tipus d'etiquetes, però realment el que anomenem nosaltres la civilització ibèrica estava formada per un conglomerat de pobles amb certes diferències entre ells. No era el mateix la tribu dels Sordons, que vivia això, el Rosselló, que la tribu, no sé, dels Tordetans, que vivia a Andalusia. Òbviament hi havia certes característiques comunes, que per això nosaltres els historiadors els col·loquem dins la mateixa civilització, però alhora hi havia diferències. Sobretot un dels principals factors que va induir a l'existència d'aquestes diferències és que alguns d'aquests pobles, en concret els del sud, van estar influïts en la seva gestació per la cultura fenícia cartaginesa, i en canvi els pobles ibers del nord van estar més influenciats per la cultura grega. Clar, això a nivell arquitectònic, a nivell artístic, fins i tot cultural, religiós, va acabar posant diferències entre els pobles del nord i del sud.
2: Sí, i per ampliar una mica aquestes diferències, que ja n'has dit algunes, però en què es diferencien? Són coses molt, molt evidents o són petits detalls?

0: Edwards prové o bé del coneixement arqueològic actual, de les excavacions que es van fent regularment, o bé del testimoni de visitants d'altres cultures que van conèixer els ibers i van escriure sobre ells. Per tant, ens ve de segones aquesta, sobretot romans i grecs, no, bàsicament. Llavors, quines diferències trobem entre els ibers, sobretot entre els del nord i els del sud? A nivell arqueològic no és gaire evident, hi ha poques diferències, hi ha algunes, però que bàsicament els del sud acostumaven a tenir o podien tenir grans ciutats, això és cert. Les ciutats ibèriques del sud, sobretot en la part de l'Alta Andalusia, són molt més importants que no pas a València, a la part del País Valencià o de Catalunya. Per exemple, a Catalunya i el Catalunya Nord també hi trobem aquells anomenats aquells camps de sitges, que eren magatzems de gra, i que curiosament al sud de l'Ebre no trobem. Aquesta és una altra característica a nivell arqueològic que els diferencia, però vaja, a grans trets no tenim, diguem-ne, prou informació etnogràfica com per fer una fotografia gaire precisa de les diferències entre més concretes entre uns i altres.
1: Bueno, això té una part bona, no? Perquè si mirem els veïns dels ibers, per exemple, la cultura celta, s'ha generat una aura de misticisme, New Age, raro, amb la cultura celta, precisament per la falta, perquè comentem de la falta d'evidències històriques o de dades empíriques i demostrables sobre el que eren i no eren, no? Però almenys a casa nostra no hi ha hagut aquest misticisme Iber, no? No hi ha sectes New Age que parlen de la recuperació de la cultura íbera o de la màgia de les herbes íberes o no sé què, no? Que en el món celta, no? Sí que és un fenomen molt, molt potent i que tots tenim al cap, no? Llavors, almenys en aquest sentit, podem donar sort de que per una vegada no s'ha fet transferència de coneixement des de la història a la societat, no?
0: Sí, realment, sí, és curiós, eh? Aquesta, com més desconeixement es té sobre una cultura, doncs més permeable és a tot tipus d'ingerències d'altres camps, diguem-ho així. Clar, en el cas de la cultura celta també encara tenim menys informació de la que tenim sobre els ibers com a historiadors. En part també perquè els testimonis aquests que parlàvem, els testimonis d'aquests turistes antics, de la gent que venia d'altres cultures i que escrivia sobre els ibers, sobre els celtes encara en tenim menys informació. I si això ho relacionem també amb que la seva relació amb els boscos i amb la naturalesa, doncs, era més estreta, bàsicament perquè el seu urbanisme així ho dictava, doncs suposo que acaba desembocant a aquesta mena de bé, això que comentaves tu, no? Aquesta relació
1: que a vegades costa distingir un celta de Gandalf, per exemple, no?
0: sí, dins de l'apel·latiu celta i cap tot. Però, a més hem de pensar que al final el terme celta ocupa un espai geogràfic immens, des del centre d'Europa fins a Galícia. Per tant, tampoc no eren el mateix els celtes austríacs que els celtes gallecs, com es poden imaginar tothom.
2: I deixant els celtes i tornant cap als ibers de casa nostra, pel que sabem de l'arqueologia i del que s'ha pogut veure als jaciments i potser alguna font, com vivien aquests ibers?
0: Bé, els ibers, ens hem d'imaginar bàsicament, sobretot en el cas d'aquí a Catalunya, que tenim, que els tenim més a prop i hi ha moltíssims jaciments esparcits per tot el territori, ens hem d'imaginar que vivien en poblats més o menys petits, normalment entre 150-300 habitants només. Aquests poblats normalment sempre estaven col·locats en llocs elevats del territori, en turons, en morrots, etc., de manera que tinguessin una gran visió sobre el territori, i a més això els permeti defensar-se en cas d'atac, no? Aquests petits poblats sempre estaven emmurallats, eren de petites dimensions. Imagineu-vos

0: el típic poblat podia tenir una hectàrea, no massa més. I amb uns habitants que sobretot viuen a base de l'agricultura, en primer lloc, de la ramaderia, en segon lloc, i finalment de l'artesania. Un fuster, un teixidor, o un sabater. Per tant, es tracta d'una agricultura, en aquests termes, primària, molt de treballar en el sector primari, i també amb una importància notable del comerç. No ens hem d'imaginar els ibers com pobles tancats en si mateixos en el seu poblat, sinó que hi havia molt tràfic comercial. I això com ho sabem, a part dels testimonis que poden haver escrits, això ho sabem gràcies a les troballes de materials procedents de molts altres llocs, a més no d'altres llocs de la Península Ibèrica, sinó d'altres llocs del Mediterrani, de ceràmica grega, objectes etruscos o cartaginesos que han trobat en els jaciments i que denoten contactes habituals no només amb altres pobles sinó també amb altres civilitzacions del Mediterrani.
1: Tot i això, més enllà dels contactes comercials, el fet de que estiguessin en pobles encimbellats i emmurallats, hem de pensar que els ibers vivien tot el dia guerrejant, enfrontats els uns amb els altres, o ens hem d'imaginar una situació pacífica entre aquests diversos pobles, com podien ser doncs, els ausatans i els laietans, etc.
0: Això es fa difícil de dir. Probablement, com en tantes altres coses, i com deia en Bruce Lee, el camí del mig és el correcte, no? Ni un extrem ni l'altre, o Aristòtil millor poder. El tema és que no tenim el major nombre de testimonis escrits que tenim provenen de part romana i ens donen informació dels ibers en un context de guerra, que és el que els interessava als romans de destacar. Però no ens hem d'imaginar que constantment aquests guerrers, aquests ibers, estaven guerrejant entre ells, que no, tampoc no és un... no tindria sentit, no? Però sí que és veritat que alhora tots aquests poblats que trobem a nivell arqueològic, pràcticament tots sí que estan emmurallats. Però és igualment important dir que les defenses que tenien aquests poblats són bastant simples i que, per tant, la guerra de setge o la guerra entre aquests pobles no podia ser algo habitual, perquè si no s'haguessin desenvolupat molt més aquests sistemes defensius. Per tant, en resumint, hem d'imaginar-nos una societat mediterrània com qualsevol altra, com la grega, com la romana, etc. Potser amb un nivell de civilització, d'art, a nivell arquitectònic, etc., un pas per endarrere, però no tampoc uns bàrbars que constantment estiguessin barallant-se pel ramat de les ovelles.
2: Sí, tenim molt clar el que passa quan arriben els romans, però també hem anat introduint la presència grega, no? Normalment s'acostuma a veure els grecs com una mena d'evangelitzadors de la cultura, no? Que sí. Sembla que vinguin a la península Ibèrica, no? A muntar les seves factories comercials, però a irradiar civilització arreu del Mediterrani. Aquesta visió respecte als grecs i als ibers és correcta? O cal matitzar-la molt i una mica quin seria el paper o quines serien les relacions entre els ibers i els grecs?
0: Bé, això aquesta visió dels grecs com a portadors de la civilització, sí que és cert que va ser la idea que va quallar més en la historiografia de molt bona part del segle XX pel que fa a la civilització ibèrica, no? Es deia, ostres, aquí tenim Empúries, no? I des d'Empúries els grecs van ser els que van ensenyar a escriure aquesta gent, els que van ensenyar a construir els poblats, qui va portar llum en aquesta civilització.
2: Que vienen los americanos.
0: Exacte, és una mica el mateix, no? Però bé, aquesta visió cada cop s'està veient que no podia ser així. És obvi que els grecs sí que van tenir cert paper o que van influir, però vaja, d'aquí a ser els catalitzadors de la cultura ibèrica hi ha un pas molt gran. Entre altres coses perquè el jaciment d'Empúries és minúscul l'altra colònia grega, o ja no comparat amb el, a nivell demogràfic amb els pobles ibers. Empúries hauria influir a l'Empordà, com a molt a l'àrea de Girona, però vaja, tampoc ens hem d'imaginar això, que abans van anar per tot el territori ibèric ensenyant com es construïen les cases o com es construïa una muralla. A més, cal tenir en compte que amb anterioritat als grecs, altres pobles mediterranis ja van posar-se en contacte amb els ibers. Ja hem comentat abans que els fenicis van tenir una presència molt més llarga i molt més regular, fins i tot intensa, amb els ibers del sud de la península ibèrica, els fenicis o cartaginesos, i aquesta influència va arribar fins a Catalunya també. Cada cop van sortint més objectes fenicis, tot i que encara n'hi ha poca quantitat, en jaciments ibèrics, el qual demostra que amb anterioritat els grecs, els fenicis també van estar aquí, i fins i tot els etruscos, que provenien d'Itàlia. Per tant, aquesta influència grega sobre la cultura ibèrica, bé, hi hauria ser, però vaja, percentualment va ser una aportació escassa en el conjunt de la cultura ibèrica.
2: Els que sí que, per dir-ho com ho diríem avui, es pategen el territori, seran els romans quan arribin a Catalunya, no? Amb aquesta, si allò de la evangelització cultural dels grecs respecte als ibers és un mite, i respecte als romans hi ha un altre gran terme que més o menys coneix tothom que hagi passat per secundària, que és el tema de romanització. Si ens pots explicar una mica com afectarà a la cultura ibera a l'arribada dels romans, com serà una mica aquesta romanització, què canviarà a partir d'aquest moment?
0: Sí, com bé dius, no té res a veure la influència que va tenir minsa, que va tenir el món grec comparat amb la influència que tindrà el món romà sobre la cultura ibèrica. O sigui, el món romà substituirà en tota la península la cultura ibèrica, o diguem que agafarà els ibers i al llarg de 200 anys els aculturitzarà. És a dir, canviarà la seva cultura pròpia i imposarà la cultura romana sobre aquests pobles, no? I com ho van fer? Bé, els romans van arribar a la península ibèrica per culpa d'una guerra, perquè ells van decidir amb aquesta estratègia, la Segona Guerra Púnica, del qual ja hem parlat alguna altra ocasió en aquest programa, i un cop acabada aquesta guerra, de la qual la península ibèrica era un teatre d'operacions, un mes, els romans van decidir quedar-s'hi. Van dir, home, doncs ja que som aquí i que aquest territori sembla interessant, doncs quedem-nos-hi. I a partir de llavors, a partir de l'any 218 abans de Crist, els romans comencen a pactar, o més aviat a conquerir, tots aquells espais geogràfics que havien ocupat no només els ibers, sinó també els celtes posteriorment, no? Un procés que durarà ni més ni menys que 200 anys, pràcticament des del 218 fins a l'època d'August. Els romans aniran paulatinament ampliant les seves fronteres a Hispània, la que anomenaran Hispània, i per exemple entre aquestes, fruit d'aquesta confrontació, hi ha les famoses batalles contra Numància, per exemple, o contra els turdetans, contra els lusitans, no, amb el famós Viriat, etc. Però bé, tot aquest procés de conquesta paulatina al llarg de 200 anys per part de Roma, que alhora no només conquereix, sinó que també va imposant la seva cultura, és el que coneixem actualment com a romanització, que també és un concepte que hem posat els historiadors per donar nom a aquest moment.
2: Molt bé, doncs com ja saben els nostres oients, en aquest programa d'estiu repassarem algunes propostes turístiques entorn al món Íber a Catalunya, concretament els jaciments dels Vilars d'Arbeca i el de Can Oliver a Cerdanyola, però aprofitant que tenim el Roger al telèfon, Roger, quins altres jaciments Íbers recomanaries per fer-hi una excursió aquest estiu o quins indrets ens aconselles visitar si volem saber més del món Íber?
0: Doncs mira, sobre el món Íber, un dels jaciments, realment els Vilars d'Arbeca és un jaciment preciós, i el de Cerdanyola, Can Oliver, també està molt bé, perquè a més han reconstruït una part del poblat i de més, no? I jo afegiria en aquesta llista, per exemple, a l'Horta Park, o el poblat de la Ciutadella de Calafell, a Calafell, evidentment, que és un poblat únic, perquè des de fa molts anys s'ha intentat reconstruir completament utilitzant els mateixos mètodes i tècniques que utilitzaven els Íbers. Per tant, en aquest cas es pot visitar un jaciment arqueològic, un poblat ibèric reconstruït, i el públic que hi vagi pot entrar dins les cases, pot posar el primer pis, pot veure quins útils i quins estris hi havia a dins de les cases, es pot posar dins la pell d'un veritable ciutadà Iber i entrar a la casa del cabdill del poble, a la casa d'un soldat, a la casa d'un forner, etcètera, etcètera.
2: Bé, aquesta és una molt bona recomanació, perquè a més és molt interactiva i molt didàctica, no? Potser seria molt recomanable per a aquells que vulguin viatjar en família, que vulguin portar nens, perquè és una experiència molt, molt xula visitar amb canalla el jaciment, i a més després Calafell té platja, té també un bonic castell medieval, llavors és una bona experiència total, no?, per viatjar en família. Quins altres jaciments ens proposes?
0: Pues sí, aquest era el sud. Cap al nord hi ha el poblat d'Ullestret, al costat de la Bisbal d'Empordà, que és un dels jaciments ibers més grans que tenim a Catalunya. Era la capital del poble que vivia en aquella zona, i és un poblat important, té un centre també d'interpretació amb un museu, té unes muralles espectaculars, bé, és un jaciment que encara s'està excavant perquè és molt i molt gran, normalment supera les 17 hectàrees, i és maco per passejar-s'hi, perquè més en segons quins llocs doncs estàs a sota els arbres, hi ha ombra, és bonic. Un altre jaciment cap a l'altra punta, molt proper als Vilars d'Arbeca, també hi ha el Molí d'Espígol. Molí d'Espígol era un altre d'aquests jaciments importants a Catalunya, la capital, en teoria la capital dels Ibergets, tot i que no està massa clar, però aquest sí que no estic segur si està obert al públic o si s'ha de demanar, però bé, això trucant al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que tenen un apartat dedicat exclusivament als jaciments ibèrics, es pot consultar els horaris de visita i de més.
2: Bueno, això serien els deures d'estiu que des de les Portes de Troia posem als nostres oients, no? Trobar l'horari d'aquest jaciment. Bé, Roger, moltes gràcies per la teva explicació del món Íber, i sobretot les teves recomanacions més turístiques, i bé, moltes gràcies i ens veiem la propera temporada.
0: Molt bé, encantat. Vinga.
3: Gràcies, adéu, Roger.
4: A les Portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, per parlar del jaciment Íber dels Vilars d'Arbeca tenim amb nosaltres a la Maria Dolors Balaguer, bibliotecària de l'Arbeca i guia turística d'aquest jaciment. Benvinguda, Maria Dolors.
1: Hola, bones, gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies a tu per dedicar-nos una estona. Els Vilars d'Arbeca, a la Plana de Lleida, és un jaciment Íber força típic, oi? Què és el que més ens pot sorprendre d'entrada als visitants?
1: Doncs la veritat és que la gent primer ha de descobrir, sàpiga que vol vindre a veure'l i quan arribi l'ha de trobar. El fet de que estigui col·locat en un lloc relativament pla, quasi de fondo, fa que els visitants quan arribin no sàpiguin ben bé el que trobaran. De fet, quan arriben a dins ja és una meravella. Però és atípic perquè està situat a la plana, en un lloc pla. Passant dels llocs elevats, de trobar un lloc elevat que seria el primer mitjà de defensa que tindrien. És diferent.
2: Sí, potser això és el que més sorprèn, no?, d'aquest jaciment, perquè estem acostumats, quan mirem altres jaciments ibers, a trobar-los a turons o en zones elevades, no?, per controlar el territori, i en canvi aquí trobem un jaciment tan magnífic i tan espectacular com el dels Vilars a la plana, no? Això ja d'entrada és...
1: Clar, i ens està parlant d'una gent que no els hi feia por la feina ni el treball, sinó que van decidir quedar allí, obviant els llocs elevats, però comportant un gran treball, el fet que es van haver de defensar per totes bandes. El jaciment és molt petit, però les tres quartes parts de tot el jaciment, tres quartes parts, són sistemes defensius, exageradament exagerats. Vull dir, per dir-ho així una miqueta a l'engròs, és tot molt exagerat, i penses, però aquesta gent que feien, només treballaven? Sí.
2: Sí, si ens pogués explicar una mica més aquests elements defensius exagerats per abans d'anar-hi fer-nos una idea de què ens trobarem.
1: Sí, bé, doncs primer que tot és un jaciment de forma circular, té una muralla de 5 metres de doblada tot al revoltant, té 12 torres massisses, és a dir, estàs veient un castell com molt modern. Després tindrà un sistema defensiu a continuació d'aquest que està en casa dins, que són un petit talús, una petita pendent a tot el revoltant, amb una gran filera de pedres plantades que fan que l'enemic, quan vulgui entrar, sempre hagi de mirar a terra, perquè són pedres petites. És a dir, si tu no mires a terra, quan arribes a peu de muralla ja t'has fet molt mal, perquè hauràs entrampossat amb un munt de pedres. I posteriorment, aquest pendent es cobrís, desapareixen les pedres perquè queden cobertes per sedimentació de vengudes d'aigua, i el que fan és obrir un fossat primer i un altre fossat grandiós posteriorment, que la part més estreta d'aquest fossat té 17 metres d'amplada, la part més ampla 25, és a dir, has de saber nedar. Un fossat que funciona amb 2 metres d'aigua, si que tu entres i dius, bueno, entro o no entro? La veritat és que els arqueòlegs nostres sempre han dit que tanta defensa, més que això, és dissuasió, dissuadir l'enemic de que entri. I si voleu entrar, entreu, però us costarà.
2: I també és una mostra de capacitat, no? Una mostra de poder, més que no només de defensa, sinó de prestigi, no? Fins i tot.
1: Clar, a l'entorn li està dient això, no? Nantes és molt xulós, mira, estem aquí dintre, si voleu vindre, veniu, però abans d'arribar a peu de muralles que ja us haureu fet molt mal. Per tant, heu de ser molt amics nostres per entrar aquí dins. No seria com la Troia de la Troia, seria una Troia diferent, una Troia que només hi pots entrar si et deixa d'entrar, no perquè vulguis.
2: I més o menys quina seria la cronologia del jaciment?
1: La cronologia, sí, doncs mira, el jaciment calculen de les proves que fan del carbó 14, que es comença a construir a principis del segle VIII abans de Crist i s'abandona al cap de 400 anys de viure ininterrompudament i fent sempre obres i grans reformes i grans canvis al cap de 400, a finals del segle IV. És a dir, només s'hi viu 400 anys, que déu-n'hi-do, però que encara no entenen ara com se va poder abandonar una obra tan important. Però bueno, la gent canviem.
2: Sí, no, clar, sorprèn, no?, que després de tanta feina per erigir aquest jaciment, bueno, aquest jaciment, no?, perquè en aquell edifici m'estudia.
1: Va ser abandonat, no va ser destruït. Això és el curiós, no?, que penses, bueno, la gent se va cansar de viure ell. A veure, si ho analitzem avui modernament, bueno, i fa uns quants anys, i bastants anys, ha passat el mateix, vull dir que la gent ha anat abandonant els pobles petits perquè no tenen serveis, perquè no hi ha bona comunicació, perquè no es moda viure en llocs petits. Ara es torna a posar de moda. l'herba. Però abans, durant uns anys, els pobles petits se van abandonar. Ells van fer el mateix. Van anar a buscar un lloc més gran per poder tenir més coses. O més amics, o més comunió amb la gent, no ho sé. No ho sabem. La veritat és que sabem molt poques coses d'aquesta gent. Només sabem que van construir allò i qui eren, de què feien, quin tipus de govern tenien, encara no ho sabem. Saps quan ho sabrem? Quan trobarem la necròpolis, que encara ens falta trobar-la. En aquell moment sabrem moltes coses d'aquells personals.
2: I a més la història no només del jaciment, sinó de la descoberta del jaciment també és força curiosa, no? Si ens pogués explicar una mica com surt a la llum el jaciment.
1: Sí, aquest jaciment és un turó, bueno, és un turó que tenim al mig dels camps, que es conreien, hi ha arbres plantats, hi ha ametllers en aquell moment, però arriba a principis del segle XIX, a finals del segle XIX i a principis del segle XX arriba aquí, a la nostra terra, a les Garrigues, al Canal d'Urgell. En aquell moment tot el territori canvia la fesomia perquè s'ha de replanar per poder regar. És en aquell moment que aquests turons petits desapareixen, s'arrebaixen, i en el moment de rebaixar queden unes restes que els pagesos ne parlen o no en parlen, perquè clar, si comencen a explicar que hi han trobat molins d'ibèrits, que han trobat tenalles, que han trobat, callen bastant, però al pas dels anys i potser les criatures han sigut, jo parlo de les criatures, jo sóc gran, però quan érem petits, jovenets, el que fèiem era anar a jugar, ara no ho fa tant la gent, però en aquell moment anàvem a jugar i no jugàvem al peu de casa, sinó que sortíem als camps i anàvem a jugar en aquest lloc perquè hi havia uns grans tresors per nosaltres. Hi havia moltes pedres, evidentment, hi havia molts animals, i teníem aranyes, i teníem serps, i teníem sangartilles, i teníem punxes, i teníem coses de perill, que avui són perilloses. I a més hi trobàvem trossos de terrissa que eren gregues i que nosaltres trobàvem meravellós. Aquests trossos de terrissa amb els anys van anar recollint i es van portar a l'Emili Junyent, el nostre director del jaciment, i aquell va dir que això és interessantíssim, però només el que havien trobat. Amb el pas dels anys van començar a excavar, i la cosa ha sigut, és impressionant. Jo conquip en aquest jaciment des del principi, quan no eres res, quan dic res que res, i el veig ara, la veritat és que cada dia quan obro les portes és que m'emociona veure-ho, de veritat, és preciós.
2: Bueno, perquè és...
1: Ai, perdó, és que m'encanta explicar-ho.
2: Bueno, perquè al final també és viure la història, no? I és veure com canvia una mica el que explicaves, sí. No? Aquell lloc on jugaves de petita que no era res, de cop i volta era pues un gran tresor amagat.
1: Ara és un tresor, exacte, aquesta és la paraula. A dins de la terra vam trobar un tresor amagat i la veritat és que és un gran tresor. I encara el que falta, perquè fa 32 anys que estan treballant i ha fet un canvi magnífic, però a més encara queda per excavar un munt.
2: Sí, més o menys...
1: Informació que surt.
2: Més sí, o menys, sí. quan porten excavat?
1: Quan porten, mira, sempre diuen que hi havia un moment que en Esquià falta excavar el 80%. Jo sempre dic que en aquest moment encara falta excavar el 40%. Que queda un munt, perquè tota la zona de la necròpolis, tota la zona dels accessos de l'aigua, l'entrada de la Porta Nord, clar, us explico coses que si no les veieu t'està explicant ella, no? Però és de veritat que queda molt per fer encara, i ho farem, si Déu vol, i tant, si ho farem.
2: Molt bé, i de tot això, del que ja s'ha excavat, quins elements interessants s'han tret a la llum? Si ens poguessis fer 5 cèntims del pues, més espectacular o del més...
1: Més espectacular és tota la fortalesa, sí. Vull dir, tu quan arribes allà i a la veus penses, hosti, què passa aquí, no? Que guapo, que hi ha aquí dins. Tens totes les muralles tancades, tens totes les torres, hi ha un gran bocí de Can Frisó amb pedres plantades, entrem a dins i trobem la cisterna, que és espectacular, és que penses, amb els mitjans que tenia aquesta gent... I tot el dia devien estar treballant. A part de que en la zona que estan ells assentats no hi ha ni una gota de pedra. I allà hi ha pedra, punt de pala, n'hi ha un munt de pedra. I penses, d'on la trauen tanta? Doncs l'havien de buscar. Estan parlant d'una gent que era molt treballadora, molt intel·ligent, molt pacífica, molt tranquils, encara que siguin tan defensors, que es defensin tant. Sempre estàs pensant en l'enemic, no? Perquè dius, oh, és que els atacaven. No, més que res era un acte de soberbia sobre el territori, no? De dir, som bons nantres, mira què podem fer, o què hem fet. No, és molt complicat explicar el que ells pensaven perquè no té res a veure amb el que pensem nosaltres.
2: No, sí, moltes vegades ja ens costa intentar entendre què pensen els nostres veïns o la gent que viu amb nosaltres, com podem intentar saber què pensava un poble de fa gairebé 3.000 anys, no? Hi ha també un element molt, molt curiós, que són els cavalls, no? Que s'han trobat fetos de cavall, és una cosa també molt, molt pròpia d'aquest jaciment.
1: Exacte, és que és un tema, el tema dels cavalls, sí que n'hi havia, però no en tenia tothom, era una eina de prestigi, tindre un cavall era ser molt poderós, el rei, el jefe, el general, el que era més ric tenia un cavall, però els altres tots anaven a peu. Llavors el curiós ha sigut que dins el jaciment, com a ritual, com a ofrenda ritual als déus, hem trobat fins avui 16 fetos de cavalls. Això vol dir que són animals honorats, evidentment. Això vol dir que tenien manades de cavalls, no?, i augues que havien de parir, i esperaven, doncs, que, bueno, ho esperaven. La veritat és que hem trobat fetus, que són avortaments naturals, avortaments provocats, que això ja és una altra història, però fins i tot hem trobat fetus sacrificats, és a dir, han obert el ventre de la mare per treure la criatura. Devien estar molt bé amb els déus, perquè els hi feien unes ofrenes precioses. No sé si m'explico.
2: Sí, sí.
1: Queda una miqueta així, però bueno, sí.
2: Molt bé, doncs, ara imaginem que som una família d'oients que hem escoltat aquesta petita panoràmica dels Vilars i aquest estiu tenim ganes d'anar a visitar-lo. Explica'ns una mica com ho podríem fer, quins horaris de visita hi ha, si hi ha visites guiades, activitats al voltant del jaciment, una mica tot el que necessitem conèixer si volem apropar-nos a l'Arbeca a veure aquest jaciment magnífic.
1: A veure, sí, no, que s'heu d'apropar, heu de venir, sense falta. Aviam, mira, tenim el jaciment obert tot l'any, els dissabtes i els diumenges, els dies vermells, que dic jo, els dies de festa, que és quan treballem més, i fem visites als matins. Ara l'estiu s'obre també a la tarda, un parell d'hores, però jo sempre recomano els matins perquè fa més fresca. De les 10 del matí fins a les 2 del migdia. A les 12 del migdia sempre hi ha visites guiades. Aquestes són oficials ja. Tu vas allí, no tens cita prèvia i fas aquella visita guiada. Però també pots trucar a l'oficina de turisme al 973-160-182 i allí parlaràs amb la Marta, que és la noia que es cuida de l'oficina, i ella us explicarà el que són visites concertades durant tota la setmana, tots els dies de l'any. Si hi ha el grup suficient, un grup major de 7 persones, se fa visita guiada. I si no, doncs no es pot fer, perquè doncs no, el dintre setmana no obrim. Però bueno, se fa de tot aquí. Vull dir, la gent, nos acollim a tots. Mos agrada que vingui, que la gent que tingui interès de vindre, doncs que vingui de veritat. Estem encantats. Sí.
2: Molt bé, i ja que som a l'Arbeca, ja que ens hem desplaçat a veure aquest jaciment, deixem un segonet, ni que sigui als Ibars a part. Què més ens podies recomanar a la nostra escapadeta al Pla de Lleida per acabar de redonir el dia?
1: Sí, l'escapada no deixa un dia, deixa dos dies gairebé, perquè tenim molt material per ensenyar. A veure, tenim unes visites al casc antic que es fan en els matins, i és veure l'església, tenim un molí antic d'oli que funcionaria ara mateix, tenim les restes del castell, tenim pujar els campanars, que és molt important, tot el casc antic amb els seus perxes, les seves històries de famílies, les anècdotes, és molt bonic. Anem cap a fora, tenim un lloc de pícnic, que és una capella romànica, que està a 4 quilòmetres, que hi ha gent que ho fa a peu. Tenim un altre lloc, que és una font romana, que està als peus del poble mateix. És que són llocs per veure, perquè explica una mica la història d'aquest territori, no?, que és el que anava passant al llarg de la història. Tenim unes restes d'un santuari dedicat a Santa Caterina, que també és molt típic. Hi ha una vista espectacular del poble. D'on va d'arribar i toca un aire, hi ha una pau. És que el que quasi despatxem aquí és la tranquil·litat i la pau. I aquest sol que ara mos està matant. Sí, aquests dies mos està fent molt mal, però bueno, també l'aguantem.
0: Molt bé, doncs, Maria Dolors, ja hem acabat l'entrevista.
1: Pues vale.
0: La veritat és que els nostres oients segur que han pres nota de tot el que has dit, i la veritat és que nosaltres et diríem que si segueixes explicant les coses des del cor i des de l'emoció que ho has fet, la veritat és que es transmet molt les ganes de fer aquesta escapadeta a l'Arbeca, visitar aquest jaciment i a conèixer la zona, eh? Moltíssimes gràcies, Maria Dolors.
1: Escapeu-se, i gràcies a vosaltres. Vinga,
0: vinga,
1: bona tarda,
0: adéu. Moltes gràcies.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Molt bé, doncs per parlar d'aquest segon jaciment en el dia d'avui, aquest segon jaciment Íber, del poblat de Can Oliver a Cerdanyola del Vallès, tenim amb nosaltres el responsable, el Joan Francesc Ferrer. Benvingut, Joan Francesc.
1: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per parlar d'aquest jaciment ibèric de Cerdanyola, com dèiem, i et volíem fer una sèrie de preguntes per intentar doncs, conèixer més a fons aquest indret. Aquest poblat ibèric de Can Oliver abarca molts segles d'activitat, des del segle VI fins a l'any 50 abans de Crist. Joan Francesc, ens podries explicar per quines èpoques d'activitat ha passat aquest poblat?
1: Precisament l'abast cronològic que acabes de dir abasta tot el món ibèric, és a dir, des de la seva formació fins a la seva desaparició. Per tant, Can Oliver és testimoni de, des de l'aparició del que podríem anomenar urbanisme, les estructures de tipus urbà a la zona de central de la costa catalana van vinculades a l'aparició del món ibèric, a l'aparició del comerç amb els pobles mediterranis, a la consolidació d'aquest comerç i a una creixent activitat comercial amb intercanvis a llarga distància, a la consolidació de les estructures polítiques i econòmiques d'aquest món ibèric i una etapa final que seria la presència romana a partir del 218 i que implica, diguéssim, el principi de la fi del món ibèric. Però, diguéssim, que en tot aquest panorama, el poblat de Can Oliver, que de fet no és un, sinó que serien com a mínim quatre poblats sobreposats, és una mica com el que tenim sota la plaça del Rei a Barcelona, però a l'aire lliure, és a dir, quatre poblats sobreposats una sobre l'altra, el que abastaria són tots aquests moments de l'evolució de la cultura ibèrica que ja està, diguéssim, imbricada íntimament amb la història del que està passant a la Mediterrània.
0: Déu-n'hi-do. En aquest poblat, quines són les, quines diries que són les parts més representatives? Quin tipus de restes ens trobarem si anem a visitar aquest poblat?
1: Home, cal diferenciar dues coses, diguéssim, les restes constructives per una banda i després les restes materials, diguéssim, els objectes, no? Des del punt de vista de les estructures constructives, possiblement una de les coses que cridi l'atenció és l'existència d'un fossar defensiu. El jaciment està voltat per un mur de tanca, reforçat amb torres, i té, està voltat per un fossar excavat en uve, és a dir, el que veiem, la típica imatge que tenim del fossar d'un castell, doncs en uve, que servia com a obstacle per accedir a la base dels murs del poblat. Hi ha un accés, una porta, que nosaltres li diem la porta sud, que és un tipus d'estructura que és típica de la Gàlia. Hi ha un jaciment prop de Besia que es diu Encerune, que té una porta calcada a la nostra, i curiosament una de les portes del gran jaciment de la ciutat ibèrica de Burriac, més que de poblat, de la ciutat ibèrica de Burriac, era d'aquest estil, que és com si els oients tenen la imatge mental de les torres de Montblanc, que és una torre que tu entres per sota. Doncs la porta seria més o menys similar, on tenim cases amb habitacions, carrers, clavegueres. I des del punt de vista de les restes materials, doncs tenim una de les millors col·leccions de material ibèric de Catalunya.
0: Ostres, hi ha alguna peça, diguéssim, destacable en aquesta, en aquesta col·lecció de materials?
1: Home, n'hi ha diverses. Per exemple, cal tenir en compte que el museu, malgrat hi ha materials d'altres jaciments ibèrics menors excavats a l'entorn de Can Oliver, el percentatge més important de material prové de la pròpia excavació del poblat. Però, per exemple, tenim els exemples d'escultura zoomorfa més septentrional del món ibèric. Tradicionalment es creia que l'escultura ibèrica, el seu límit de distribució al nord de la península era el riu Túria. Doncs Can Oliver, amb un cas molt específic a Pontós, a Girona, però que segurament té més a veure amb la Gàlia que amb el món ibèric, són els dos únics exemples d'escultura exempta que hi ha a Catalunya. Per altra banda, tenim, per exemple, que ha aparegut en un poblat un fragment d'estela, una estela ibèrica, que això ens fa pensar en l'escultura com l'estela que a prop tenim a Necròpolis, la qual cosa referma la importància del poblat. I després tenim un repertori impressionant de ceràmiques, doncs des de ceràmiques d'importació, àmfores que venen del centre de Mediterrània, al nord d'Àfrica, península itàlica, peces que venen de Grècia, del sud d'Itàlia, és a dir, fins i tot dels Alps, un repertori de materials, a més, de diferents èpoques, excepcional.
0: Això ens fa una idea del paper central que jugava aquest jaciment en el seu temps i clar, la història és que després també va jugar fins i tot un paper en època al medieval.
1: Sí, això passa en altres llocs, per exemple, els que coneguin Roda de Ter, el poble d'en Martí Pol, allà també hi ha un jaciment, el que va ser un jaciment que bàsicament aquest és medieval, però que està sobre un jaciment ibèric. El lloc és un lloc ben triat des del punt de vista estratègic i el que es fa és ocupar medieval. El mateix passa a la Penya del Moro, a Sant Just d'Esvern. En el cas de Can Oliver, que en època comtal, sobre el segle IX, tenim datacions radiocarbòniques, aproximadament, el que es fa és sobre les restes d'un baluart d'època ibèrica, es construeix el que en un document del cartorari de Sant Cugat sembla que és un castellum, entre cometes. No ens hem de confondre amb un castell, allò de les cúpules on hi ha la princesa, sinó un lloc de vigilància on hi ha doncs, una petita comunitat. De fet, hem localitzat un parell de fons de cabana, unes quantes sitges, que a més no tenen absolutament res a veure amb l'època ibèrica. Nosaltres sempre expliquem que vivien millor els ibers del segle IV abans de Crist que la gent d'això de l'any 1000.
0: Bueno, ja hem parlat una miqueta d'aquesta història del jaciment. Ens podries parlar també una miqueta de quan van començar les excavacions, quan es va trobar aquestes restes? No sabem si hi ha potser algun moment clau en la història de l'excavació d'aquest indret?
1: Mira, les restes, de fet, es coneixen de molt antic. De fet, el 1919, amb Bogin Pere, ja en el seu llibre La prehistòria catalana cita que aquí hi ha restes ibèriques, però no és fins l'any 54 que s'excaven. El que passa que amb el creixement, diguéssim, urbà de l'entorn de Barcelona, part de l'indret on es troba el poblat s'urbanitza. Es construeixen cases, es fan explanacions, es construeix un dipòsit al cim del turó, fins que fins i tot el doctor Sant Martí, que fa la seva tesi doctoral sobre els laietans, diu que Can Oliver és un jaciment que està destruït. Què passa? Que l'any 86, visitant-ho amb un grup d'estudiants, es sembla que hi ha unes restes. Es fa una excavació per tal de veure si realment quedava alguna cosa i des d'aleshores fins avui. És a dir, portem pràcticament excavades 2 hectàrees de poblat.
0: Déu-n'hi-do. També tenim el museu des de l'any 2010. Pels qui som de Cerdanyola, doncs hem de dir que tenim un museu de primera a la ciutat, cosa que ja feia temps que doncs, es demanava, perquè de fet la museïtzació és excel·lent i és sens dubte una visita obligada si passeu per Cerdanyola en aquests programes que estem fent de les Portes de Troia d'estiu, on estem recomanant contínuament doncs, als nostres estimats oients que s'apuntin totes aquelles possibles sortides aquest estiu, doncs aquest museu i evidentment el poblat ibèric de Can Oliver a Cerdanyola doncs, és una visita, com us estem dient, bastant interessant. Joan Francesc, d'aquest museu què no ens hem de perdre si passem per aquí?
1: Home, mira, visitar el jaciment és tuit. Hi ha gent que li fa cosa a vegades en... Jo els recomano que perdin la por i que entrin a l'exposició permanent. I una altra cosa que també els sorprendrà és la reconstrucció d'edificis. que hi ha situat dins del jaciment, ocupant una zona que s'havia malmès durant la construcció del dipòsit d'aigües. El que hem fet és, a partir de les dades arqueològiques obtingudes a l'excavació, tres edificis dels quals es poden veure les restes, els hem reconstruït, és a dir, tu entres a l'interior i estan museïtzats, en la qual cosa ja no és una qüestió de realitat virtual, sinó que realment entres en un espai, tal amb les dimensions que tenia en època ibèrica, i amb les, bueno, amb les, fins i tot l'interior està rebocat en fang, és a dir, que és una idea molt, molt, molt precisa de que era una casa, perquè és diferent els fonaments o les bases dels murs que realment entrar-hi, és a dir,
0: molt bé,
1: és una experiència. Per tant, jo recomano això, doncs, dedicar-hi un parell d'hores i veure l'interior i dedicar-se a veure l'exterior en calma.
0: Molt bé, doncs finalment, Joan Francesc, felicitar-vos perquè el passat mes de febrer el Museu i el Poblat Ibèric de Can Oliver va ser declarat BECIN, que això són les sigles de Bé Cultural d'Interès Nacional. Què suposa aquest reconeixement? Creus que pot obrir la porta a noves excavacions futures per la zona i seguir descobrint una mica el llegat dels ibers laietans? Què creus que pot aportar aquest BECIN?
1: Home, d'entrada, la declaració de BECIN el que ve a ser és un reconeixement, diguéssim, és com un, si li vols dir així, un segell de qualitat. Vol dir que el govern, diguéssim, l'administració reconeix que aquest bé és un bé rellevant dins del conjunt de béns del patrimoni cultural d'un país. Per tant, diguéssim, és com un reconeixement a uns anys de feina. Abans parlàvem de que això l'any 86 ningú donava un duro perquè en aquest descampat hi haguessin les restes de la qualitat i de l'extensió que avui tenim a l'abast de tothom. Què representa? Doncs, a part del reconeixement, en certa manera és com formar part de la primera divisió del patrimoni cultural d'un país, és a dir, a l'hora de, per exemple, demanar ajuts a Europa o de demanar determinats ajudes o subvencions, doncs ser BECIN et situa, diguéssim, en una posició, si vols dir així, d'avantatge o avantatjosa. Per l'altra banda, no deixa de ser també un element de projecció a través de Patrimoni de Catalunya i tal, de la ciutat.
0: Sí, sí.
1: Mira, aquest matí parlàvem de que aquest cap de setmana han passat per aquí alemanys, russos i gent de Puerto Rico, o sigui,
0: Déu-n'hi-do,
1: que fins i tot, sí, és a dir, ben variat, no? Perquè feien broma amb la noia que tenia al públic de que avui era, que havia practicat força anglès aquest cap de setmana. Doncs una mica que també serveix per això, per posar Cerdanyola al mapa, no?
0: Sí,
1: és a dir, tot ajuda, perquè hem de tenir en compte que tenim un monstre al costat, que és Barcelona, però nosaltres tenim una cosa que Barcelona no té, que són restes ibèriques.
0: Molt bé, doncs Joan Francesc, queda apuntadíssima aquesta visita per als nostres estimats oients que vulguin atansar-se a Cerdanyola, visitar aquest museu i poblat ibèric de Can Oliver. Moltíssimes gràcies, Joan Francesc. Gràcies per la feina que esteu fent a aquest poblat ibèric i moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí a les portes de Troia d'avui, amb aquest passeig pel món Iber a Catalunya. Han sigut 5 programes on hem repassat diferents indrets de Catalunya, diferents propostes culturals perquè aquest estiu, doncs, qui ho desitgi pugui compartir moments de la història amb moments de les seves vacances. Ens acomiadem amb aquest spin-off de la temporada regular de les portes de Troia, amb aquests 5 programes que carinyosament li hem volgut dir a les platges de Troia, però que evidentment, doncs, de platja poc que trepitjarem amb aquests viatges. Moltes gràcies, Oliver Vergés.
2: Moltes gràcies i fins la pròxima temporada.
0: Moltíssimes gràcies, l'Albert Torretxe.
3: A tu i bon estiu.
0: Moltíssimes gràcies també al Salva, tota la temporada amb nosaltres al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem de nou al setembre amb les piles recarregades amb una nova temporada de les Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Amistat con Dios.
4: Oh, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí i, per tant, les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
1: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

Bon dia, són les 10. Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el nostre municipi i que enguany arriba a la seva cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents a la zona d'activitats. A partir d'aquí, els actes es distribuiran en 3 zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el badminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflatable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 10:45 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i d'11:15. I des de 11:45 fins a les 11:30 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre tots els veïns i veïnes de Palafolls.

0: De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu ja disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

Bon dia, són les 11. La Generalitat compra 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi veí, una operació que s'ha tancat amb la societat ImmoCaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat. A banda dels 42 pisos de Tordera, també s'ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible.

0: I a Blanes, 1.300 persones han participat a la 12a marxa on Colligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa on Colligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit i ha aconseguit un rècord de participació a 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'on Colligat Blanes amb el suport de l'Ajuntament i també el grup Fundistes Blanes ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que on Colligat Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport a malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exaurir i molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitzar tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari. Aquestes notícies ja les teniu, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 18 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi parlant del Cuida't Palafolls, que aquest cap de setmana torna al nostre municipi amb diferents activitats esportives. Dissabte 23 de maig hi haurà diferents zones, per exemple, la pista exterior del Palauet, on es farà un torneig de pickleball al matí. A la plaça de les Valls d'Acs trobareu un espai multiesport i ludoteca durant tot el matí, i al gespa del casal d'Avis, la zona de benestar i moviment. A 11:15 del matí hi haurà masterclass de Zoom familiar per totes les edats, i a 12:15, sessió de Meetful Movement Woman. La jornada començarà amb un esmorzar comunitari a partir d'un 9:15 del matí, al punt d'informació situat entre la pista exterior i la plaça de les Valls d'Acs.
0: No t'ho perdis.
1: Al nostre municipi hi ha més activitats a apuntar a l'agenda, per exemple, la jornada de voluntariat, que també es farà dissabte a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de la Ribera i espais d'ús públic de Palafolls. I per diumenge continua el cicle Escena 9 amb l'obra de teatre familiar El professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al teatre, amb entrada gratuïta. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest dijous hi ha la xerrada Viatge a l'Índia. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Una xerrada a càrrec de Xavier Jué. I sense moure'ns de la biblioteca, destacarem també per divendres l'hora del conte. A 6:45 de la tarda, contes del calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González.
0: No t'ho perdis.
1: De Malgrat fem un salt i anem ara fins a Pineda. Demà, a la Biblioteca de Poble Nou, de l'Espai Sant Llorenç, hi haurà la proposta Compartim Memòria, Compartim Llegenda. Una sessió dedicada a l'humor, amb inscripció prèvia, que començarà a les 3 de la tarda. I entre els actes del 17M contra la LGTBIQ+ fòbia, a Pineda hi haurà la projecció de curs amb temàtica LGTBIQ+, i col·loqui per part de l'Associació Cinemart. Anem fins a Calella. Demà, a l'Auditori Josep Maria Terricabres, al punt de 7:45 del vespre, hi haurà la conferència Capaspre de Mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i Josep Maria Jué Mas, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Si ens fixem també en les oportunitats culturals al municipi de Tordera, aquest dissabte es celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera. Serà l'aparcament de la carretera de Fogàs, una proposta gratuïta per tots els assistents.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem el No t'ho perdis d'avui visitant el municipi de Blanes. Dijous, a la Ciutat Esportiva, hi haurà la 9a edició de les jornades d'esports alternatius entre les 9 i les 4 de la tarda. A part, el divendres continua el cicle de concerts Música a l'Esperança, amb un nou concert a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança, en aquest cas amb Cristina Harslem, que presenta el recital clàssic i alguna sorpresa.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Ràdio 107.7 FM.

0: Bon dia de nou, són les 12. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinenc, com va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alavia va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de Quarta Catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, on la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del Sènior B a Tercera Territorial Masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. A canvi, el Sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50. Teniu aquesta notícia, com sempre, ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Dance with me one more time.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats aquest dissabte. La programació començarà a les 9:15 amb un esmorzar comunitari i es distribuiran en tres espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem en titulars abans de començar l'informatiu. Palafolls reprèn la campanya anual per combatre el mosquit tigre. L'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris d'aquest insecte, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals, on s'acumula més aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, l'Ajuntament ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar focus a la via pública.

Avui també en clau comarcal parlarem de Tordera, perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, l'estratègia del Pla 50.000 suma 110 nous pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. També marxarem cap a Blanes, on 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolliga't en marxa. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes, fet que va provocar que s'exhaurissin les samarretes de l'edició. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i també a les seves famílies.

I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas celebrem la victòria del primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís perquè pujarà a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Parets en un contundent 8-1 amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb els triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A a Salou. Tot i això, aquests no seran els únics resultats que també repassarem avui. Parlarem de futbol i també de futbol de bàsquet. I pel que fa temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però cap a última hora les clarianes guanyaran protagonisme. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs cada cop més irregulars, vents fluixos, força 1 a 2 de component entre el sud i l'oest. Mar en estat de marejol amb lleugera mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes en conjunt es mantindran sense canvis importants i aniran dels 18 als 22 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs acompanyats de temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que pugen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 i ho fem parlant del Cuida't perquè Palafolls celebra la cinquena edició d'aquesta activitat dissabte amb una jornada plena d'actes. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi i que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com també una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el badminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca on s'incluiran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 11:15 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i de 11:45 fins a 13:45 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes. Parlem ara de medi ambient perquè s'ha reprès la campanya anual per combatre el mosquit tigre. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament va activar el passat dimecres el dispositiu anual de control del mosquit tigre. L'objectiu d'aquesta estratègia és minimitzar les molèsties que causa aquest insecte invasor i, sobretot, reduir els riscos sanitaris perquè el mosquit tigre pot actuar com a transmissor de diverses malalties víriques. Les primeres intervencions s'han concentrat en els embornals del municipi on s'ha identificat una major probabilitat d'acumulació d'aigua. En aquest punts s'ha aplicat un producte larvicida que actua directament sobre les fases aquàtiques del mosquit, impedint que les larves arribin a l'estat adult. Com que l'efectivitat d'aquests tractaments és de 6 setmanes, el consistori té previst realitzar repeticions periòdiques del procés fins que l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures aturin naturalment el cicle biològic de l'insecte. Tot i les actuacions municipals, l'Ajuntament subratlla que el paper dels veïns i veïnes és fonamental per l'èxit de la campanya. Es calcula que el 80% dels punts on el mosquit tigre es reprodueix es troben dins de propietats privades, com ara patis, terrasses o jardins. És per això que recomana seguir unes pautes bàsiques de prevenció, entre les quals hi ha buidar o capgirar qualsevol recipient que pugui acumular aigua, cobrir amb tela mosquitera fina aquells dipòsits que no es puguin buidar, mantenir nets els canals de les teulades i els desguassos de les terrasses i tractar l'aigua de les piscines correctament. D'altra banda, es continua fomentant l'ús de l'app Mosquito Alert. Aquesta eina de ciència ciutadana permet a qualsevol persona notificar la presència de mosquits o punts de cria a la via pública. Aquesta
aquesta informació és de gran utilitat perquè els serveis municipals i els experts puguin dirigir les seves actuacions a les zones més afectades del nostre municipi. Obrim ara la plana comarcal perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi, una operació que s'ha tancat amb la societat Immocaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat d'habitatges de l'Incasòl. A banda dels 42 pisos de Tordera, la Generalitat també ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible per atendre les necessitats residencials de tota la nostra zona. I parlem ara de solidaritat, però a Blanes, perquè 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa Oncolligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit absolut i ha aconseguit un rècord de participació amb 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'Oncolliga Blanes, amb el suport de l'Ajuntament i el grup Fundistes Blanes, ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que Oncolliga Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport als malalts de càncer

Matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a la tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats als gols també de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent, 8-2, a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel CD Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la contundent victòria del cadet A, que es va imposar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de tercera catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les altres categories, la sort tampoc va acompanyar el club. L'Alaví A va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra el Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel Palafolls, on la cara i la creu es van repartir entre els diferents equips de l'entitat. La millor notícia ha estat la victòria del Sènior B a tercera territorial masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el Sènior A no va poder sumar en la seva visita al Lloret, on va caure derrotat per 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, el júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota 94-50.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir un home per robar diversos aparells electrònics del Centre Cultural de Malgrat de Mar. Aquell dilluns a la mitjanit, sobre els vols de les 11, almenys dos desconeguts van intentar entrar per la porta del darrere al Centre Cultural de Malgrat. En veure que no podien entrar, van forçar l'entrada principal del carrer del Carme. Els sospitosos van sostreure de l'equipament un portàtil, una tauleta i una taula de control de llums i un comandament a distància. La policia va aconseguir detenir un dels lladres veí de Mataró que compta amb nombrosos antecedents. A la vegada van recuperar el portàtil i el comandament a distància. La resta d'objectes robats no s'havien recuperat en el moment de la notícia. El robatori va obligar el grup La Magnòlia a adaptar la seva representació del cap de setmana. Van haver de fer l'obra prevista amb focus analògics perquè el robatori de la taula de llums obligava a canviar el sistema d'il·luminació. El 2021 comentàvem que Novartis ampliaria la planta de Palafolls després de tancar la de les Franqueses. Sandoz, la divisió de genèrics i biosimilars de la farmacèutica Novartis, va tancar aquells 3 anys la planta que tenia a les Franqueses del Vallès, on hi treballaven 170 persones. Aquesta decisió anava acompanyada d'un altre moviment empresarial, perquè la companyia va anunciar que invertiria 50 milions d'euros en l'ampliació de la planta de Palafolls, al polígon d'en Puigverd, que es preveia que estigués operativa l'any 2025, i on també es preveia la creació de 63 llocs de treball. Segons van firmar l'empresa en un comunicat, la producció d'amoxicilina mitjançant síntesi química pararia perquè es tractava d'una tecnologia menys competitiva respecte a la que es preveia utilitzar en futurs projectes.

I finalment, el 2016 van recollir 20 quilos de residus de les platges de Blanes. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el CEAP, amb suport de l'Ajuntament i l'Associació Mediambiental Segulla, va recollir 20 quilos de residus de la platja de Sabanell i a la Punta de la Tordera. Tot i que la jornada no acompanyava l'acció de neteja del litoral, va mobilitzar aquell dissabte 28 voluntaris, 9 dels quals eren menors d'edat. La major part del material recopilat a la sorra van ser plàstics i van trobar més burilles que vidres.

0: i Prats Savalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta aquest mateix dilluns. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull convidar a un taller de fotografia que organitza AFIC Blanes aquest cap de setmana, en concret dissabte al MIT a partir de les 10 del matí. Un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, de la fotografia amb llum a la fotografia amb idees. En aquest taller s'explorarà aquesta transformació. Què és la promgrafia, com pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats i reptes obre aquest nou escenari. És una activitat gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia, amb la qual es pot fer a través del web www.palafolls.cat, el link que trobareu. Un taller que portarà Josep Recio.
2: Hola, bon dia. Arrenquem una...

0: I ara és moment, com sempre, de connectar amb en Quim Serra per saber quina és la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí i, per tant, les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, quins han estat els titulars més destacats. Palafolls celebra la 5a edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa, organitzada per l'Àrea d'Esports per promoure un estil de vida actiu i saludable, oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats el pròxim 23 de maig. La programació començarà a les 9 amb un esmorzar comunitari i es distribuirà en 3 espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis. I l'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris del mosquit tigre, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals on s'acumula aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, el consistori ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar de focus a la via pública. També hem parlat d'altres qüestions en clau comarcal. La Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, aquesta estratègia suma 110 pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. I 1.300 persones han participat a la 12a marxa On Colliga't en marxa de Blanes. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que On Colliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. I també hem parlat d'esports. Entre altres, hem destacat el partit que va fer el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís perquè l'ha permès pujar a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la divisió d'honor catalana després de vèncer el Parets per un contundent 8-1, amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A, Salou. Fins aquí l'informatiu d'aquest 18 de maig del 2025. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, el web és www.radiopalafolls.cat i estem a Facebook, a Instagram, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà, com sempre, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom. Comencem una nova setmana amb les agendes de moment en blanc. La nostra oportunitat, doncs, omplir aquestes agendes amb totes les activitats que es realitzen a Palafolls i Rodalies els pròxims dies. Benvinguts, doncs, al Palafolls en xarxa, al programa cultural de Ràdio Palafolls. Avui que és dilluns, per tant, per començar la setmana, què tal si donem una ullada enrere? De fet, ho fem cada inici de setmana amb l'historiador local Xavier Salicru, que avui de nou seurà aquí amb nosaltres per explicar-nos més detalls de la història del nostre municipi. Per altra banda, a la segona part del programa anirem fins a Calella per parlar-vos de teatre, en aquest cas de teatre musical, perquè Joventut Artística de Calella el pròxim 31 de maig estrena el musical Una rossa legal. Avui, protagonistes i equip directiu visiten també el Palafolls en xarxa per explicar-nos tots els detalls. Tot això en aquests 30 i pocs minuts que tenim per parlar de cultura aquí a la ràdio. Seguim parlant de cultura, doncs, i omplint l'agenda al Palafolls en xarxa d'aquest 18 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I comencem el programa amb la xarxa cultural, òbviament fent cas a les activitats del nostre municipi per aquests pròxims dies. I anem directament cap al cap de setmana per afegir a l'agenda que arriba una nova edició del Cuida't Palafolls. De fet, serà aquest pròxim dissabte, amb diferents activitats que caldrà apuntar a l'agenda amb tres espais ben diferenciats. Per exemple, tindrem la zona A a la pista exterior del Palauet, on hi haurà secció de pickleball. Durant tot el matí, per totes les edats, pots descobrir aquest esport dinàmic que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis de taula. A la zona B, que estarà situada a la plaça de les Valls d'Acs, hi haurà espai multiesport i ludoteca durant tot el matí, per totes les edats, un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits. I a la zona C, a la gespa del casal al Davis, hi haurà la zona de benestar i moviment. Això sí, per poder-hi participar és necessari portar tovallola o estoreta de casa. A 2:15 del matí, en aquest espai, es farà una masterclass de zumba familiar per totes les edats. I a 11:15, sessió de Mindful Movement Woman. Una proposta que s'acaba de completar amb un esmorzar comunitari que es farà a partir d'un 9:15 del matí al punt d'informació situat entre la pista exterior del Palauet i la plaça de les Valls d'Acs. Per acabar d'arrodonir aquesta informació, demà tindrem amb nosaltres la regidora d'Esports, la Marta Alabart, per acabar d'omplir tots els detalls d'aquesta sessió del Cuida't 2026. Anant més enllà, afegirem també a l'agenda que dissabte hi ha jornada de voluntariat a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de Ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Al marge d'això, parlem de FIC Blanes, que aquest dissabte també organitza un taller de fotografia a càrrec de Josep Recio Almit, al Música i Dansa. Es titula De la fotografia a la promgrafia. Serà a partir de les 10 del matí amb inscripcions que podeu omplir a través del web de FIC Blanes, www.ficblanes.com. I, òbviament, aquesta setmana també hem de parlar d'un nou espectacle dins l'escena nou, diumenge, al Teatre de Palafolls, sessió de teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia, amb entrada gratuïta. Anem ara fins a Malgrat de Mar per apuntar també a l'agenda diferents activitats culturals, entre les quals, per exemple, pel pròxim dijous, la xerrada Viatge a l'Índia. Es farà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa, a càrrec de Xavier Jué. A part també de la mateixa biblioteca, però canviant de dia, en aquest cas el divendres, l'Hora del Conte, a 6:45 de la tarda. Porta per títol Contes del Calder de la Iaia Maria, a càrrec de l'Eva González. I el divendres també hi ha pel·lícula a projectar dins el Cineclub Garbí, Nobel Bagun, serà a partir de 9:15 del vespre al Centre Cultural. Destacarem també altres activitats culturals, en aquest cas a Pineda, municipi que aquests dies organitza diferents activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb el programa d'activitats que va començar ja el passat 11 de maig. Avui mateix hi ha la projecció de curs amb temàtica LGTBIQ+, i un col·loqui per part de l'associació Cinemart. Això serà a partir de les 5 de la tarda a l'auditori de Can Comas. Òbviament també hi haurà la lectura del manifest institucional i el pròxim pròxim 22 de maig apuntarem a l'agenda el visionat i anàlisis fílmica LGTBIQ+, amb identitats i narrativa queer. Serà 6:15 de la tarda, també a l'Auditori de Can Comas. Sumat al bingo cultural, que es farà el 21 de maig a la tarda al Casal d'Avis de Poblenou. Més activitats ara al municipi de Calella. Demà, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, al punt de 8:15 del vespre, hi haurà la conferència que porta per títol Cap aspre de mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i Josep Maria Jué Mas, amb la presentació a càrrec d'Aniol Noguera Clofen, serà organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. I el dimecres, una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com sempre, a 7:15 de la tarda a la Sala Mozart. Obres mestres del disseny que tens a casa. Canviem de municipi. Anem ara fins a Tordera, que aquest cap de setmana celebra una nova edició de la Diada de les Emergències a Tordera, amb una exhibició que hi haurà a l'aparcament de la carretera de Fogàs. És la 6a edició d'aquesta proposta d'exposició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat. Entre les 10 i la 1 del migdia, i acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. El pròxim 21 de maig hi ha la 9a edició de les Jornades d'Esports Alternatius. Serà entre les 9 del matí i les 4 de la tarda a la Ciutat Esportiva de Blanes. I el divendres també hi haurà un nou concert dins el cicle Música a l'Esperança. A les 10 del vespre, a la Capella l'Esperança, serà el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna altra sorpresa. A les 10 del vespre, a la Capella l'Esperança, amb preu d'entrades de 12 euros que es podrà comprar al mateix local, abans del concert. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És dilluns, dilluns d'història al nostre programa i, com sempre, dilluns de mirar enrere. Xavi Salicru, molt bona tarda, benvingut.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres en aquesta perspectiva que sempre agafem de la història de Palafolls amb diferents temàtiques. Avui crec que ens vols parlar del rugby B.
2: Sí, del rugby B. He triat aquest tema perquè ha estat, no, o és encara, d'actualitat, no, a la baixa Tordera, perquè se n'ha parlat molt del rugby B, perquè si potser els oients no tenen massa clar, aquestes tres opcions que presentava l'Agència Catalana de l'Aigua, d'aquest pla de motes, no, buscar aquesta solució, aquells efectes del Glòria, doncs una de les opcions que es presentaven era eixamplar, no la llera, però sí la zona inundable del riu, fins al rugby B, no? Doncs per tant, l'objectiu d'avui és explicar què és aquest rugby B, d'on te ve, on te va i d'ençà que el tenim documentat.
1: Amb aquest apunt molt ben lligat, si més no, amb l'actualitat que estem visquent ara aquests dies, amb el que tu comentaves, Xavi, el rugby B, que molt sovint ha estat com una frontera natural, no? De fet, l'hem utilitzat d'alguna manera per delimitar espais.
2: Bé, potser no ben bé delimitar, però sí que ha estat un rec present al llarg de la història i és el que pretenc avui no explicar d'ençà el tenim documentat. Hem d'anar una mica més enrere. Pensem que si ens anem a l'època medieval, a tot el que és el Pla de Grau i el pla de Palafolls, on discorre aquest rec viver, perquè arrenca en el molí d'en Puigverd i arriba fins a mar, doncs aquests dos espais, no, el Pla de Palafolls i el rec viver, ha estat sempre present. Pensa que antigament era una zona que sobretot en el Pla de Grau, en el tram final d'aquest rec viver, que el riu no era encapsulat com ara. Ara tenim el riu molt definit, no? Mm-hmm. Seran les motes i el riu no es mou d'allà, en cas de que desbordi, evidentment, però durant l'època medieval el riu, segons les torderades, es movia. Els braços del riu es desplaçaven 100-200 metres de cap a la dreta, cap a l'esquerra.
1: El recorregut no era fixa, diguéssim.
2: No era fixa perquè la intervenció humana no havia sigut molt, molt dura, molt potent, i el riu no es havia fet aquestes motes d'ara, que el que dic jo s'ha fet com un canaló, no? Doncs en aquest moment que el riu encara s'està movent una mica, el rec viver ja el tenim documentat. I ja hem de recular fins al segle XV. El primer document que tenim que ens parla d'aquest rec viver, doncs és del 1445. Per tant, un rec ja que l'home va construir per com el seu objectiu va ser, i és el que ha arribat fins a dia d'avui, ha estat desguàs, no? Tots aquests camps que es cultivaven ja d'èpoques, no?, d'època medieval, doncs en cas de moltes pluges o en cas de que el riu trenqués i els inundés el camp, doncs tenir una via de desguàs. I és aquest el que ha estat el rec Viver fins a dia d'avui, no?
1: El document, precisament, aquest primer document on sentim parlar o llegim sobre el rec Viver, ens parlava precisament d'això. O aquest document que ens comentaves, o aquesta primera imatge, o aquesta vegada que sentim parlar del rei Viver, del rec Viver, perdó, de què tractava, sobre quin tema?
2: Mira, sobretot perquè el documentem al segle XIV, al segle XV, al segle XVI, al segle XVII, però no és fins ben bé fins al segle XVIII que el documentem ja amb casos, amb episodis de grans pluges. Mm-hmm. Aquestes primeres documentacions que tenim del rec Viver, una cosa molt fàcil, no? En els capbreus i a les declaracions de la gent, i quan havien de limitar les finques que tenien, no?, els drets que pagaven al senyor, doncs sempre s'anomenaven les afrontacions i el que hi havia a la seva finca. I és aquests primers casos que documentem el rec Viver, en aquest cas ens surt no com a objectiu del document, sinó com a element referencial, no?, per ubicar-lo, no? Per tant, ja era una cosa, un element de referència en el territori, no?, ja des del segle XV.
1: Per tant, a l'hora de valorar aquest terreny on s'havia de construir aquesta masia o aquesta casa, no?, o fins i tot de delimitar, tu ens deies,
2: delimitar les terres de cultiu, totes aquestes terres de cultiu, perquè estem parlant, el rec Viver discorre per la terra plana, i la terra plana, quan busquem la història de les masies, sempre tant ens agrada parlar de masies, Jordi, les masies no els trobem aquí. Per què? Perquè les masies es construïen sempre en llocs una mica més elevats, fora d'aquests camps de cultiu, i on aquest rec havia fet la seva funció, que era de desguàs d'aigua. Per tant, una masia, no?, amb la intel·ligència que tenien els nostres avantpassats, cosa que ara l'hem oblidat, no?, perquè tenim ple de zones urbanes i polígons i mil i una coses que ha fet l'home, edifiquem
1: no?
2: allà aquelles zones, no?, que la natura i aquells avantpassats nostres se l'escoltaven més, la natura, que no pas a l'actualitat. No, potser ara s'està intentant revertir en aquest, no?, aquesta dinàmica, sobretot que es va passar a partir de mitjan del segle XX, no?, potser s'està corregint tot això de construir, és que fa molt que no hi cau l'aigua aquí, no?, doncs...
1: Poder fer tard, i això ja seria un altre tema a tractar, però tornant al rec Viver, Xavi, quina informació més tenim d'aquest Viver, d'aquest rec, perdó, tan bueno, nombrat al nostre municipi?
2: Sí, i tan nostrat, no?, perquè sobretot és un element del terri, més enllà, no és un element de la natura que està creat per l'home, però és un element de referència. Doncs com te deia, no?, el anem documentant cada segle, el segle XVI, el segle XVII, en aquestes declaracions a la gent per situar les seves peces, i al segle XVIII ja comencem a trobar alguna tordarada, una que tenim del 1726, que es veu que va fer moltes destrosses i va negar molts de camps.
1: Deu ser la primera vegada també, Xavi, que escoltem la paraula tordarada, no?, o que llegim la paraula tordarada, també tan nostrada per altra banda, perdona que ara et desvio una miqueta, però sí que és veritat que el terme tordarada sempre m'ha cridat l'atenció.
2: Sí, però el tema tordarada no el documentem molt més cap aquí. Jo he dit tordarada al segle XVIII perquè...
1: I hem posat una miqueta de cullerada, ho hem portat cap aquí, llavors.
2: Ho he portat amb el nostre vocabulari d'avui, però en aquell moment tordarada no surt, parla de trencs, la paraula que surt molt és trencs en la mota del riu, no? Aquelles motes que no eren com les motes d'ara tan grosses, eren més petites, i un trenc era doncs un trencar, no? De trencar la mota, i hi ha moltes, sobretot al segle XVIII, els documents notarials, no?, perquè abans es anava al notari molt més cara, i apareixen moltes de crides de les autoritats del moment a cridar als veïns, aquells que tenen finques per allà, anar a refer la mota del riu, arreglar els trencs que diuen. Això és un continu, i per tant totes aquestes crides anaven lligades a una prèvia que havia sigut aquest desbordament, no?
1: Era la manera de procedir, no? O sigui, fer aquesta crida, com tu ens deies, a tots els habitants que vivien al voltant, d'anar a arreglar el que la naturalesa poder havia espatllat. Era la manera habitual de procedir, no?
2: Sí, esclar, havia de tornar a canalitzar el riu, perquè si no aquelles terres que treballaven...
1: Corrien perill.
2: Hi havia terres en aquell moment, fins al segle ben bé, pràcticament fins a final del segle XIX, moltes terres que permetien la inundació. Ara encara queda residualment, queda algun cultiu a la part baixa d'arbres de pollancres. Aquests arbres permetien, que es podien negar tranquil·lament. Clar, l'horta del segle XXI no permet, no? Un camp d'enciams, un hivernacles, no permet que cada X temps es pugui negar, no?
1: Com avança tota aquesta història, Xavi?
2: Doncs mira, doncs el anem documentant. I, per exemple, tenim un document molt interessant del 1785, que aquí és un document molt extens, i és un document fet especialment per això, i és que es crea una comissió per avaluar l'estat del rec Viver. Sembla ser que no desguassava prou bé quan convenia en temps de pluges, i el que fan doncs és crear una comissió, no?, que anomenen els batlles d'Aigues, no?, anomenen a dos personatges, que justament un és de Palafoll i un és de Malgrat, no?, perquè els dos àmbits de,
1: per no crear diferències,
2: del rec,
1: no?
2: Doncs se'ls encarrega fer una avaluació, una valoració, no?, avaluar com està el rec, no?, i veiem que hi ha llocs que s'hi ha deixat créixer vegetació, i a més ens en descriu molt bé, cada punt, que pràcticament hasta podem identificar finques i tot actuals, sabem els propietaris com han anat canviant de mans, i per aquell propietari que ens anomena aquell any sabem hasta quin punt era aquest, que havia crescut un arbre, que el propietari havia deixat créixer un arbre en el marge del rec Viver, llocs que els han de refer de nous perquè la sorra els ha tapat tots. Per tant, bueno, era un element important que calia tenir-lo en borda i mantenir-lo, i per tant les autoritats en cuidaven de que ho estigués, no? I és aquesta crida, aquesta comissió que creen. I el que és molt interessant és que aquest document, tot i que nosaltres sabem, sempre diem, i és el que tenim avui en dia, que el rec Viver neix a vora el molí d'en Puigverd, un cop passat el molí d'en Puigverd, i que a partir del segle XIX ha servit de desguàs del molí també, de l'aire que passava, però en aquest document ens diu que arrenca en el terme municipal, bueno, no és municipal en aquell moment, en el terme de Tordera.
1: Per tant, aquest traç ara s'ha perdut.
2: Sí, s'ha desperdut. Segurament aquest tram s'ha perdut. Clar, al segle XIX es crea tota aquesta infraestructura hidràulica, no?, que comunicava des de l'aire que es captava a l'alçada dels Lleis de Tordera, anava fins al molí d'en Puigverd, del molí d'en Puigverd anava al molí de la Pedrera, no?, el molí vell, i d'allà anava la fàbrica de l'aigua Maristany. Es crea una infraestructura d'aigua molt important, i possiblement aquest tram del rec Viver és substituït per un d'aquests trams.
1: Per tant, aquí ja entra la mà de l'humà, no?, la mà de la persona, que el que fa és enterrar, no?, o d'alguna manera desdibuixar aquest primer tram del rec Viver.
2: Bueno, l'home el que ha fet sempre, no?, d'ençà que sabem, és moldejar el paisatge. Per tant, aquest rec Viver, que sembla ser fins al segle XVIII arrencava molt més amunt, doncs l'home el va transformar, el va fer desaparèixer, o el va desdibuixar amb altres recs més petits. Per tant, ara, nosaltres, quan l'hem de definir el rec Viver, diem que fins al segle XIX arrencava vora el molí d'en Puigverd, i allò es va aprofitar com a desguàs també del molí d'en Puigverd.
1: Però hi ha informació que demostra, com dèiem, que començava molt més enrere. I ja per anar acabant, Xavi, no sé si hi ha alguna informació més.
2: Bueno, una anècdota petita és que quan se crea la línia, no?, la línia del tren, el 1859, un any abans, es demana de poder fer un pont perquè travessés el riu, el rec Viver. Per tant, era un element important. I potser ja com per acabar, durant una època va tenir un ús diferent, que va ser aprofitant el desguàs del molí vell, no?, el molí de la Pedrera, es va crear una comunitat de regants, en el que és ara el terme de Malgrat, i tot i que seguia servint de desguàs en temps de pluges, aprofitaven aquesta aigua del desguàs per muntar una comunitat de regants. Per tant, tenia dues utilitats. En temps que no plovia, aprofitaven la canalització per abastir-se d'aigua als camps de l'entorn,
1: i cultivar.
2: Però quan venien temps de pluges, doncs seguia fent aquesta tasca que ha tingut des del segle XV de desguàs.
1: La importància del rec Viver al nostre municipi al llarg de la història, un rec Viver que com tu ens deies, també ha estat nombrat últimament, sobretot per als serveis informatius d'aquesta emissora, per exemple, quan parlàvem precisament d'aquesta problemàtica amb els pagesos. Xavi, gràcies avui per ser amb nosaltres. Dilluns que ve ens hi tornarem a posar. Gràcies.
2: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
0: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 24 hores amb tu. Anota-t'ho a l'agenda.
3: el telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
4: 93 761 95 00.
3: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
5: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
5: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
5: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
5: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
5: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
6: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
7: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
0: Ràdio Palafolls.
1: Apunteu-vos bé aquesta data a l'agenda, el pròxim diumenge, 31 de maig. De fet, aquesta data i les pròximes que vindran, perquè us presentem un bon musical que, ja us diem, cal anar a veure. A Calella, Joventut Artística presenta Una rossa legal. Amb nosaltres, la Mafalda Hansen, amb la direcció coreogràfica. Mafalda, bona tarda, benvinguda.
8: Bona tarda, Jordi.
1: La direcció d'interpretació, la Txon López, que també tenim amb nosaltres. Txon, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: I una de les protagonistes, la Noa Roca, que la tenim també aquí asseguda amb nosaltres. Noa, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Gràcies a les tres per ser amb nosaltres. Hem de dir que vosaltres sou una petita representació de tot l'equip, tant de la direcció com d'actors i actrius, que participeu d'aquesta Una rossa legal, un projecte Mafalda que fa molt de temps que esteu treballant i que el 31 de maig, com dèiem, comença a escenificar-se al Teatre de Calella, eh?
10: Sí, bueno, al final tampoc és tant de temps. L'hem muntat en 4 mesos i ha estat tot un repte, però és molt guai, la veritat.
1: Tu portes la direcció coreogràfica. Sí que us heu repartit una miqueta, parlàvem de la Txon. Hi ha gent que porta també, crec que el tema cant, no en aquest cas,
10: sí.
1: Tu hi tens molt a veure. I la direcció de tot plegat amb en Josh, que també no ha pogut ser amb nosaltres, però sou un bon equip. Com ha estat tot això? Com neix, Txon, Mafalda, aquesta rossa legal?
9: Doncs tot comença amb en Josh Pérez, que és l'ànima i el motor del projecte. Ens va reunir a la Mafalda, a mi, entre d'altres, i va proposar el projecte, i llavors sobre la marxa ens vam anar a trobar doncs, cosetes, no?, del procés creatiu, no?, fins al punt que som ara, amb tot l'anenc que és meravellós i tot l'equip directiu, entre ells doncs, la Noa Roca i l'Albert Lanzas com a direcció de cant.
1: De totes maneres, aquí després entra tot el procés de triar l'equip artístic que pujarà dalt de l'escenari i que defensarà aquest musical. Per exemple, la Noa no crec que digui gaire cosa si tu ets una de les protagonistes, per no dir la protagonista. No?
10: Exacte. Exacte, exacte.
1: Com és això? Com t'ho van explicar? Com arriba tu a aquest projecte?
10: Ui, és molt divertit. Jo vaig veure el càsting i vaig decidir doncs, presentar-me perquè diguéssim que la Elle Woods, que és la prota d'aquest musical... és un paper que sempre havia somiat fer perquè s'allunya molt del que sóc jo com a persona. Llavors vaig dir, això és un repte 100% i anem a per totes. I jo vaig anar al càsting i vaig sortir molt nerviosa, molt, molt, molt nerviosa, però els hi vaig veure tots les cares en plan super emocionats, tal, i jo, ai, ai, ai, ai, ai, i vaig estar, fins que no m'ho van dir, vaig estar, bueno... no deia paraula, no menjava, i la meva parella en plan, carinyo, què et passa? I jo, no, és que estic molt nerviosa, i quan m'ho van dir vaig plorar moltíssim, moltíssim, però supercontenta. És una feina i és un repte molt gran, perquè sobre aquest personatge està tota l'estona dalt de l'escenari, llavors ja no només és aprendre't el text, les coreografies, les cançons, sinó que a més regular l'energia, com beure aigua, que sembla una cosa super senzilla, l'he hagut de treballar molt també, buscar aquests llocs.
1: Noies, què ha estat el més complicat de la creació d'aquest projecte? Perquè un pot pensar, és un musical que tots més o menys hem vist, que coneixem la història, però clar, dintre això hi ha la seva complicitat. Òbviament comencem per cantar, ballar i actuar al mateix temps, que és el que tenen els musicals. Estem parlant del mal anomenat teatre amateur, que això significa que bàsicament la gent no cobra i que dedica el seu temps lliure deixant família, amics i totes les seves tasques per assajar al teatre de Calella. Entenc aquestes dificultats, però passant d'aquestes, quines han estat, noies, les més complicades?
9: A veure, començant perquè jo no sóc carne de musical, o sigui, a mi m'han ficat en aquest projecte, però jo de musicals, sí, és la primera vegada que monto un musical. Jo sóc de text, teatre físic, tal i tal, però musicals, res. Llavors, el meu objectiu en aquest projecte era que com a públic poguessis empatitzar amb els personatges, perquè a mi em passa que, a mi concretament, no sé si li passa a la resta del món, però a mi em passa que veig un musical i és una cosa tan gran i tan visual i tan...
1: Allò que a molts els hi pot tirar cap enrere, que és que de cop ens posem a cantar i ballar a l'hora d'explicar una història.
10: Totalment.
1: No? Té la seva part bona, però que també té la seva part dolenta.
9: Sí, la justificació d'esto ara, perquè...
10: clar.
9: I llavors, el meu objectiu era que tu com a públic poguessis empatitzar amb aquests personatges, sobretot amb l'Elle Woods, que de repente tota l'estona la pinten com la rossa tonta. Ostres, tonta poco, cantar de Harvard, saps el que vull dir? I bueno, i tota la misogínia de darrere el context social i tal, però sí, fer un musical sense haver fet musicals abans.
1: Clar, perquè nosaltres hem partit de que la història la gent la coneix, però per si de cas, una petita pinzellada d'aquesta rossa legal. En què consisteix, Mafalda? Parla'ns una miqueta de l'argument a grans trets.
10: Bueno, la Elle Woods està enamorada d'un noi que un dia de sobte la deixa plantada, bàsicament.
2: Totalment.
10: Per entrar a Harvard. I ella se n'adona que vol estar amb ell i que vol lluitar per entrar a Harvard. I finalment entra i, superbreument dit, se n'adona que realment és més que un físic i que una noia que no té cervell, perquè va molt més enllà de una noia Barbie, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per tant, hi ha aquesta lliçó darrere, que els musicals a vegades
10: sí.
1: Com que pensem que són fàcils, a mi m'agradaria defensar-ho perquè al final també té una història darrere. Jo porto, des de que hem començat l'entrevista, fent-me una pregunta que no t'haig de fer, perquè hem vist els vídeos de promoció a través de l'Instagram. Aprofitem per fer promoció de l'Instagram de Joventut Artística.
10: Increïble. Cal recalcar, si puc, i
1: digues,
10: em deixes,
1: sí?
10: En Xavier Ferran, en Roberto, que va ser el fotògraf, i la Laura Vilalta han fet una feina, perquè tots aquests vídeos vam estar tot un dia fent la sessió de fotos, càmera, ara aquí, ara fes aquest petit vídeo, ara puja, ara baixa, ara entra, ara surt, o sigui, increïble, i s'estan fent un curro darrere que cal recalcar perquè quedi una promo top level.
1: Però no t'escaquegis, Noa. La meva pregunta és, als vídeos et veiem rossa.
10: Efectivament.
1: El mateix títol ja ho diu.
10: Efectivament.
1: Jo et tinc a davant.
10: Daltònic,
1: de moment no sóc, per tant no ets rosa.
10: Efectivament.
1: No vull desvetllar un secret, poder el millor guardat del procés.
10: Podria ser el millor guardat,
1: Però et veurem rosa, òbviament.
10: Efectivament, és una perruca, em sap greu. Vaig decidir no tenyir-me perquè ja he fet aquesta bogeria abans i el meu cabell necessita descansar perquè porta 2 anys sense créixer. Va ser una decisió que vam dir, vale, hem de trobar una perruca rossa, perquè a sobre Elle Woods és molt rossa, no és lo típic de vale, 4 mechitas, no. Llavors vam comprar aquesta perruca i la vam provar, vam dir, és aquesta, perquè com jo sóc morena, tinc les celles morenes, el meu, com tot de pell ja ressalta, llavors clar, la perruca, si us hi fixeu al vídeo promocional, heu de veure els vídeos promocionals, té arrel morena i com que degrada el ros. Però he de dir-te que a la que aquest vídeo es va penjar i se'n va veure la cara de rosa, la gent pel carrer em veia i era com, tu no t'havies tenyit?
1: O sigui, cola perfectament,
10: és molt real. De fet, el fotògraf mateix, quan em va veure sense la perruca, li va xugar i em va dir, vale, un moment, ho he de pair, que no ets rosa real. No, està molt ben trobada.
1: Felicitat, doncs, a l'apartat de caracterització.
10: Totalment,
1: també, vestuari,
10: no.
1: que ho han fet
10: molt bé. La vam trobar,
1: bé.
10: Sí.
1: A la presentació d'aquesta entrevista, jo deia, apunteu-vos el 31 de maig. El 31 de maig és l'estrena. Ara parlarem una miqueta del que queda i la recta final, que això és una bogeria per tots els que fem teatre. teatre sabem que ara toquen assajos generals i sortir a les tantes de la matinada. Però, òbviament, parlem de dates. Noies, 31 l'estrena a partir de quina hora?
10: A les 6 i mitja és...
1: De la tarda, eh?
10: Sí, sí.
1: De totes maneres, totes, si seguiu Instagram o si veieu la pàgina web de Joventut Artística, allà ho teniu tot detallat. Ho dic perquè entenc que encara queden entrades per comprar,
10: sí,
1: no?
10: Sí, sí, sí.
1: Com
10: sí,
1: les
10: sí,
1: podem
10: sí.
1: comprar?
10: Doncs entrem a la web de Joventut. De fet, si aneu a l'Instagram de Joventut Artística, allà tenen el link a la biografia, llavors entres i ja surt el cartell del musical i comprar entrades és supersenzill, perquè a sobre és per Entràpolis, llavors entres, et registres, la compres per quan vulguis, mm-hmm. i una vegada registrat pots agafar per tots els dies, si us ve de gust.
1: Mm. No, em deies, per tots els dies la podeu comprar per quan vulgueu, perquè nosaltres assenyalàvem l'estrena, que és el 31 de maig, però m'ha faltat son. En principi hi ha altres caps de setmana que podrem veure aquesta rossa legal.
8: Sí, tots els caps de setmana de juny, els dissabtes a les 6 i mitja i els diumenges a les 9. A no, al revés.
1: Els dissabtes a les 9 del vespre, diguem-ho bé, els dissabtes sí. a les 9 del vespre, a les 6 i mitja els diumenges per allò que demanen d'anar a treballar, no?
10: Exacte,
8: efectivament. És veritat.
1: Mm-hmm. Bona opció. Us deia, vull parlar també del procés final. Queden uns dies per arribar al dia de l'estrena. Poder els dies més complicats, els més satisfactoris, perquè després veus que tot funciona bé. Però en aquesta recta final, què us queda? Com l'esteu visquent? Faig una ronda per parlar amb les tres, Noa, per exemple. Com ho vius tu? En aquest cas, perquè portes les dues bandes, no? En aquest cas des de la part de darrere, però també des de la part de dalt.
10: Efectivament.
1: Que em deia, si no m'equivoco, que el teu personatge, si baixa de l'escenari, és en poqueta estona.
10: És un miracle, si baixo de l'escenari. No, no, sí que és veritat que en aquest cas estic molt contenta de compartir amb l'Albert Lanzas doncs, aquest rol de direcció de cant, perquè com que ens tornem molt, no? Vull dir, hi ha alguna cançó que jo estic respirant, ni que siguin 30 segons, i llavors és quan jo, per la part que fa direcció, m'hi fixo més, allò de dir, vale, aquí apreteu això, tal, i ell després està fent tota la feina de quan jo estic a dalt de l'escenari, i clar, vaig molt cansada, però és molt satisfactori veure que tant la feina interna com a intèrpret i la feina de direcció va sortint, no? Que dius, vale, es va posar en tot a lloc, poc a poc, però clar, és molta feina i és tenir el cap a 80 llocs diferents.
1: Per això deia una miqueta que són els dies més complicats, els més durs, però també quan totes les peces comencen a encaixar,
10: sí.
1: no? I això també és satisfactori. A les 3, de fet, us hem vist dalt de l'escenari i també dirigint en concret amb diferents projectes teatrals. Voldria parlar també amb vosaltres, John, com es viu des de la part de darrere, diguéssim? Perquè tu en aquest cas no pujaràs dalt de l'escenari, però també es viu des de la part de direcció. No sé si us posareu a control tècnic o entre bambalines, però en aquest cas són un altre tipus de nervis, no, Chon?
11: Bueno, jo és que no estic gens nerviosa, és a dir, el que a mi em passa que em passen moltes coses, el que a mi em passa és jo veig la llum totalment, del final del túnel, o sigui, ara està sent un moment com estressant, però no estic nerviosa i no estic patint, perquè jo sé que hem fet molta feina, l'elenc ha fet molta, molta, molta feina perquè això surti i sé que sortirà. No sabria dir-te, no són nervis, estic tranquil·la i viure-ho des de dintre, o sigui, per mi el conflicte més gran serà veure-ho i no poder parar, no poder parar, de dir, vale, això, ara ho fem així, girant, tal, no sé què, digue-li això, no sé com, saps? No poder...
1: Tot funcionarà sol, sens dubte,
11: sí,
1: no poder dirigir,
11: costa,
1: en aquest
11: sí,
1: cas.
11: Sí, sí, no poder parar de dirigir, perquè... Mm-hmm. Sempre.
1: Mm. Mafalda, amb tu et volia fer la mateixa pregunta, però no hem parlat també de l'apartat coreogràfic. No sé si hi ha grans coreografies en aquest musical. Sí o no? D'aquelles grupals, d'aquelles que... Ai, si poso un braç cap aquí, compte que no
11: sí,
1: li doni a l'altre
11: sí,
1: posicions.
11: Alguna n'hi ha.
1: Com ha estat aquest apartat? Parla'm una miqueta del tema coreogràfic.
8: Bueno, el tema coreogràfic també, en la base sobretot, és que al final no tots tenen el mateix nivell de moviment o de ball. Llavors sí que és veritat que he intentat com adaptar-me al màxim possible a tot l'elenc, i super agraïda perquè, o sigui, crec que mai m'ho he passat tan bé fent assajos de coreos com amb ells, i ho he gaudit moltíssim.
1: I com ho viuràs? Li feia la pregunta a la Chon, des de darrere, des de bambalines, el dia 31, sense poder dirigir per a l'obra en aquest cas.
8: Crec que bé.
1: Sí?
8: Sí, estaré nerviosa. Jo sí que estaré nerviosa perquè al final amb aquestes coses sempre em poso nerviosa, però confio plenament. i també estarem altres coses, ajudant a bambalines, ajudant a la Noa amb canvis de roba si calen, i faré tot el que pugui. Però vaig completament tranquil·la.
1: Veureu, m'agrada molt que hagi sortit la paraula diverses vegades confiança, perquè al final això es tracta d'un equip, es tracta de que cadascú sap estar al seu lloc, i que aquesta confiança fa que, en lloc de patir-ho, que jo ho he dit en plan conya, doncs es disfruti, no? En aquest cas, i que el dia 31 serà un èxit, òbviament, perquè és l'estrena, però que després també recordeu que hi ha altres dies per poder veure aquesta rossa legal. Sabeu que teniu l'Instagram de Joventut Artística de Calella, teniu la pàgina web, en allà tota la informació, i com deia la Noa, poder comprar les entrades a través d'Entràpolis. No us la podeu perdre. Mafalda, Txon, Noa, gràcies avui per ser amb nosaltres.
10: Gràcies. Gràcies.
12: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Acabem, ho deixem aquí. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà, com sempre, a la mateixa hora, després de l'informatiu, parlant de més propostes culturals. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

La Generalitat compra 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi veí, una operació que s'ha tancat amb la societat ImmoCaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat. A banda dels 42 pisos de Tordera, també s'ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible.

0: I a Blanes, 1.300 persones han participat a la dotzena en marxa, un colligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la dotzena edició de la marxa, un colligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit i ha aconseguit un rècord de participació a 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'un colligat Blanes amb el suport de l'Ajuntament i també el grup Fundistes Blanes ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que un colligat Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport a malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exhaurir i molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitzar tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari.
1: Més informació a radioplafolls.cat.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En Futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinenc, com va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alaví A va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de Quarta Catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, on la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del sènior B a Tercera Territorial Masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar, Martí Capçada.
1: Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta mateixa escola.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna, Sergi Ferrer.
2: Un centenar de persones es van concentrar divendres davant l'Ajuntament de Santa Susanna per reclamar la prohibició del Festival Neonazi Caos in the Sun, prevista a finals de mes en una finca privada situada a les afores de la població.
0: I la pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Marc Tresserres.
3: Ariana Ros i Gerard Mercader tornen a donar a Tordera la representació de la comarca per 12è any consecutiu.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
4: La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per tothom aquest dissabte 23 de maig.
0: I el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, Ona Malgrat.
5: Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents.

0: Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar. Marc Tresserres, dona'ns més detalls.
1: Doncs dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, han fet una denúncia d'una extreballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí, que ha donat peu a una investigació dels Mossos, que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans per tal que la canalla del centre pugui continuar, diuen, el seu procés d'escolarització amb normalitat. En aquest sentit, La Vanguardia indica que el consistori fins i tot els ha ofert que ho facin a la llar d'infants municipals La Bressoleta.

0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La protesta contra el Festival Neonazi Caos Indecent va reunir divendres a la tarda a prop d'un centenar de persones a Santa Susanna. La convocatòria, impulsada per col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme, va sortir de l'estació de tren i va consistir en una marxa per la població que va acabar davant l'Ajuntament, on els protestants van llegir un manifest i es van cridar consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde, Joan Campolier, a qui van exigir que actuï prohibint la celebració de la trobada prevista per finals d'aquest mes de maig en una finca privada situada a les afores de Santa Susanna. La manifestació també va provocar un tall puntual de la carretera Nacional 2 durant aproximadament un quart d'hora. Diversos vídeos de la protesta s'han difós a través de xarxes socials mostrant l'ambient de la concentració i la lectura final del manifest davant del consistori. Serà el quart any consecutiu que la trobada de grups vinculats a l'extrema dreta europea se celebrarà a Santa Susanna en una masia dels afores de la població. Estan anunciades bandes com la canadenca Legitim Violence, vinculada al supremacisme blanc, l'alemanya German Skinhead Legendo, la belga Les Vilang, que promociona el hooliganisme i també veu de la cultura skinhead. Des de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada i amb el consentiment de la propietat, el grup de mutards Paunes MC. Escoltem-lo en declaracions a la cadena SER.
2: No podem fer res, no sé. Tothom parla que em doni una sortida. Això és un privat que tenen aquesta finca, evidentment no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto, i no ho sé, no en tinc constància que cobren entrada, perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'interior com de Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, si hi ha solucions, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
1: A més, l'alcalde de Calella, Marbuc, ja ha expressat públicament que els assistents al Festival Neonazi no són benvinguts a la ciutat i va assenyalar als negocis que els allotgen o els cedeixen espais. En anteriors edicions, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la sortida d'una discoteca de la ciutat, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial. Es desconeix si hi ha previst algun dispositiu especial amb motiu de la pròxima celebració de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Sergi. I incendi en un campament de barraques a Vilassar de Dalt. Ara l'Ajuntament treballa en el reallotjament de 17 persones. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal i arran del polígon industrial de Vallmorena. Segons informava, primer bombers de la Generalitat i posteriorment l'Ajuntament d'aquest municipi, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà, el consistori ja treballava en el reallotjament de les persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres quadrats de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i traslladada posteriorment a l'Hospital de Mataró. Van acudir a l'indret la policia local, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions de bombers. Les persones afectades que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Per fer-ho s'ha demanat ajuda al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, Drets Socials de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme, Creu Roja i Càritas de Vilassar.
0: Gràcies, Martí. Canviem de qüestions. La Pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Martre Serres.
4: Sí, el pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. En el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar, la pubilla de Tordera, Ariana Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026 i l'hereu torderenc Gerard Mercader va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant a tota la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus T sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció, i un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariana Ros, dama del Maresme, va agrair, emocionada, el suport de la delegació tordarenca i de les seves companyes.
5: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que visca Tordera! Visca el Maresme!

0: que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
1: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa, com dèiem, de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del país.
2: El síndic de Greuges recull 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. Ràdio Canet.
3: El síndic de Greuges recull un total de 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. L'equip de la síndica de Greuges va visitar Canet de Mar el passat mes d'abril per oferir atenció presencial i també telemàtica a la ciutadania. Durant la jornada es van gestionar un total de 23 peticions relacionades principalment amb urbanisme, serveis socials i consum. De fet, les qüestions plantejades pels veïns i veïnes van abordar diferents àmbits de l'administració pública i la vida quotidiana del municipi. Entre les temàtiques més destacades hi ha temes de serveis socials, d'urbanisme, de mobilitat, de participació ciutadana i també de serveis bàsics de consum i llicències administratives. Pel que fa a les queixes registrades formalment, 4 estaven dirigides a l'Ajuntament de Canet, mentre que la resta corresponien a altres administracions o organismes competents. En concret, es van atendre 7 persones presencialment al Centre Cívic i Cultural de Vilaflora, mentre que 16 consultes més es van resoldre per via telefònica o mitjançant videotrucada.
2: I Sant Vicenç de Montalt i l'ACA reforcen la coordinació per actuar a les rieres del municipi. Martí.
4: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç i l'Agència Catalana de l'Aigua han reforçat la seva coordinació per buscar solucions als problemes que afecten diversos vials situats en trams de riera del municipi. L'alcalde Javier Sandoval s'ha reunit amb responsables de l'ACA per abordar especialment la situació de la riera de Sant Vicenç i la de Torrent Bo, on actualment hi ha dificultats per pavimentar determinats carrers a causa de les limitacions de la normativa hidràulica. Des del consistori s'ha exposat que moltes rieres del Maresme formen part de la trama urbana des de fa dècades, fet que genera problemes de mobilitat, manteniment i seguretat, sobretot durant episodis de pluja. L'Ajuntament ha explicat que el nou POUM incorporarà mecanismes urbanístics per adaptar aquesta realitat a la normativa vigent i facilitar futures actuacions. La reunió també ha servit per obrir una línia de treball més directa entre les dues administracions per poder agilitzar projectes vinculats al domini públic hidràulic.
2: Gràcies, Martí. Calella es converteix en l'epicentre de la cultura de la moto. Sergi Ferrer.
5: Aquest proper cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de maig, la fàbrica Llobet Guri i tot el seu entorn acolliran la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades. Tot plegat es distribuirà en dues sales, la polivalent i la sala de columnes, que aquest any s'intercanvien.
6: Un intercanvi de sales, totes les marques estaran a la sala polivalent i tot el sector custom estarà a la sala de columnes. Hi haurà decoració nova. A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto. Serà com una mena de paddock en el qual la gent caminarà per un passadís central i veurà banda i banda les marques més reconeixibles del sector. I la part custom la passem a la sala de columnes perquè és el que més ens està creixent en el projecte del The Factory.
5: Un dels grans atractius del festival serà també el Custom Bike Show, que comptarà amb la participació de prop de 60 motos i alguns dels millors constructors i modificadors de l'escena estatal. Peces úniques competiran en un entorn d'alt nivell que s'ha convertit en una de les grans referències del certamen. A més de contemplar motos noves, preparacions exclusives i les darreres tendències del sector, els assistents podran viure experiències reals damunt la moto gràcies a les zones de test ride on es podran provar diferents models. The Factory Bike Fest reforça enguany la seva vessant més familiar amb la participació de Motorsport Academy, una acadèmia especialitzada en formació que instal·larà un circuit infantil. D'aquesta manera, els més petits podran fer baptismes de moto amb monitors especialitzats en una experiència pensada per apropar el món del motor a la canalla.
2: Gràcies, Sergi. Caldes Estrac referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia. Martí.
4: Correcte.

0: Correcte. Caldetes s'ha sumat aquest 17 de maig, és a dir, ahir, a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització i reivindicació en defensa dels drets i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'Ajuntament ha volgut recordar la importància de continuar treballant per una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat, coincidint amb la data en què l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia. El consistori també ha recordat que les persones que pateixin situacions de discriminació o LGTBI-fòbia poden rebre suport a través dels serveis socials municipals o del servei SAI LGTBI+ del Maresme, ubicat a Mataró. Aquest servei ofereix atenció gratuïta, confidencial i orientació tant a persones LGTBI+ com a familiars i entorns propers. A més, l'Ajuntament ha difós diferents canals oficials per poder denunciar possibles casos de discriminació i així continuar avançant cap a una societat més inclusiva i diversa.
1: I obert el termini a Malgrat per demanar les beques de menjador escolar fins al 8 de juny. Ona Malgrat.
2: Des d'aquest dilluns i fins al 8 de juny ja es poden demanar les beques de menjador escolar per al curs 2026-2027. Els ajuts gestionats pel Consell Comarcal del Maresme s'adrecen a famílies amb infants escolaritzats en centres públics o concertats des del segon cicle d'educació infantil fins a l'ESO. Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament a través de la web municipal de l'Ajuntament de Malgrat o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per obtenir la beca cal estar empadronat a Malgrat, no tenir dret al servei de menjador gratuït i no superar els llindars de renda establerts pel Consell Comarcal del Maresme. Entre la documentació que es demana hi ha la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar i el codi i de l'ID de l'alumne, una identificació que es pot demanar al centre educatiu, així com altres documents que acreditin la situació familiar o econòmica. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.
1: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
3: Així és, aquest dissabte retorna al Cuida't, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que convida elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. I la zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats d'aquesta última zona cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes.
1: I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Canet guanya el darrer partit de la Lliga i puja de categoria a la propera temporada. Ràdio Canet.
4: Cap de setmana rodó amb bons resultats tant de bàsquet com de futbol a Canet de Mar. I és que el sènior femení del club de bàsquet ha pujat de categoria i l'equip infantil del club futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. D'una banda, destaquem que el sènior femení del club bàsquet Canet ha acabat de guanyar l'últim partit de la temporada regular al camp de l'Argentona i han quedat campiones del seu grup i, per tant, pugen de categoria a la propera temporada. El tècnic i coordinador del Club Bàsquet Canet, Jordi Orquín, es mostra molt satisfet pel resultat.
5: Era un partit fàcil, però el van guanyar, han quedat primeres i, bueno, la sorpresa és que han pujat de categoria i tot el que això representa. Vull dir, fa molts anys que hi ha hagut una alegria en el sènior femení que ja calia. Molt content per les noies i pel treball i l'esforç que s'ha fet.
4: Per l'altre costat, cal dir que l'equip infantil A del Club de Futbol Sala de Canet també s'ha proclamat campió de Lliga després del partit d'aquest cap de setmana.
1: I mentrestant, el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit Ona Malgrat.
2: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, fem 15 i fem 19 i de la Copa Elit van disputar els campionats de Catalunya d'hoquei patins el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents. Castellà comenta que els equips que s'han allotjat al municipi i la Federació Catalana de Patinatge els han felicitat per tota l'organització. S'han sentit com a casa, afegeix.
6: Hem tingut molts feedbacks tant de clubs, aficionats i hotels del municipi. Han sortit molt contents tots. Molts equips, sobretot a la VI, que es disputaven els partits a Malgrat, s'han pogut allotjar al municipi. De fet, hi ha 4 equips que inclús han vingut caminant fins al pavelló perquè estaven molt propers i ells precisament han sigut els que ens han felicitat, tant ells com la federació, per tota l'organització. S'han sentit com a casa. Des de l'organització i els voluntaris del club, que jo estic immensament agraïda per tots els voluntaris, els hem volgut fer les coses fàcils, que sentissin com a casa, i crec que ho hem aconseguit per els seus comentaris i les seves valoracions.
2: Castellà ha recordat que acollir els partits dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i de la Copa Elit implica setmanes d'organització i ha agraït la feina que han dut a terme els voluntaris. De cara a l'any vinent, el Club Patí Malgrat demanarà a la Federació Catalana de Patinatge poder saber amb més antelació quines categories jugaran les finals a Malgrat de Mar per oferir als clubs classificats opcions per allotjar-se al municipi. Després d'acollir els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, el Club Patí Malgrat encara ara la recta final de la temporada, que acabarà amb una festa al juny.
1: I el primer equip del CFS Sant Lluís de Palafolls puja a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Melina.
3: Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel mateix club, el cadet B es va imposar a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B va sumar els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, que va acabar amb un marcador de 4-3. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del CET10, 3-3, mentre que el juvenil A va patir una derrota contundent per 8-2 en la seva visita al Salou.
1: I el Club Futbol Tordera es proclama campió de Lliga i puja a segona catalana, Marc Treserres.
7: Festa grossa Tordera, gràcies al primer equip del Club Futbol Tordera, que dissabte es va proclamar campió de Lliga de Tercera i va certificar el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Sant Feliu de Guíxols per 1-0, gràcies a l'anotat per Marc Ruiz a les acaballes del partit. El maig va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu necessitava també la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar un gol a Marc Ruiz per un ajustat fora de joc i poc després el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant va realitzar una gran aturada per mantenir el 0-0. A la represa, el Tordera va anar ofegant un Guíxols que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant els ganxons amb 10. A partir d'aquí, els torderencs es van volcar a l'atac fins a trobar la recompensa amb el gol de Marc Ruiz al minut 90, després d'un rebuig d'un xut que havia provat el seu company d'equip, Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp i entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil aquella mateixa tarda també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives, el Tordera ha demostrat que el treball i la constància tenen la seva recompensa i Guillem Ferrer, el seu entrenador, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada dels seus jugadors.
8: El partit, ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació a gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
7: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
9: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
7: Justament equip i afició van celebrar l'ascens de categoria fent una rua per tot el centre de la vila, i aquest equip torna a segona catalana 3 temporades després.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures, que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i tornem en 3 minuts. Fins ara!
11: La xarxa de comunicació local.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
6: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
7: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
8: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: És moment ara de fer el repàs a les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma, què tal? Com està aquest dilluns?
2: Bé, arrencant el dia.
3: Anem fent. Pluja, eh?
2: Sí, el que el temps em té despistada, Sergi, perquè abans al matí feia sol, després han caigut quatre gotes, ara ha tornat el sol, crec. No sé quin temps fa Calella ara.
3: També està allò plovent, però d'aquesta manera, eh?
2: Està el dia
3: plou,
2: tonto.
3: Ara no, plou, ara no. Sí, correcte.
2: Bé, a veure, ara ens fixem en les xarxes socials i concretament anem al Maresme. Què podem destacar avui a la comarca?
3: Doncs que el Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar celebra aquest 2026 una xifra molt especial, la seva 50a edició. El certamen, nascut de la passió d'un grup de santpolencs pel jazz i impulsat durant dècades per la penya Xíndria, s'ha convertit amb el temps en una de les cites culturals més emblemàtiques del municipi. El festival va començar de manera gairebé artesanal gràcies a figures com Jordi Fàbregas i Jordi Carrasco, i al llarg d'aquests 50 anys ha portat a Sant Pol noms destacats del jazz com Tete Montoliu, Andrea Motis, Ignasi Terraza, la Locomotora Negra o la Sant Andreu Jazz Band, mantenint viu l'esperit de la música en directe. Per celebrar aquest aniversari tan especial, el Jazz Galet Club ha preparat tres concerts entre el 23 de maig i el 6 de juny a la carpa del Parc de Can Villà. La primera actuació anirà a càrrec de la Jazz Galet Club Big Band, una formació creada expressament per homenatjar els orígens del festival i el jazz que va marcar els seus fundadors.
2: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta activitat i anem a destacar alguna cosa rellevant en clau internacional.
3: Bueno, ens anem una mica més a prop del món, no? Perquè se n'ha parlat molt, especialment ahir i avui encara se'n parla i se'n parlarà més, i és que Andalusia deixa un escenari polític marcat per la victòria clara del PP a les eleccions autonòmiques. El candidat popular, Juan Manuel Moreno, ha obtingut 53 escons, quedant-se només a 2 de la majoria absoluta, i ja ha mostrat la seva confiança en poder governar en solitari després d'uns resultats que ha qualificat de contundents. Vox, amb 15 diputats i clau per a la investidura, ha rebaixat el to sobre una possible entrada al govern andalús. Javier Cortés, número 1 del partit per Sevilla i persona propera a Santiago Abascal, ha assegurat que la prioritat de la formació és impulsar el seu projecte polític abans que ocupar conselleries. La gran derrotada de la jornada ha estat el PSOE, que ha registrat el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb només 28 escons. María Jesús Montero ha admès que no han aconseguit mobilitzar prou l'electorat progressista i ha apuntat problemes de comunicació, mentre Adelante Andalucía ha estat una de les forces que més ha crescut, passant de 2 a 8 diputats.
2: I el tema del dia, el tema curiós, quin és?
3: Doncs s'ha fet virar a les xarxes la història de la Leo, una dona de 79 anys que continua aixecant-se cada dia a 6:15 del matí per treballar al negoci familiar de venda de patates. El cas ha obert un debat sobre la cultura de l'esforç, el treball i la felicitat. Molts usuaris han elogiat la seva actitud i asseguren que només qui ha aixecat un negoci amb risc, esforç i amor per la feina pot entendre aquesta manera de viure. Altres, però, consideren que normalitzar treballar fins a edats avançades no és ni sostenible ni saludable. El debat ha anat més enllà del cas concret i ha acabat plantejant una pregunta que ha generat molts comentaris. Treballar és realment una font de felicitat i realització personal, o la societat ens ha educat per viure constantment produint?
2: Una bona pregunta, Sergi, que podríem reflexionar al voltant d'aquesta pregunta molta estona, però crec que la pregunta del dia va una mica enfocada en aquest tema, així que anem a conèixer-la. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs us preguntem si treballaríeu fins als... He posat 79, però seria 80 per arrodonir-ho, als 79 anys com la Leo, amb dues opcions, sí i no. No hi ha més.
2: Molt bé. Sí, no? Tu, Sergi, exacte, que treballaries fins als gairebé 80 anys?
3: A veure, hi ha aquell debat que se n'ha parlat també aquí a l'Ona Maresma, que si la feina t'agrada, endavant les aixes, però trobo que fins a una edat en concret jo crec que ja és moment de descansar, si a més has treballat tota la vida, i jo crec que als 80 ja seria un bon marge, tot i que t'agradi la feina, per descansar i acabar de viure la vida.
2: Clar, el tema és que a vegades, quan arribem a una certa edat i la gent es jubila, potser no té ocupacions i, per tant, prefereixen continuar treballant perquè és el que han estat fent gairebé tota la seva vida. I per omplir el temps, potser doncs, aquesta senyora, la Leo, que treballa al negoci familiar venent patates, potser per ella això és el sentit de la seva vida i com ocupa les hores i el que li fa contenta, no?
3: I respectable completament, sí. Exacte. Si no tens hobbies, doncs què més que enfocar-ho al treball?
2: Jo ja et dic que no treballaria fins als 80. M'agrada molt la feina, gaudeixo, però és que, mira, encara que sigui estar estirada al sofà veient Netflix, o sigui, aprofito,
3: bueno, d'aquí als 80, poder hi ha una altra cosa que no sigui Netflix, eh?
2: Clar, no sé, una passejar, dues horetes de passeig, sense pressa. Bé, veurem si arribem a la jubilació, Sergi?
3: I a veure què ens diu la gent. Ara,
2: i a veure què ens diu la gent.
3: A veure què ens
2: exacte.
3: Diu,
2: Fins ara, gràcies.
3: Fins ara.
2: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
2: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tries Invisibles?
4: Jo sempre he escrit relats i llavors amics meus em deien, escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats, i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors doncs a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5 i em van dir, en tens més? I sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
2: Què simbolitza el títol Tries Invisibles?
4: Doncs em va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats, llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint doncs són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades literalment.
2: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
4: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs hem d'entomar coses que potser no ens agraden i com ho fem, no? Cadascú a la seva manera, no? Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Però hem de tirar endavant igualment.
2: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
4: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços, doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
2: Hi ha algun dels contes que t'hagi doncs costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que t'hagi doncs que el procés hagi estat una mica més complicat?
4: Doncs sí, sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper, i primera una segona persona, i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. I després el Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3, i també va ser un conte que em va costar plantejar-lo, un conte, al final el vaig dividir en 3 contes.
2: ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats. Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
4: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
2: Potser hi ha altres temes com l'èxit que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser...
4: La joventut també. Clar. Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
2: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim? Que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
4: Sí, bueno, no soc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
2: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
4: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
2: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
4: Sí, m'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva... Sempre penso que menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
2: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop ha acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
4: Si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat.
2: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
4: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
2: En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre.
4: Això ja no ho sé.
2: Clar, no cada sé, persona cada, és
4: cadascú,
2: un món.
4: Sí, cadascú. Home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
2: Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes amb cara i ulls, però continues escrivint, tens altres relats en marxa?
4: Sí, continuo escrivint... I ara estic buscant una altra manera, relats segur en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant un altre, diguéssim, vessant.
2: Parlem també on podem trobar el teu llibre.
4: Doncs des d'ahir a les llibreries, aquí a Premià, a Vaporvell ja el tenen, i bueno, i arreu, espero, no? El cap de setmana del 23 i 24 de maig, crec que és, hi ha la Fira Literal a la fàbrica Iquats a Barcelona, i allà també el podreu trobar. Clar. Amb l'estand de les hores, de l'editorial, i després també fem dues presentacions el 21 de maig a Dòria Llibres, i allà també hi haurà els llibres, i a la Documenta el 4 de juny, i allà també hi seran els llibres.
2: Molt bé, Mercè, doncs autora del llibre Tres Invisibles, ha estat un plaer. No sabem si vols afegir alguna cosa més.
4: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre
2: que remou,
4: que pots, a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
2: Perfecte.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies i bon dia. Adéu.
4: Bon dia. Sí.
2: Molt bé, doncs despedim a la Mercè i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda, com va aquest dilluns?
5: Hola Gemma, què tal? Bona tarda. Bé, plujós, però no passa res, jo me l'agafo bé.
2: tu sempre, eh? Ets optimista.
5: Sí, sí.
2: Habitualment?
5: De per si, sí. Sí,
2: mai,
5: sí, sí.
2: Mai t'he vist enfadat.
5: No, és que a veure, m'enfado, eh? I no poques vegades, però no és la meva costum. No acostumo estar de morros ni amb el rotllo. No, al contrari.
2: Perfecte. Doncs Marc, amb aquesta alegria, explica'ns avui, en primer lloc, si és algun dia important, hem de felicitar algú, hem de destacar alguna cosa?
5: A veure, aniversaris de gent realment coneguda per als nostres oients i per nosaltres no n'he trobat. El que sí que he trobat és que avui és el Dia Internacional dels Museus i em sembla molt maco perquè crec que és importantíssim mantenir-los. Altres vegades hem parlat d'història i justament aquesta secció és d'efemèrides, també tornant a destacar coses que han passat al llarg de tots aquests segles. I bé, avui quan he vist que era el Dia Internacional dels Museus, he dit, oh, mira que bé, perquè a mi abans no m'agradaven gens i ara cada vegada m'agraden més, no tots, però sobretot els històrics sí.
2: Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs ens apuntem avui que és el Dia Internacional dels Museus. I què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, avui farem doble versió d'efemèride musical. L'únic que només escoltarem una cançó de la segona efemèride, que és un grup molt conegut, ja ho veureu. Tal dia com avui, però, comencem primer el 1909 amb el compositor i pianista català Isaac Albéniz, que va morir als 48 anys per un càncer. Va iniciar la seva carrera des de molt petit i al ser tan bo prematurament ja va fer-se conegut aviat i això va fer que guanyés prestigi i el va acabar duent per molts països d'Europa i fins i tot d'Amèrica, oferint concerts. Entre les seves obres destaca la Suite Iberia, una de les seves últimes composicions abans de començar a estar malalt i considerada una de les més complexes. La seva música incorpora, a més, elements del folklore espanyol amb influències d'altres corrents europees, precisament per això, perquè Isaac Albéniz va voltar moltíssim.
2: Doncs bé, tal dia com avui naixia aquest pianista català, has dit, Marc?
5: Sí, correcte.
2: I què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, anem a la clau musical, aquest cop sí. Escoltarem la cançó d'una artista molt coneguda a nivell de territori català i espanyol. El 1998 va sortir i es va editar, de fet, el primer LP de títol homònim del duet Amaral, produït per Pancho Varona. És un disc molt acústic i que conté cançons bones i conegudes com Rosita, Tardes, Voy a acabar contigo i aquesta que sona de fons, que és Un dia más.
2: Molt bé, doncs escoltem un tros de la cançó i ara la comentem.
5: Som-hi.

0: Hem de dir que de l'Amaral hi ha moltes cançons, n'has triat una molt bona, però en té moltes que van ser grans temazos a la seva època. No sé si a tu et va enganxar aquesta etapa, que l'Amaral doncs estava en plena efervescència.
1: No em va enganxar, sí que òbviament n'he escoltat moltíssimes d'aquesta cantant, però clar, jo he volgut posar una d'aquest primer disc del 98 i m'ha agradat molt escoltar aquesta, que és això el que dèiem, no? D'un estil molt acústic, melancòlic, una lletra molt íntima, i a mi m'entrava bé per un dia com avui. Tu què opines?
0: No, entra superbé. L'Amaral, de fet, crec que ja no fa música nova, Em sona
1: No la segueixo tant, no sé si en Sergi la segueix una miqueta i està per aquí i ens ho podria dir.
2: Estic per aquí, no la segueixo massa com per saber si han fet un disc nou o no, però sí que he de dir que avui has triat una bona efemèride, Amaral és dels potents de la música espanyola.
1: I tant.
0: En clau musical, companys, perdoneu, perquè canvio radicalment de tema, però avui s'ha conegut que la Shakira ha guanyat aquella demanda que tenia per haver enganyat a Hisenda. Ha guanyat ella i Hisenda li ha de tornar a la Shakira 60 milions d'euros, crec.
1: Mare
0: li reclamaven 55 milions, li reclamaven que ella pagués per frau. I ara es veu que s'ha girat la truita, ella ha guanyat i li han de tornar 60 milions.
1: Uau, bé, és que ha tingut tants problemes tots aquests anys, Shakira. Clar, jo no he seguit el cas, sabia que estava amb el tema d'Hisenda, que és el que acabes d'explicar tu, Gemma, però no estava gens pendent i mira, doncs si no ha sigut el cas, simplement me n'alegro perquè és això, no? S'ha de revisar una mica tot i mira, si al final la Shakira ha fet les coses com tocava, doncs ja està.
0: Sí, exacte. Mira, ara mateix en Joan Cisa, que està al control tècnic, m'acaba de dir que l'Amaral ha tret disc aquest el 2025.
2: No paren,
0: per tant,
2: no paren.
0: Desinformant a tothom, jo.
2: No paren.
1: Bueno, mira, és el que dèiem, no? Si no seguim, en Sergi també ho ha dit, aquests grups o artistes, és normal que tampoc sapiguem ni estiguem tan atents. Al final, tots treuen moltes cançons i discos, per tant, bé.
0: I deixeu-me o sigui, perdona, Marc, però Amaral, amb la de cançons bones que té, a mi m'agrada molt la música i m'agraden molts tipus de música, escolto absolutament gairebé de tot. És raro que no m'hagi arribat cap cançó de l'Amaral d'aquest nou disc.
1: Ja t'arribarà.
0: No sé, ho trobo estrany, ho trobo... No vull jutjar, no?, la música de l'Amaral. De fet, reitero, que té cançons molt bones, però se'm fa estrany, perquè mira, Melendi, per exemple, ara fa poc ha tret nova música i tot i que no sigui el meu rotllo, estan sonant per la ràdio i per tant saps que en Melendi ha tret música nova. Però l'Amaral a mi no em constava.
1: Bé, potser Amaral no té tant... O sigui, és conegudíssima, però potser Melendi sempre ha sigut un pèl més... no diria que sobreexplotat, simplement doncs, més reconegut també amb les ràdios comercials, no ho sé. I Shakira,
0: sí,
1: per cert...
0: Perdoneu que he passat un glob de cafè.
2: Bueno, però de les efemèrides d'avui, jo, perdoneu-me, jo em quedo amb lo dels museus, perquè és molt maco que avui sigui el Dia Mundial del Museu. És, jo crec que val la pena encoratjar això, no? Anar als museus, anar a veure, sobretot, cultivar-nos en
1: Estic
2: cultura.
1: Estic amb tu, Sergi.
2: I sobretot museus històrics. Jo fa poc he estat al Prado de Madrid i és un museu espectacular. M'encanta que avui sigui un dia tan especial com el Dia dels Museus.
1: I tant, a mi m'ha vingut al cap el museu que vaig visitar l'any passat d'Anglaterra, de Londres, el Museu Natural d'Història i el British Museum. Bof, o sigui, enamorat d'aquests dos museus.
0: Macos. No, totalment. De fet, aquest cap de setmana, doncs, el dissabte es va celebrar la nit dels museus. Molts museus eren gratuïts, per tant, doncs bé, s'ha d'anar als museus, encara que no sigui el Dia Internacional, no? S'ha d'anar sempre als museus i aprendre coses noves. Amb aquesta música d'Amaral, Sergi i Marc, us acomiado, però ens escoltem d'aquí una estona.
1: Molt bé, fins després.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En Futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinen, com va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alavia va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de Quarta Catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, on la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del sènior B a Tercera Territorial Masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I quan passen exactament 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina o amb en Jordi, perquè a mi em teniu despistats. Avui dilluns crec que toca amb la Melina.
2: Així és, bona tarda, Gemma.
1: Molt bé. Bona tarda, Melina, molt bé. I tu què tal, com estàs?
2: Doncs aquí estem, un dilluns una mica passat per aigua, però bueno, bé.
1: Sí, eh?
2: Sempre és bona.
1: Jo crec que està plovent més per la vostra zona, eh? De
2: ara
1: Palafolls, Tordera.
2: Uh-huh. Però ha estat una estoneta aquest matí i plovent intensament, eh? Durant una hora, hora i mitja.
1: Bé, diuen que demà pugen les temperatures, així que
2: ja podria
1: veurem.
2: Ser una miqueta l'estiu, sí. No?
1: Sí, sí, una mica de bon temps, no? A veure què passa amb aquest temps que ens porta bojos a tots. Melina, Hemeroteca Maresmenca, què destaquem avui?
2: Doncs mira, avui parlarem, com sempre, d'aquell 18 de maig d'un altre any, però ens traslladarem, parlàvem de molts mesos després, i és que parlàvem d'esports a l'Hemeroteca, i és que tal dia com avui, però de l'any 2000, la revista Reporter, al Maresme, parlava de la Neus Garriga, una noia malgratenca que aniria als Jocs Olímpics de Sydney el dia 15 de setembre d'aquell any 2000. Després de 2 anys intensius de preparació i una dedicació pràcticament exclusiva a practicar amb vela, Neus Garriga, en aquell moment de 21 anys, veia recompensats els seus esforços quan el comitè de selecció de la Reial Federació Espanyola de Vela la seleccionava per ser la representant estatal en la classe Europa, una embarcació d'un sol tripulant, i que únicament era olímpica en l'apartat femení. Un cop coneguda la seva nominació, Neus Garriga es mostrava molt satisfeta en l'entrevista que li feien al rotatiu. Deia, estic molt contenta, sobretot pel treball que s'ha fet en aquests 2 darrers anys, quan vaig decidir pràcticament deixar-ho tot per aconseguir aquest objectiu, que finalment ha estat possible assolir. Classificar-se per uns Jocs Olímpics no deu ser gens fàcil i en l'esport que practicava Neus Garriga encara menys. Conegut el nivell que la vela lleugera tenia aquell 2000 a escala estatal i que feia que les proves de classificació fossin tant o més fortes i competitives que les mateixes regates olímpiques. Garriga llavors no negava més d'un cop que va estar a punt de deixar-ho. Segons deia, hi havia moments que s'ho repensava i tornava a replantejar-se el que estava fent, també el que estava sacrificant i si valia la pena continuar endavant. Eren massa bons els seus resultats i els estudis, malauradament, no li anaven molt bé en aquell moment. Per això va dir que s'ho havia plantejat seriosament. Segons va dir, ho havia posat en una balança i finalment va decidir que volia seguir endavant, que no rendia i que era possible compaginar totes dues coses. Ara, amb el pas del temps, tornant al 2025, les coses poder es veuen d'una altra manera. Si voleu comprovar, Garriga va estar als vermuts de la Barretina Vermella aquell mateix any i ho va informar, va explicar com li havia anat tota aquella fita als Jocs Olímpics.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Va som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, explica'ns què ha de passar aquesta setmana al Maresme.
3: Doncs sí, Gemma, començarem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana al Maresme, però primer de tot, si em permets, farem un petit espai per als jocs on podem anar a donar sang aquí a la nostra comarca, ja que sempre abans de començar aquesta secció ens agrada fer-vos 5 cèntims. Et sembla bé?
1: I tant. A mi tot el que em proposis, Martí, em sembla fantàstic.
3: Doncs mira, llavors ja genialíssim. Comencem amb avui, que és el primer dia on es pot anar a donar sang. Bueno, a part de, com sempre diem, a tots els hospitals, que aquí sempre us rebran amb les mans obertes, però extra hospitalàriament, et diria, els llocs són avui a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna. Després ja demà, però ens quedem a Mataró encara, en aquest cas a la unitat mòbil del Mataró Parc. Ara ja ens anem el dia 22 de maig, que s'escau en divendres, on la localitat on es pot anar a donar sang és a Cabrils, al centre cívic La Fàbrica. I també el divendres, per qui li quedi més a prop, doncs un altre cop a Mataró, però en aquest cas a la biblioteca Pompeu Fabra. Anem ja al cap de setmana, les últimes 3 destinacions, on el dissabte seran a Alella, a Can Lleonard, i a Premià de Mar, el casal d'avis de Can Manent, i per concloure la setmana ens anem a Sant Iscle de Vallalta el diumenge al CAP municipal.
1: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions arreu del Maresme on podrem donar sang aquests dies. Més coses?
3: Vinga, ara sí que comencem, encetem la nostra agenda i la primera activitat la trobem avui mateix a Calella i tan bon punt acabi el nostre programa, l'Ona Maresma. A les 5 de la tarda a l'Espai Can Saleta trobarem un curs d'autoprotecció i primers auxilis que ens explicarà una mica com desenvolupar-nos en cas de que o a un nostre familiar o proper o inclús algú del carrer es trobi en una situació d'emergència, doncs que puguem realitzar aquestes maniobres o auxilis tan importants que inclús, Gemma, poden arribar a salvar vides, et diria.
1: I tant. I actuar d'hora salva vides.
3: Exacte, bueno, és que aquests cursos jo crec que és algo que tots hauríem de fer perquè mai se sap si ens hi podem trobar, esperem que no, però en cas de trobar-nos, sí.
1: Et diria més, Martí, vaig tenir una època que em vaig capficar molt en voler comprar un desfibrilador per tenir-lo a casa.
3: Ah, sí? No fotis.
1: Sí, perquè... Bueno. No sé, va coincidir una etapa en què vaig saber doncs, que una persona s'havia mort a casa seva per un tema d'un infart i jo em vaig capficar que a casa meva volia un desfibrilador, però clar, és primer l'has de fer servir, lògicament, has de fer un curs i aprendre a utilitzar-lo i tampoc és car, o sigui, és car aquest aparell.
3: Clar, t'anava a dir, quan val un desfibrilador? No t'ho sabria pas dir, no, o sigui, no et sé ficar ni una forquilla.
1: Doncs mira, te'l buscaré, tu si vols ves-me explicant més activitats i te busco el preu.
3: Vinga, doncs anem a la segona activitat que també trobem avui mateix a Calella, però en aquest cas a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, on trobarem la Xarxa Pupila, que es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI+. Així que, Gemma, avui dues activitats a Calella, molt socials i molt, bueno, una molt reivindicadora, com és aquesta segona, i la primera doncs molt necessària i útil en cas de que algú es trobi en aquest cas. Has trobat el preu de quan
1: sí,
3: val?
1: Sí, ara t'anava a dir, continuem amb l'agenda però fem aquest petit incís perquè val entre 1.000 i 3.000 euros. El més econòmic que he trobat costa 1.016 euros i el més car 3.084 euros.
3: Uf, déu-n'hi-do, eh? No, sí. Jo no me'l podria pas permetre, jo ja em quedaria planxat, si tingués un moment, d'acord?
1: Bueno. No, però esperem que no, però vaja, que és un aparell car i que doncs, també deu ser complicat fer-lo servir, però bé, això és el que costa un desfibrilador. Martí, i més plans, on anem ara?
3: Vinga, més plans, i és que aquesta us deixarem descansar, diguem-ho així, durant la setmana laboral i ens centrarem en la feina, però anem ara ja a activitats de cap de setmana, que són les que ens agraden més. La primera de totes és el divendres a Premià de Mar, al costadet teu, Gemma, i parlem d'un taller, atenció, que ho he trobat bastant curiós i podria ser que m'hi acostés, un taller de cub de Rubik, que serà com una espècie de classe de taller on t'ajudaran a resoldre el cub de Rubik en 7 passos. Aquest taller serà a les 7 de la tarda al carrer del Pilar de Premià de Mar i tothom qui sempre hagi tingut la curiositat de com resoldre un cub de Rubik o que ho hagi trobat impossible, com és el meu cas, que és una cosa que la veig, però bueno, per gent molt especialitzada en aquest joc, perquè ho veig molt difícil. Així que mira, si ens ho ensenyen, doncs poder m'hi acosto, a veure si ho n'aprenc.
1: Home, interessant és.
3: Sí, i curiós, que sempre ens agrada dir activitats curioses. Tu has fet mai un cub de Rubik, Gemma?
1: Ho he intentat, i sobretot quan era més petita, el que passa que completar, ni que sigui una fila o una columna, és una cosa que jo, quan veig aquests vídeos de gent asiàtica, o no asiàtica, dona igual, no? La nacionalitat, però justament en aquests països hi ha molt, és molt famós, no? aquest joc, i veus allà una persona que el completa en 10 segons i al·lucines.
3: Sí. Mare de Déu, sí. Bueno, suposo que com tot té el seu truc, no? Mira, aquest taller...

0: en punt de trobada per als amants del blues i els sons d'arrel afroamericana, amb concerts d'artistes destacats del panorama estatal, també unes quantes sessions de DJ i una fira del disc. Així, els noms dels grups jo no els conec perquè no és la meva especialitat, però són: el divendres actuaran Wax and Boogie i Monica Green, i el dissabte tindrem Scaramanga, The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues.
1: És Mambo Jambo, m'ha fet gràcia aquest.
0: Sí, t'ha agradat, eh? Doncs mira, tu. Okay.
1: Va, no, m'has fet riure, Martí. Va, som-hi, què més?
0: Vinga, ens anem a la següent activitat. Ara cap a Arenys de Munt. Aquesta serà només el dissabte. I trobarem un taller anomenat Crea la teva essència. I es tracta d'una experiència sensorial per poder descobrir el poder de l'olfacte i endinsar-se en l'aromateràpia. I és que després d'una visita guiada per un cultiu, coneixerem el procés de destil·lació i l'obtenció d'olis essencials i hidrolats. A través d'unes dinàmiques olfactives entrenarem el nas i cada participant d'aquest taller tindrà l'oportunitat de crear el seu propi roll-on aromaterapèutic personalitzat, adaptant al seu moment vital. Així que, bueno, és una experiència on connectes una mica amb el tema olfactiu, amb les teves pròpies emocions i un moment en el que et trobes, i cadascú doncs farà la seva barreja d'aquests ingredients doncs segons se li escaigui. No sé, ho he trobat també curiós i,
1: sí,
0: i si més no, una activitat diferent.
1: I tant, si no saps què fer, doncs vas a Arenys de Munt, eh? Arenys de Munt.
0: Arenys de Munt, correcte, sí, Arenys.
1: Molt bé,
0: de Munt.
1: Per crear la teva pròpia essència. Més activitats.
0: Vinga, ens anem ja a l'última activitat. El que passa és que és una activitat que engloba tot el cap de setmana a Vilassar de Dalt, ja que trobem un festival que serà el Festival Floral d'aquest any del 2026, que vindrà del dia 22 al 24, és a dir, de divendres a diumenge. En aquest Festival Floral, Gemma, a més trobarem concerts durant tot el cap de setmana, on els seus principals cantants, te'n dic 4 o 5, i després podeu mirar qui li interessi el cartell. Però tindrem a Greta Sibling, a Andrea Motis, a Magdalena Garzón i Cor Aglepta, a la Maria Tarta Relena, no Rellena, que ho he trobat a apuntar, i a Júlia Boncompte. Així que, bueno, qui li agradi la música, doncs que s'acosti cap a Vilassar de Dalt a tenir una altra activitat a apuntar-se.
1: Molt bé, doncs Martí, en prenem nota de totes les propostes que avui ens has doncs, plantejat aquí a l'Ona Maresma en aquesta secció de l'agenda setmanal. Gràcies per tot.
0: Diu el Marc que és Rellena, eh? Ah, no, no, crec que està fent broma. Re, gràcies a tu, Gemma, no em fico en fregall. Se'ns escoltem després.
1: Sí, sí, exacte. Doncs fins ara, Martí. Passa-m'hi.

0: Ara és moment per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company Martre Serres. Avui, recepta d'alta mar. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, i Txell, bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda. Perdoneu, abans que m'oblidi, si no haveu vist mai, no haveu escoltat a la Mònica Green, feu. Jo sí que l'he escoltat i us agradarà.
1: Val, perfecte, doncs ens ho apuntem. Per què aquesta recomanació?
2: Molt bé. Doncs perquè és una de les activitats que fan i jo l'he escoltat i realment agrada molt, eh? És un artista ja que té la seva edat, però amb un encant important.
1: Doncs ens ho apuntem. Txell, escolta'm, després d'aquest cap de setmana una mica marcat per aquest mal temps, que ja estem parlant durant el programa,
2: sí.
1: Igualment nosaltres hem sortit a alta mar per agafar una mica de peix per la recepta d'avui.
2: Sí, una mica de peix, i també recordant, avui diríem, la frase pel maig, festes a raig, però bé, sí, és veritat, hi ha moltes festes. I si recordeu, tot aquest mes d'abril, maig, han estat fent a moltes poblacions el que seria la fèria d'abril, la fira d'abril, i aleshores aquesta recepta està una mica, doncs,

0: romàntica amb aquesta festa i hem utilitzat, a part d'ingredients del mar, també ingredients d'Andalusia.
1: Molt bé, doncs perfecte, i ho hem enllaçat d'allò més bé. Escolta'm, i quin és el plat? Perquè encara no l'hem esmentat. Què portaràs avui? Què portes?
0: Doncs avui portem un plat molt interessant, que són fetges de peix. Podeu escollir el que vosaltres voleu, però a mi m'agraden molt els de rap. I en aquest cas és una recepta de peix, de fetges, però amb aquest toc de xerès, que realment a les festes, a la Fira d'Abril, el xerès, entre altres vins, van amunt i avall.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja ho pots ben dir això, i és una bona combinació, una mica de vi, entenc que és vi blanc.
0: No, el xerès és un vi més que blanc, és un vi que realment és amb molta consistència, normalment té molt de color i té sucre a més, per tant, és un vi, diríem, dolç, és un vi potent, dolç.
1: Val.
0: Sí, sobretot ja si utilitzem el Pedro Ximénez seria dels més dolços que hi haurien. Aquí ja parlem de curiositats, aprofitem per carn, per peixos, per arrossos, i sobretot el Pedro Ximénez, que és el més típic, doncs a molts postres, també andalusos, doncs s'utilitza. Si no haveu provat el Pedro Ximénez, us el recomano, o qualsevol vi de xerès.
1: Ara no sé si tornaré a posar la pota, però aquest vi que acabes del Pedro Ximénez també es posa per la carn, pot ser?
0: Sí.
1: Val.
0: Ara moltes ja... vegades, sí. Sí, moltes vegades també es posa per la carn, peixos. Sí, és molt típic per dolços, perquè realment és molt, molt dolç, però és com l'anís que l'utilitzem a les rosquilles, moltes vegades també s'utilitza a la carn i al peix, per què no? I hem de provar coses noves.
1: Clar, sí, totalment. I al final jo crec que amb el pas del temps cada vegada m'he permès provar coses a l'hora de menjar noves, i jo crec que és una bona oportunitat perquè ho faci tothom, perquè la veritat és que et pot sorprendre, sobretot perquè hi ha mils i mils de receptes. Txell, va, comencem. Ingredients per dur a terme aquest fetge de peix.
0: Doncs jo en aquest cas posaria 125 grams per persona realment, i no posaria més, diríem que seria una recepta per persona, per donar-se un caprici. Aleshores, el vi de xerès, una copeta, com sempre recordem, sal, sucre de coco, sempre la sal marina sense refinar, poder ser el sucre de coco, i unes dues cullerades o tres soperes de vinagre de poma. Aleshores, un xic de porradell talladet i un grapadet de pinyons per donar-li aquest sabor espectacular a aquesta recepta. Heu pres nota?
1: N'hem pres, per tant, ara ja comencem a poc a explicar l'elaboració d'aquest plat.
0: Sí, a més, molt interessant. Tot el que són les vísceres, per exemple, fem una anotació i així com una espècie de truquillo. Per exemple, tot el que són els ronyons, doncs personalment jo els bulleixo o els deixem en vinagre, d'acord? Perquè acabin de treure doncs l'olor, no? Per exemple, però en el cas del mar no és necessari. Per tant, directament no fa falta bullir-los. Directament els cuinarem. Agafarem una paella, veurem una paella baixa perquè es faci abans, perquè això no s'ha de rostir. Per tant, paella ben, ben calenta, i aquí res d'oli. Per què? Perquè aquests ingredients ja tenen molt de greix, per tant ja aniran traient el seu oli que porta el mateix fetge. Per tant, ho posarem. Què farem? Seguidament, això sí, ho marcarem, li donarem la volta i posarem el que seria en aquest cas els pinyons perquè agafin color, el sucre, la sal i el vinagre. Tot seguit esperarem a que faci això una mica de color, i posem una mica d'aigua, i també afegirem aquest porradell que hem tallat primer. Recordeu, el porradell, que és el cibulet que tant m'agrada també utilitzar, el netegem, el saquem en paper i després el tallem a trosset. tot això ha de fer un xup-xup. Pensem que és una receta que en 12 minuts la tenim feta.
1: Carai.
0: Aleshores, per tant, és fantàstic. Sí, sí, sí. Això és un slow food, però ràpid, realment.
1: I tan perquè, ràpid.
0: Perquè no hi ha unes... Sí, sí, però això agrada molt. I a més, per la gent també que no li agrada cuinar, però li agrada menjar coses diferents i sortir-se dels àpats de la rutina, doncs està molt i molt bé. Per què? Perquè ràpid, és senzill. Sí que és veritat que utilitzem aquest vi de xerès, però com nosaltres l'hem utilitzat biodinàmic. Per tant, ja diríem que és més saludable, d'acord? Perquè no té cap tipus d'additiu, sinó tot el que seria natural amb aquests processos que tenen els vins i els caves biodinàmics.
1: Molt bé, doncs ara ja sabem... Ah, i volia preguntar també, els pinyons, per què els afegim? Què hi aporten?
0: Doncs a part de que són molt interessants perquè tenen moltes propietats, també són greixos, d'acord? Sí que és veritat que hem de dir que quan vas al mercat a comprar, els pinyons de la terra poden costar 90 i pico el quilo i els pinyons de fora poden costar 45 euros al quilo. O sigui, hi ha una diferència notable. Què aporta el pinyó? Doncs el pinyó també traurà aquest greix i aquest, perquè sempre utilitzem, si us fixeu, farina d'ametlla o ametlles, i aquí aquest pinyó farà que tregui una mica aquest greix, i aquesta miqueta de greix amb el sucre i el vinagre farà que la nostra salseta quedi més lligada. Sí? Hem respost la pregunta?
1: Sí, perfectament, molt bé. Doncs no sé si ens queda alguna coseta per explicar de l'elaboració d'aquest plat.
0: Doncs la veritat és que no, gaudir, això s'ha de gaudir realment calent, és bo calent, i emplatar el gust. Nosaltres m'hem posat amb una cassoleta rosa molt maca, però això, recordeu els colors que sempre parlem, i com ha parlat el nostre company en Martí, del que seria l'aromatoteràpia, el tema de les olors. Jo sóc molt perillosa quan vaig a tema d'aromatoteràpia i tal, perquè jo ho tasto tot i és un perill moltes vegades, però clar, les olors van molt lligades al que seria visualment a l'atractiu del plat i que faci una oloreta fantàstica perquè ens vingui de gust menjar-lo. I serà aquesta l'opció, us encantarà.
1: És que tot és important, eh? Quan ara que fa setmanes i setmanes que fem la secció de cuina, tot per un plat té el seu què, d'importància, no només els ingredients.
0: Exacte. Els ingredients, com parlem del tema de la neurogastronomia i aquests estudis que fan, com emplates, com poses els aliments, per exemple, aquí sí que us diré, si tu poses els aliments una sobre de l'altra amb molta cura, sempre sembla que hi ha més, quan moltes vegades no n'hi ha més, però visualment et sembla que tens més. Per tant, és una manera de posar menys quantitat, però visualment que quedis més satisfet.
1: Val, perfecte. Molt bé, molt bé. No, ja prenem nota també d'això. Txell, abans d'acabar, curiositats d'aquest plat.
0: Doncs, com us he comentat, el vi de Xerès, el Pedro Ximénez, sí, que són de la zona d'Andalusia, superinteressants. Per totes aquestes, per tots aquests aromes, pel dolçor, se'n ve també un vi que no té res a veure, però també podríeu provar-ho amb Oporto, d'un altre país, en aquest cas, d'un país veí, de Portugal, a l'Oporto. Sí. Fantàstic també, que també et podria quedar molt bé, però no seria tan dolç com aquest vi que m'ha esmentat. Proveu vosaltres, i a més aquests vins fan que les salsetes ja quedin caramelitzades. En aquest cas és estem desprenent aromes, estem jugant i estem guanyant amb aquesta cultura gastronòmica que estem intentant poder compartir amb vosaltres. I si són biodinàmics, millor, tenen menys additius i són més sans pel nostre cos. Cuidado, sempre en cura, perquè no deixa de ser una beguda amb alcohol, lògicament.
1: Clar, exacte, sempre s'ha de tenir controlat això, tot i que, vaja, es pot posar a un munt de plats, ja siguin primers, segons, carns, peix, arròs, postres, déu-n'hi-do, la varietat d'aquest vi. I digues, Txell, que vas a dir alguna cosa, pot ser?
0: Sí, us volia comentar que realment el raïm, doncs, és un regal del Mediterrani, de les nostres vinyes, oi? Aleshores, són elements, ingredients que hem d'aprofitar per poder-los tenir als nostres àpats i a les nostres begudes, també.
1: Molt bé, perfecte. No sé si ens deixem alguna cosa per explicar, alguna de les propietats, o ja està, ja queda tot dit.
0: Sí, doncs direm, així a nivell nutricional, direm que és un plat, doncs, amb molta força, moltes proteïnes, molts greixos, omegas, tant del peix, dels fetges, com d'aquests fruits secs, aquesta combinació que faria, doncs, per tothom seria un plat molt recomanat. Al tanto, si hi ha alguna patologia, doncs, que et diuen, doncs, que no pots prendre vísceres, per exemple, però en principi per una persona que fa esport, per una persona també que es cuida, i aquí li faltaria, si féssim aquest plat de Harvard, doncs li faltaria, doncs, una mica de verdet per acompanyar a part, podríem posar, i si voleu aquesta mica de carbohidrat que també potser seria necessari, i aleshores jo diria que seria un plat complet que podíem gaudir.
1: Fantàstic, doncs nosaltres posem el punt i final amb aquesta magnífica recepta d'avui. Txell Rubio, moltíssimes gràcies com cada dilluns. Ens escoltem la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Una abraçada i bona setmana.
1: Igualment.
2: Molt bé, a 2:15 en punt, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què estàvem preguntant a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui preguntàvem si treballaríeu fins als 79 anys, com la Leo. Amb dues opcions. Si la feina m'agrada per descomptat, i no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
2: Molt bé, i una mica van aquests resultats?
3: Doncs de moment els oients se sumen al nostre equip, Gemma, i tots tenim un 100% a no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
2: A veure qui tinc per aquí de companys, en Martí o en Marc o qui hi hagi, què en pensen ells? Javi.
4: Des de Malgrat també apostem per la jubilació, que al final no es deixaran jubilar i acabarem treballant fins als 100 anys.
5: Sí, 100%, vull dir, no, jubilació a tope.
2: A quina edat us agradaria jubilar-vos, tot i que hi hagi una edat pactada, no? Fixada, quina creieu que és l'edat ideal per deixar de treballar?
3: 60-65, jo crec que és la correcta, no?
2: 60-65,
3: Sí.
1: 60, perquè és que si no 65 ja vas canviar al 70 i òbviament encara pots tenir molta vitalitat, però és que passa molt ràpid el temps. Jo et diria el 60, que ja són molts anys treballant, i vinga.
2: I vinga, però clar, 60 avui dia és una persona relativament jove,
1: O sigui, ens agrada la nostra feina, però també volíem tenir temps lliure, no? Abans heu parlat.
2: Sí.
1: Gemma? Doncs home, doncs gaudir de Netflix amb 60 anys, muntar-te tu mateixa la setmana, la programació, anar a museus...
4: Jo deixaria 65, però reduiria la jornada laboral. És a dir, intentaria augmentar la productivitat i canviar el sistema laboral de tal manera perquè la gent pugui treballar menys hores però que sigui més productiva i tinguem més hores al dia per gaudir de les nostres coses, la família i tot això.
2: Javi for president.
1: Sí, molt ben argumentat.
2: Bona, m'ha agradat aquesta proposta de remodelar una mica tot el sistema laboral. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Companys, si treballaríeu fins als 79 anys com aquesta senyora que ha protagonitzat la secció de xarxes socials avui de l'Ona Maresma, la Leo, que amb gairebé 80 anys, pobreta, es lleva cada dia 5:45 del matí, Sergi, a pelar patates.
3: Correcte.
2: I a vendre patates, que déu-n'hi-do.
3: De fet, t'he de dir que és normalment a l'hostaleria, que la gent treballa fins a una edat més adulta.
2: Més avançada. Sí,
1: perquè també ho gaudeixen molt, no?
3: I tant.
1: Jo crec.
2: Home, sí. Depèn, no?, de quina feina.
1: No ho sé.
2: Clar, perquè l'hostaleria, pel que jo tinc entès, és dur,
3: Bueno, però t'ho vas estimant amb el temps.
1: Sí, a Girona, de fet, al costat de la catedral, allà on s'havia gravat l'escena mítica de Juego de Tronos, hi ha un restaurant en què fins fa no massa hi havia una senyora, això, ja jubilada des de feia temps, cuinant per a tothom qui passava per aquella, per aquell carrer, i amb molt d'èxit. I ho feia perquè realment li venia de gust i tenia enganxada la cuina amb casa seva.
2: Ah, i per tant, però treballava, ella cobrava.
1: Ai, no, això, no, això ho desconec, però home, entenc que sí, perquè ho, crec que ho portava ell amb el seu, amb algú de la seva família, i sí, sí, anava fent els plats casolans, els plats de la iaia.
2: Molt bé, doncs fixa't tu, que hi ha gent que van passant els anys i tot i així no llença la tovallola, vol seguir treballant. Bé, doncs aquest és el tema que avui tractem a l'Ona Maresma. Us animem a respondre a la pregunta del dia a les nostres xarxes socials. Fins ara, gràcies companys.
3: Fins ara.
1: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, que aquesta setmana està exposada a l'Escola Fontlledosa. Avui en parlem en detall d'aquesta mostra i de les armes nuclears amb la vicepresidenta de Fundipau, la Carme Sunyer.
3: Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
4: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
3: Igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Com és que se'ls va córrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
4: Doncs mira, ja fa uns, de fet, nosaltres des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020 aproximadament que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
3: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
4: sí,
3: posat?
4: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors en aquests roll-ups s'explica una mica quina és la evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després, cronològica, també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, també cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI, no? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha, i d'acord amb la llei humanitària prohibir-les, i a través de la prohibició eliminar-les.
3: Vale, no? Carme, perdona sí. que t'interrompi, però és que se'ns va.
4: Sí.
3: El tema està que per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya sí. no ha firmat el tractat, de fet seguim
4: cap
3: en un...
4: Cap país de l'OTAN
3: correcte.
4: No l'ha ratificat.
3: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
4: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? Que bé, doncs que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que a més no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears, i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar, signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
3: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè mica il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, sí. Si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
4: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por, vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que en cas de ser utilitzades destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
3: Val. Igualment tot això pinta complicat, posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir en aquest cas les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
4: Molt bé, encantada.
3: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Fundiadors aquí a Malgrat doncs sigui
4: fantàstic,
3: tot un èxit, i que vagi molt bé.
4: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
3: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
4: Vale, molt bé, adeu.
2: Recte final del programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb la tertúlia esportiva conduïda per en Martres Serres i amb la participació d'en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Companys, endavant.
5: Molt bé, bona tarda. De nou, altra vegada fem un petit repàs, que hi ha molts temes a tocar. Martí, Sergi, bona tarda.
6: Bona tarda, nois.
5: Bé, primer de tot, el Barça ahir va guanyar 3-1 amb el comiat de Robert Lewandowski, 19-19 a la Lliga, aquesta temporada a casa, històric el que va fer el conjunt de Hansi Flick, i el polonès, després de 4 temporades i més de 100 gols amb l'equip, s'acomiada. La pregunta és clara, quin davanter creieu que el Barça ha de fitxar aquest estiu?
7: Bueno, jo crec que es va dir, no, per aquesta Instagram que és 433, que és del més famós de futbol, João Pedro, del Chelsea, que no seria una mala opció, jo crec.
5: Vale.
6: Jo et diria Julián Álvarez, el que passa és que sembla que és una opció molt difícil, per tant també em quedo amb João Pedro perquè crec que és molt jove i ho pot fer bé, veurem.
5: Molt bé, doncs amb João Pedro, el jugador actual del Chelsea, sí que és jove, té 24 anyets, un pèl més jove que Julián Álvarez, que també és jove, evidentment, però ho deia, Sergi, pel tema econòmic, no?
7: Bueno, pel tema econòmic i perquè jo crec que, almenys el que han dit, que és un jugador model Barça, jo crec, que encaixaria bé, vaja.
5: A més, és un brasiler.
7: Costat, sí.
5: Sí. Què opines tu, Martí, sobre això?
6: Sí, estic d'acord. El que passa és que no sé si João Pedro, ara poder, és una desconeixença meva, però és un davanter centre com a tal. O sigui, poder el veig més un jugador de bandes, bueno, és que no ho sé, ara poder m'equivoco. Però, bueno, igualment m'agrada, i si bé, benvingut sigui, i amb aquesta sinergia amb Rafinha, millor que millor.
5: Sí, jugar de fet pot jugar a les dues posicions, almenys és el que ha demostrat en el Chelsea des de que el van fitxar. D'altra banda, Fermín, nois, es lesiona justament ahir en el dit i haurà de passar per quiròfan, i atenció, perquè molt probablement, o gairebé segur, es perdrà el Mundial. Què opineu sobre aquest fet?
7: Lamine també, els primers partits, segons he vist.
5: Sí,
7: almenys el de Cabo Verde se'l perd, crec.
6: Bueno, sap greu pel jugador, perquè al final per tots els jugadors és un somni la participació al Mundial, i segur que clar, en Fermín doncs, li és un gerro d'aigua freda. Ara bé, a nivell personal meu, doncs mira, vull dir, cansa'm en fum, l'únic que espero doncs això, que es pugui recuperar i que vagi bé la millora, però bueno, a veure.
5: Esperava el comentari d'en Martí, relacionat amb aquest tema. Va, company, seguim amb més cosetes. Acabem amb futbol, però d'altres equips catalans, i és que l'Espanyol va certificar per fi la permanència després d'un 2026 dolentíssim. Va guanyar 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, per tant ja té els punts necessaris per respirar tranquils. En canvi, el Girona va perdre, tot i competir a camp de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, justament, i s'ho jugarà tot aquest dissabte, nois, contra l'Elx. La cosa és clara, creieu que el Girona se salvarà o no?
7: Complicat. És complicat, jo crec que no. Després del partit
5: no, jugant a casa.
7: L'altre dia, jo crec que no. És que, saps què passa? Que quan perdones les clares, jo vaig veure l'altre dia el resum del partit, i Brian Hill perdona una, clar, si perdones aquestes, ho tens complicat. Jo crec que no. Soc optimista, Martí, moltes vegades, però ara no. Ho sento.
6: Jo al contrari, jo vull pensar que tot i la hecatombe que estan vivint esportivament, jo vull pensar que a casa contra l'Elx, amb la plantilla que té el Girona, que vale que ara tenen una mala ratxa, però trobo surrealista que amb una plantilla així es baixi a segona divisió i amb un entrenador bo, com és el cas, jo crec que guanyaran. Però clar, és que pot passar qualsevol cosa, i més en aquests moments de temporada on els nervis estan a flor de pell.
5: Just ho anava a dir, que serà un partit amb molt de nerviosisme, però crec que el factor casa, va, jo crec que ho tiraran endavant per tot, pel que significa pel club i per tots els esforços que hi han posat plantilla i en Mitchell també. Nois, canvi radical de tema, anem a notícies més positives, més tranquil·les, i és que en hoquei patins, el club lleidatà del Vila-sana, en hoquei patins femení, va guanyar la Copa per segon any consecutiu contra el Gijón, i aquesta setmana comença el playoff pel títol final de Lliga contra el Palau de Plegamans. Un Vila-sana, nois, que fa pocs anys que està competint de tu a tu amb els equips més potents a la primera divisió d'hoquei patins femenina, i que amb jugadores molt joves, ara tenen Aina Florença, que és la millor jugadora del món, maresmenca, justament, ho estan fent d'allò més bé. Què opineu que equips petits que fan bé la seva feina vagin creixent a poc a poc i es vagin assentant al màxim nivell?
7: Mira, no sóc seguidor de l'hoquei patins, però sempre que es tracti d'equips d'aquí, d'equips petitons, d'equips humils, que es diu, endavant.
6: Martí. Res més a afegir, perquè estic amb en Sergi, jo tampoc estic molt ficat, però tot el que sigui equips que aixequen el cap, bueno, i que no només aixequen el cap, sinó que s'enduen títols, i a més d'aquí de la nostra terra, doncs benvinguts siguin, i veurem aquestes jugadores, perquè si són tan joves, segurament faran carrera llarga.
5: Seguríssim, seguríssim, així que felicitats aquí a la gent de Lleida, del Vila-sana. I Gemma, és el màxim que hem pogut explicar de la tertúlia esportiva avui, portarem més cosetes la setmana que ve.
2: Ho heu fet molt bé, rapidíssim, superconcret i superconcís. Estic molt orgullosa de vosaltres, de veritat. I aquesta setmana, si hi ha teca esportiva, farem una segona tertúlia, perquè avui se'ns ha fet curta. Companys, gràcies a tots, i nosaltres acabem el programa de l'Ona Maresma d'aquest dilluns i ho fem amb música. Adeu, fins demà. Adeu.

0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el nostre municipi i que enguany arriba a la seva cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents a la zona d'activitats. A partir d'aquí, els actes es distribuiran en 3 zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el badminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Acs, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflatable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 11:15 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i d'11:15... I des de 11:15 fins a 11:30 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre tots els veïns i veïnes de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La Generalitat compra 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi veí, una operació que s'ha tancat amb la societat ImmoCaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat. A banda dels 42 pisos de Tordera, també s'ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible.

0: I a Blanes, 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolliga't en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa Oncolliga't en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit i ha aconseguit un rècord de participació a 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'Oncolliga Blanes amb el suport de l'Ajuntament i també el grup Fundistes Blanes ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que Oncolliga Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport a malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exhaurir i molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitzar tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
1: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 18 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant del Cuida't Palafolls, que aquest cap de setmana torna al nostre municipi amb diferents activitats esportives. Dissabte 23 de maig hi haurà diferents zones, per exemple, la pista exterior del Palauet, on es farà un torneig de pickleball al matí. A la plaça de les Valls d'Ax trobareu un espai multiesport i ludoteca durant tot el matí i al gespa del casal d'Avis, la zona de benestar i moviment. A 11:15 del matí hi haurà masterclass de Zoom familiar per totes les edats i a 12:15, sessió de Meetful Movement Woman. La jornada començarà amb un esmorzar comunitari a partir d'un 9:15 del matí al punt d'informació situat entre la pista exterior i la plaça de les Valls d'Ax.
0: No t'ho perdis.
1: Al nostre municipi hi ha més activitats a apuntar a l'agenda, per exemple, la jornada de voluntariat que també es farà dissabte a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de la Ribera i espais d'ús públic de Palafolls. I per diumenge continua el cicle Escena 9 amb l'obra de teatre familiar El professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al teatre amb entrada gratuïta. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest dijous hi ha la xerrada Viatge a l'Índia. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Una xerrada a càrrec de Xavier Jué. I sense moure'ns de la biblioteca destacarem també per divendres l'hora del conte. A 6:45 de la tarda, contes del calder de la iaia Maria a càrrec d'Eva González.
0: No t'ho perdis.
1: De Malgrat fem un salt i anem ara fins a Pineda. Demà, a la Biblioteca de Poble Nou, de l'Espai Sant Llorenç, hi haurà la proposta Compartim Memòria, Compartim Llegenda. Una sessió dedicada a l'humor amb inscripció prèvia que començarà a les 3 de la tarda. I entre els actes del 17M contra la LGTBIQ+, fòbia, a Pineda hi haurà la projecció de curs amb temàtica LGTBIQ+, i col·loqui per part de l'Associació Cinemart. Anem fins a Calella. Demà a l'Auditori Josep Maria Terricabres, al punt de 8:15 del vespre, hi haurà la conferència Capaspre de Mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i Josep Maria Jué Mas, una activitat que organitza l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Si ens fixem també en les oportunitats culturals al municipi de Tordera, aquest dissabte es celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera. Serà l'aparcament de la carretera de Fogàs, una proposta gratuïta per tots els assistents.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem el No t'ho perdis d'avui visitant el municipi de Blanes. Dijous a la Ciutat Esportiva hi haurà la 9a edició de les jornades d'esports alternatius entre les 9 i les 4 de la tarda. A part, el divendres continua el cicle de concerts Música a l'Esperança amb un nou concert a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança, en aquest cas amb Cristina Harslem, que presenta el recital clàssic i alguna sorpresa.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
8: 24 hores amb tu. És una os.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís ha pujat a Tercera Nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del Futbol Sala s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a Tercera Nacional, després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, quedant el marcador 4-3. Finalment, el cadet ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la victòria del cadet A, que es va impulsar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de Tercera Catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al camp del Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les categories inferiors, la sort tampoc va acompanyar. L'Alavia va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra l'Atlètic Club Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel CB Palafolls, on la cara i la creu s'han repartit entre els diferents equips. La millor notícia ha estat la victòria del sènior B a Tercera Territorial Masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59. En canvi, el sènior A no va poder sumar la seva visita al Lloret, on va caure derrotat 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, l'equip júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota per 94-50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar...
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera...
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats aquest dissabte. La programació començarà a les 9 i quart amb un esmorzar comunitari i es distribuiran en 3 espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem en titulars abans de començar l'informatiu. Palafolls reprèn la campanya anual per combatre el mosquit tigre. L'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris d'aquest insecte, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals, on s'acumula més aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, l'Ajuntament ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar focus a la via pública.

Avui també en clau comarcal parlarem de Tordera perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, l'estratègia del pla 50.000 suma 110 nous pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. També marxarem cap a Blanes, on 1.300 persones han participat a la dotzena en marxa Oncolliga't en marxa. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes, fet que va provocar que s'exhaurissin les samarretes de l'edició. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i també a les seves famílies.

I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas celebrem la victòria del primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís perquè pujarà a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Parets en un contundent 8-1 amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb els triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A a Salou. Tot i això, aquests no seran els únics resultats que també repassarem avui. Parlarem de futbol i també de futbol de bàsquet. I pel que fa temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però cap a última hora les clarianes guanyaran protagonisme. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs cada cop més irregulars, vents fluixos, força 1 a 2 de component entre el sud i l'oest. Mar en estat de marejol amb lleugera mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes en conjunt es mantindran sense canvis importants i aniran dels 18 als 22 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs acompanyats de temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que pugen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 i ho fem parlant del Cuida't perquè Palafolls celebra la cinquena edició d'aquesta activitat dissabte amb una jornada plena d'actes. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi i que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com també una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el badminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca on s'incluiran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 11:15 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i de 11:45 fins a 13:45 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva la pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes. Parlem ara de medi ambient perquè s'ha reprès la campanya anual per combatre el mosquit tigre. La regidoria de medi ambient de l'Ajuntament va activar el passat dimecres el dispositiu anual de control del mosquit tigre. L'objectiu d'aquesta estratègia és minimitzar les molèsties que causa aquest insecte invasor i, sobretot, reduir els riscos sanitaris perquè el mosquit tigre pot actuar com a transmissor de diverses malalties víriques. Les primeres intervencions s'han concentrat en els embornals del municipi on s'ha identificat una major probabilitat d'acumulació d'aigua. En aquest punt s'ha aplicat un producte larvicida que actua directament sobre les fases aquàtiques del mosquit, impedint que les larves arribin a l'estat adult. Com que l'efectivitat d'aquests tractaments és de 6 setmanes, el consistori té previst realitzar repeticions periòdiques del procés fins que l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures aturin naturalment el cicle biològic de l'insecte. Tot i les actuacions municipals, l'Ajuntament subratlla que el paper dels veïns i veïnes és fonamental per l'èxit de la campanya. Es calcula que el 80% dels punts on el mosquit tigre reprodueix es troben dins de propietats privades, com ara patis, terrasses o jardins. És per això que recomana seguir unes pautes bàsiques de prevenció, entre les quals hi ha buidar o capgirar qualsevol recipient que pugui acumular aigua, cobrir amb tela mosquitera fina aquells dipòsits que no es puguin buidar, mantenir nets els canals de les teulades i els desguassos de les terrasses i tractar l'aigua de les piscines correctament. D'altra banda, es continua fomentant l'ús de l'app Mosquito Alert. Aquesta eina de ciència ciutadana permet a qualsevol
qualsevol persona notificar la presència de mosquits o punts de cria a la via pública. Aquesta informació és de gran utilitat perquè els serveis municipals i els experts puguin dirigir les seves actuacions a les zones més afectades del nostre municipi. Obrim ara la plana comarcal perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi, una operació que s'ha tancat amb la societat Immocaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat d'habitatges de l'Incasòl. A banda dels 42 pisos de Tordera, la Generalitat també ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible per atendre les necessitats residencials de tota la nostra zona. I parlem ara de solidaritat, però a Blanes, perquè 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa Oncolligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit absolut i ha aconseguit un rècord de participació amb 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'Oncolliga Blanes, amb el suport de l'Ajuntament i el grup Fundistes Blanes, ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que Oncolliga Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exaurir. Molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitzar tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari. I és moment ara de parlar d'esports, i és que estem d'enhorabona perquè el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís ha pujat a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a la tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats als gols també de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent, 8-2, a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel CD Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la contundent en victòria del cadet A, que es va imposar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de tercera catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les altres categories, la sort tampoc va acompanyar el club. L'Alavi A va caure derrotat 9-4 en la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra el Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel Palafolls, on la cara i la creu es van repartir entre els diferents equips de l'entitat. La millor notícia ha estat la victòria del Sènior B a tercera territorial masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59.
En canvi, el sènior A no va poder sumar en la seva visita al Lloret, on va caure derrotat per 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, el júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota 94-50.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir un home per robar diversos aparells electrònics del Centre Cultural de Malgrat de Mar. Aquell dilluns a la mitjanit, sobre els vols de les 11, almenys dos desconeguts van intentar entrar per la porta del darrere al Centre Cultural de Malgrat. En veure que no podien entrar, van forçar l'entrada principal del carrer del Carme. Els sospitosos van sostreure de l'equipament un portàtil, una tauleta i una taula de control de llums i un comandament a distància. La policia va aconseguir detenir un dels lladres veí de Mataró que compta amb nombrosos antecedents. A la vegada van recuperar el portàtil i el comandament a distància. La resta d'objectes robats no s'havien recuperat en el moment de la notícia. El robatori va obligar el grup La Magnòlia a adaptar la seva representació del cap de setmana. Van haver de fer l'obra prevista amb focus analògics perquè el robatori de la taula de llums obligava a canviar el sistema d'il·luminació. El 2021 comentàvem que Novartis ampliaria la planta de Palafolls després de tancar la de les Franqueses. Sandoz, la divisió de genèrics i biosimilars de la farmacèutica Novartis, va tancar aquells 3 anys la planta que tenia a les Franqueses del Vallès, on hi treballaven 170 persones. Aquesta decisió anava acompanyada d'un altre moviment empresarial, perquè la companyia va anunciar que invertiria 50 milions d'euros en l'ampliació de la planta de Palafolls, al polígon d'en Puigverd, que es preveia que estigués operativa l'any 2025, i on també es preveia la creació de 63 llocs de treball. Segons van firmar l'empresa en un comunicat, la producció d'amoxicilina mitjançant síntesi química pararia perquè es tractava d'una tecnologia menys competitiva respecte a la que es preveia utilitzar en futurs projectes.

i finalment el 2016 van recollir 20 quilos de residus de les platges de Blanes. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el CEAP, amb suport de l'Ajuntament i l'Associació Mediambiental Segulla, va recollir 20 quilos de residus de la platja de Sabanell i a la Punta de la Tordera. Tot i que la jornada no acompanyava l'acció de neteja del litoral, va mobilitzar aquell dissabte 28 voluntaris, 9 dels quals eren menors d'edat. La major part del material recopilat a la sorra van ser plàstics i van trobar més burilles que vidres.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta aquest mateix dilluns. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull convidar a un taller de fotografia que organitza Afic Blanes aquest cap de setmana, en concret dissabte, al MIT a partir de les 10 del matí. Un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, de la fotografia amb llum a la fotografia amb idees. En aquest taller s'explorarà aquesta transformació. Què és la promgrafia, com pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats i reptes obre aquest nou escenari. És una activitat gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia, amb la qual es pot fer a través del web www.palafolls.cat, el link que trobareu. Un taller que portarà Josep Recio.
2: Hola, bon dia.

0: I ara és moment, com sempre, de connectar amb en Quim Serra per saber quina és la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i, per tant, les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, quins han estat els titulars més destacats. Palafolls celebra la 5a edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa, organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable, oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats el pròxim 23 de maig. La programació començarà a les 9 amb un esmorzar comunitari i es distribuirà en 3 espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis. I l'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris del mosquit tigre, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals on s'acumula aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, el consistori ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar de focus a la via pública. També hem parlat d'altres qüestions en clau comarcal. La Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, aquesta estratègia suma 110 pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. I 1.300 persones han participat a la 12a marxa On Coll Lligat en Marxa de Blanes. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que On Coll Lligat Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. I també hem parlat d'esports. Entre altres, hem destacat el partit que va fer el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís perquè l'ha permès pujar a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la divisió d'honor catalana després de vèncer el Parets per un contundent 8-1, amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A, Salou. Fins aquí l'informatiu d'aquest 18 de maig del 2025. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, el web és www.radiopalafolls.cat i estem a Facebook, a Instagram, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà, com sempre, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Aquesta és

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
8: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
9: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.

0: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe el vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també es podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i de que el que ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i hi ha molt nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen l'alineació d'avui. Obrint el partit amb velocitat i bona visió de lloc, tenim l'home que mai falla a la cita, l'Eudald Vallicrosa. Bona tarda.
1: Bona tarda, companys.
0: Com estàs?
1: Bé, bueno, bé, si tothom sempre diu bé, però jo avui estic com el temps. Jo avui estic per agafar una manteta, una xocolata calenta, una nit calenta.
0: Què vols dir? No tens ganes d'estar aquí?
1: Sí, home, sí.
0: Ah, vale.
1: Però és el que em motiva venir aquí. Si no, estaria a casa descansant tranquil·lament avui. Però bueno, jo tinc moltes ganes avui de fer el programa perquè fa pinta... Ens l'hem currat, avui.
0: I avui farem un mini-spoiler, tenim dos supercracks.
1: Aviam si ho...
0: I a sobre són de Tordera, eh?
1: Veus?
0: Com tu, això t'agrada.
1: Denominació d'origen.
0: I tant que sí. Al mig del camp, portant el pes del programa amb força, criteri i molt d'ofici, ens acompanya la Gemma Dorna. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què has fet aquest cap de setmana?
2: Estudiar.
0: Estudiar? No has pogut anar al Camp Nou a veure el Barça?
2: No.
0: No has vist cap partit, res?
2: Res de res.
0: O sigui, has fet festa, no? D'esport?
2: Sí, totalment.
0: Quins exàmens tens?
2: No, aquesta setmana només en tinc dos, però la setmana que ve ja en tinc molt, en tinc uns quants i...
0: Ostres, doncs aquesta setmana també et tocarà estudiar bastant.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs molts ànims i que segur que aproves tot.
2: Merci.
0: I tancant l'equip des de la realització, controlant que tot soni com cal i posant el toc final a cada jugada, en Jordi Pratsavalls, els botonets, bona tarda a tu també. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apujeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I com sempre, Eudald, començarem amb la breu repassada a l'esport català general. Vols començar pel bàsquet?
1: Va, doncs vinga, començo pel bàsquet, perquè hi ha hagut victòries del Barça, Joventut, Lleida i Manresa, i l'únic equip català que ha perdut ha sigut el Girona.
0: Bé, el Manresa, no? El teu Super Manresa.
1: Sí, però bueno, ara ja estem a final de temporada, ja no s'hi juguen gran cosa, la cosa està ja bastant parada. És uns partits que són més que res per completar la Lliga, que no pas pel que pugui venir. A veure, els play-offs, els equips catalans, com els hi va? Seguirem posant-vos al dia, no?
0: Home, esperem que algun guanyi la Lliga.
1: Home, hi ha
0: molt, complicat, per això.
1: Molt nivell aquest any, eh? Fixa't que hi ha hagut equips espanyols que estan molt amunt a la classificació de l'Euroleague, o sigui...
0: Els de taronja i els de blanc.
1: Els de taronja i els de blanc. Tu ho has dit.
0: Ho seran difícil.
1: Per això, que bueno, ja ho anirem veient.
0: Gemma, no has pogut veure futbol, però segur que estàs al cas i
2: sí,
0: tens notícies.
2: Sí, sí. El Barça i l'Espanyol pues, tenen una victòria i bueno, el Barça s'ha acomiadat del Robert Lewandowski després d'unes 4 temporades i 3 lligues guanyades. I el Girona, pues, mira, una derrota que s'aproven cada vegada més a segona. I el futbol femení, el Barça va guanyar la Copa de la Reina, però sí que és veritat que la segona part van estar més fluixes, però això no va impedir que tinguessin un premi més.
0: A veure, van estar més fluixes, van guanyar la final 3-1, eh?
2: Sí, però van estar més dormides.
0: Que a vegades volem que sempre el Barça femení guanyi de 7 o 8
2: gols. No, però ja està bé.
0: És un títol més, eh? Ara sí, sí. Per la Champions. Futbol sala, l'Indústries el van empatar a l'últim minut i es va quedar fora del playoff, i el Barça, que ja vam comentar la setmana passada, que ja era matemàticament primer de la Lliga regular i jugarà playoff contra el Valdepeñas. I avui també tenim notícia d'un altre esport, Eudald.
1: L'hoquei patins, en concret del Vilassana, que guanya la Copa de la Reina. Les urgellenques es van imposar a la final, van acabar emportant-se el títol.
0: Doncs sí, molt bé, contra un equip de Gijón, em sembla.
1: Sí, correcte, es portes el dia, estàs enterat en totes les disciplines esportives.
0: Què et penses, Eudald?
1: M'agrada bastant quan de tant en tant anem traient aquí esports nous que no havíem tocat mai.
0: L'hoquei patins està interessant, eh?
1: Sí, a mi m'agrada bastant, és un esport molt actiu.
0: Sí, Gemma, alguna notícia més que vulguis donar?
2: No, jo crec que ja podem tirar per als titulars.
0: Doncs com diu la Gemma, ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Als ídols palafollencs tindrem dos jugadors del Sant Lluís que s'han proclamat campions d'Espanya.
1: El primer equip i el filial del Club Deportiu Palafolls finalitzen la temporada amb derrotes.
2: El sènior B del Club Deportiu Palafolls, no, del Club Bàsquet Palafolls, perdó, millora els seus resultats i aconsegueix la tercera victòria.
0: El sènior del Sant Lluís de Futbol Sala aconsegueix l'ascens a tercera divisió nacional.
1: El Club Patí Palafolls es segueix preparant per la final del Trofeu Catalunya, que tindrà lloc al Palauet.
2: El Club Ciclista Palafolls presenta el Gran Premi al Milà, aconseguint un podi gràcies a Edu Pérez.

0: La petanca la Figuerassa torna a perdre a la Lliga del Montseny i prepara un nou torneig organitzat pel club.
1: Doncs ara ja que teniu clar sobre el que parlarem avui, ja sabeu, feu el vostre document allà on apunteu tots els resultats i marcadors del cap de setmana perquè l'hem d'actualitzar. Però abans, Eudald, no farem això, sinó que anirem a conèixer els nostres ídols palafollencs. Et sembla?
0: Em sembla genial.
1: Doncs som-hi cap als ídols palafollencs.

0: Doncs ja tenim a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls a dos joves promeses del futbol sala, dos jugadors de l'Alaví del Sant Lluís, que ja es van proclamar campions d'Espanya amb la selecció catalana sub-12. Però com sempre, el nostre expert en entrevistes, Eudald Vallicrossa, et dono pas, tu mateix, aquest, deixo aquests dos cracs.
1: Doncs anem, primer de tot jo el que faria és donar-los bona tarda, Marc, bona tarda, Mario. Ho dic bé, no? Marc i Mario. Sí. Si en algun moment del programa ja us he comentat que si m'equivoco, vosaltres mateixos em corregiu i cap problema. Primer de tot us volia donar l'enhorabona des del programa, no només pels èxits amb la selecció catalana, sinó també pel bon paper que heu fet aquesta temporada amb l'Alaví d'Honor del futsal Sant Lluís. I primer de tot us volia preguntar...
0: Perdona que et talli, eh? També donar l'enhorabona a l'Aleix Panon, que és un jugador també del Sant Lluís, és de Palamós i per temes logístics no pot estar aquí, però també és campió.
1: Uri, si hi ha alguna cosa d'aquest programa, jo, el futsal és el que domino menys, ja ho saps, que sempre...
0: Però cada vegada està tot una millor,
1: n'estic aprenent. Si hi ha alguna cosa que no la dic correctament, tu em dius, eh? Tu em pares i corregim. Llavors, primer de tot us volia preguntar què us esperàveu, si us esperàveu o no entrar a la selecció aquest any.
2: Sí.
1: Sí, sí, ja ho teníeu claríssim tots dos. O va haver-hi alguna mica de dubte? Com ha anat?
3: A ver, claro no, pero... Pues la temporada que estaba haciendo, pues sí, un poco de esperanzas tenía de entrar.
1: Vale, i com ho heu fet? Quin ha sigut el procés per entrar? ¿Vau tenir alguna espècie de proves, uns entrenaments? ¿Com ha funcionat?
3: Sí, primero pues cogían 20 jugadores y iban haciendo pruebas hasta quedarse con los 12 del campeonato.
1: Llavors, a on anàveu a fer aquestes proves?
2: A Monistrol de Montserrat.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Llavors,
0: home... costat, eh, Eudald?
1: Comarca d'Alt? No, ara ja deixarem això pel ciclisme. Llavors, vau poder... Sabíeu tots dos des del principi, hi havia més companys del vostre equip que estaven també a la mateixa situació que vosaltres d'anar a fer les proves amb la selecció?
2: Sí,
3: a l'Aleix Panon.
1: Que ell també entenc que ha acabat siguent part dels que, com comentava l'Uri, que encara no ha pogut venir avui, no?
2: Sí.
1: Això us va donar... Com us va fer com una mica també de sentiment d'hòstia, ho estem fent bé, estem fent un bon paper com a nivell d'equip i això, perquè estem tres aquí companys a la selecció, i d'altres companys que s'hagin quedat com a les prèvies, als preentrenaments o alguna cosa, no sé, com als moments previs de la selecció, hi ha hagut algú que heu trobat a faltar que creieu que hauria d'haver estat com també amb vosaltres ara aquí disputant el campionat d'Espanya?
2: Sí,
3: jo crec que el Kilian Casas, que també és del nostre equip, per mi hauria d'haver anat al campionat.
1: I així com també us hagués agradat que també que hi haguessin companys vostres a l'equip, creieu que també us ha servit aquesta experiència per no sé, conèixer nous jugadors de la resta d'equips, que segur que els heu trobat a la Lliga o que els heu trobat en altres competicions?
2: Sí.
1: Amb qui us heu trobat? Amb jugadors de quins equips?
2: Del Barça, l'Escorç, Eixample, Olesa...
1: Molt bé. I amb aquesta gent, vosaltres creieu que un cop, després d'haver jugat amb ells, quan jugueu contra ells, es jugueu d'una manera diferent, perquè ja els coneixeu com d'una manera més relaxada o...
2: Sí, una miqueta.
1: Sí. Ho veieu més fàcil després?
2: Sí. No.
1: Al revés, no?
2: Sí.
1: Llavors, quan anàveu als partits, el fet de saber que teníeu, o sigui, ara aquí amb la selecció, com era tenir companys d'equip a la pista o a la banqueta o així? Creieu que això també us ajudava com a estar més tranquils, a jugar al vostre joc?
2: Sí.
1: Perquè quan us vau adonar que estic jugant aquí tranquil, no sé què, perquè sé que hi ha companys meus de l'equip, perquè al final tampoc devia ser tan diferent a quan estàveu entrenant aquí al Palauet o a la Figuerassa.
3: Ja, o sigui, eren... quasi igual.
1: Sí, que era com al final sí, una mica també com jugar a casa, no?
3: Sí.
1: Llavors, expliquem una mica, sisplau, com ha anat el campionat d'Espanya. Què és el que heu fet? On s'ha disputat el campionat?
3: A Madrid, i hem jugat a diferents estadis.
1: Us en recordeu d'on ha sigut?

0: quan vau passar de fase global, les eliminatòries?
1: No.
0: Perquè com va funcionar? Passava només
1: el primer
0: de cada grup?
1: Sí.
0: I llavors, un cop ja vau passar aquí, a la resta d'eliminatòries, contra quins equips vau estar disputant?
1: A la semifinal Andalusia i a la final
2: Múrcia.
0: Que com vau quedar a la final?
1: 6-2.
0: Va marcar algú de vosaltres?
1: Sí.
2: Jo 3.
0: 3 gols?
2: Sí.
0: Enhorabona.
2: Gràcies.
0: La veritat. I a part d'això, llavors, teniu, hi va haver alguna selecció que diguessis, ostres, que van jugar molt bé i que potser no van quedar campiones, però dius, ostres, potser aquesta gent ho feien molt bé, ho feien més bé del que potser la posició que van tenir.
1: Bueno, a la posició no sé, però Múrcia, que va ser la final, pues, per mi que va ser el millor del que ens va enfrontar.
0: I així com ja Múrcia, per exemple, et va sorprendre i creus que va ser els millors, hi havia alguna gent que digués, ostres, aquests van arribar molt lluny, però realment perquè van tenir més sort en els enquadraments, o els va tocar arribar els més fàcils però potser no haguessin arribat tan lluny?
1: No, perquè tampoc vam veure tots els equips i no.
0: Hi havia altres jugadors que estaven amb la vostra, sabeu, bueno, o si ho sabíeu, no ho sé, potser no vau tenir tampoc tanta relació, però amb jugadors d'altres seleccions que tenien companys també a l'equip, o només us passava a vosaltres?
1: No, bueno, això no ho sé, però del nostre equip sí que coincidien alguns nens amb altres nens dels seus equips, però d'altres seleccions no ho sé.
0: I quan va durar el campionat aquest?
1: 5 dies.
0: Sí, això llavors va ser van ser 2 dies separats o tots seguits?
2: Tots seguits.
1: Sí, tots seguits.
0: No estàveu cansats després de jugar durant 5 dies?
1: Sí.
0: I llavors, com ho fèieu? Teníeu una estona de descans entre partits? Era un partit cada dia o quants partits fèieu?
1: Era un partit cada dia.
0: Sí, i llavors vau fer un total de 5 partits en fase de grups i llavors ja eliminatòries i així. Ho vau portar aficionats, amics, família, fins allà a Torrejón, allà a seguir-vos i animar-vos?
1: Bueno, família, el meu pare, la meva mare, el meu germà i...
0: I tu, Mario?
2: El meu pare, la meva mare i el meu germà.
0: Ah, molt bé, llavors com... Quan anàveu cap allà, que estàveu tots dormint en un hotel?
1: Sí.
0: I dormíeu totes les seleccions juntes? O?
1: No.
2: No.
1: Bueno, hi havia seleccions al mateix hotel, però no... Hi ha molts passadissos i anava cada selecció a un passadís.
0: Ah, molt bé. Sí, llavors entenc que sí que estàveu com units, diguéssim, amb la vostra selecció, però separada, diguéssim, de tota la resta. No. Hi havia altres edats, també? Altres categories? No. Només la vostra?
1: No, només la nostra.
3: Femení també hi havia.
0: Tu també hi havia femení?
3: Sí, la mateixa edat, però femení.
0: Entesos. Llavors, no us preocupava fer-vos mal jugant amb la competició, amb aquesta competició, i llavors no poder estar rendir al màxim en el vostre club?
1: A mi sí, perquè jo vaig jugar tot el campionat amb molèsties.
0: On les tenies?
1: A la cama.
3: De fet, en Marc ja portava temps sense entrenar ni jugar amb el club per les molèsties.
0: I ara les has superat o encara estàs així una mica...?
1: No, encara estic així perquè no estava recuperat del tot i després de jugar els partits i això, encara em fa mal.
0: Sí, espero també que et puguis recuperar aviat i que tornem a veure al 100% ben aviat. Que... tu hi havies estat alguna vegada? Ja vas estar una vegada, no?
1: Sí, fa 2 anys.
0: I com va anar aquella? Tu has vist diferències des de fa 2 anys a ara?
1: Sí, abans era més petit i no estava tan feliç com ara, però també ara, com m'he jugat amb molèsties, tampoc s'ha sigut millor que el d'abans, però no ha sigut tan bo per això.
0: Creieu que l'any que ve, o d'aquí 2 anys en el pitjor dels casos, podreu tornar a disputar, ostentar la selecció i potser anar a disputar els campionats d'Espanya?
2: Jo crec que sí.
0: Tu creus que sí? T'agradaria?
1: Si seguim millorant, sí.
0: Perquè llavors això què us criden? Cada 2 anys, entenc, perquè llavors les categories són són de 2 anys, no? Com que llavors l'any que ve saltareu de categoria ja.
2: Sí.
0: Llavors sereu els petits, diguéssim, de la categoria.
2: Sí.

0: Et poden trucar, però és més difícil perquè ets un any més petit i això.
1: Entesos. Llavors, ara m'agradaria entrar més una mica a la part del vostre equip i deixar la selecció de banda.
0: Sí.
1: I us volia preguntar que us hem anat seguint en els partits que vau fer contra el Barça i, si no m'equivoco, també contra la Indústria Santa Coloma. Sí. Quin ha sigut el partit que heu gaudit més aquesta temporada, Mario?
2: Contra el Barça.
1: Però a casa seva o aquí?
2: Al Palauet.
3: No, a casa seva no em cal dir gaire.
1: No? Què va fer? Què va passar?
3: Va perdre.
1: Bueno.
3: Al Palauet sí. Palauet sí, va estar bé.
1: I Marc, tu amb quin ha sigut el que vas gaudir
0: sí,
1: més?
0: Al Barça també, aquí al Palauet, perquè a part que vam guanyar, pues, ens va sortir un partit molt bo.
3: Sí, o la pista de les Corts.
0: També.
1: També va sortir... Perquè heu acabat ja la temporada?
2: Sí.
0: Sí.
1: I ara, al final què vau quedar? Segon?
0: Segon.
1: Però us diria, aquestes coses me les havia preparat abans de venir al programa, però bueno, sort que tenim aquí gent que ens ho pot dir de primera mà. Hi ha hagut, així com hi ha hagut moments també bons de la temporada, hi ha hagut algun mal partit que hagis dit aquest no em va agradar gaire?
0: Sí, a principi de temporada pues no vam començar la temporada molt bé i els primers 3 o 2 partits, no me'n recordo, pues vam perdre i tampoc era que juguéssim molt bé entre nosaltres. I
1: per què creieu que heu anat de menys a més?
0: Perquè al final ens hem conegut tots més i jugant entre nosaltres pues
1: també heu fet com una mica de química amb els companys, no?
2: Sí.
1: Que hi havia moltes incorporacions noves
0: No, però no era el mateix, perquè hi havia uns d'un equip de l'any passat, després un altre de... perquè l'any passat pues la majoria o la meitat de l'equip estaven al B i 2 jugadors i jo estàvem a Divisió d'Honor, i el Mario i el Kilian, que van arribar aquest any, pues tots s'ha juntat i pues no van començar molt bé jugant entre nosaltres.
1: I vosaltres us esperàveu, com vau començar la Lliga, que ara al final de temporada estaríeu, bueno, segons, que vau disputar bons partits contra el Barça, contra l'Indústries, contra les Corts, us esperàveu com vau començar veient aquests, no? I ara no heu quedat molt contents de com heu millorat de com a equip i esperant, pues no sé, almenys la propera temporada veiem què us espera.
0: Sí, contents, perquè al final pues hem fet un bon treball i això.
1: L'últim arxivat que vau arribar que vau caure a Copa Catalunya, em sembla que era a semis, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Contra qui vau caure?
2: Contra les Corts.
1: I va ser mal, creieu que va ser un mal partit, o creieu que si juguéssiu ara una altra vegada creieu que tornaríeu a perdre, o vau donar el màxim i no es va donar el cas?
0: Bueno, jo no vaig jugar aquest partit, però jo crec que els meus companys pues sí que van donar el màxim i al final no es va poder guanyar.
1: Us va saber greu, Mario, haver caigut a semis?
2: Sí,
1: teníeu ganes de guanyar, de portar-vos la copa, no?
2: Sí.
1: Bueno, a veure l'any que ve si hi haurà més sort. Llavors, també us volia preguntar si a dins del vostre equip teniu alguna classificació o una mica, us xulegeu una mica entre vosaltres sobre veure qui marca més gols.
2: No.
1: Perquè ho teniu comptats, quants gols heu marcat cada temporada?
2: No.
0: Bueno, comptats, hi ha una aplicació de la federació que posa els gols, però de dir qui ha marcat més gols, pues no.
1: Perquè al final entenc que cadascú fa la seva feina, no? Vull dir que si hi ha gent que marca més gols, potser el porter para més, saps? Vull dir que cadascú entenc que fa la seva part. Quants anys fa que esteu aquí jugant al Sant Lluís?
0: Jo aquest any és el tercer any que estic aquí jugant.
1: I tu, Mario?
2: Jo fa un any.
1: I de quin altres clubs veniu abans?
0: Jo de l'Atlètic Tordera.
2: Jo també.
1: I llavors com que us van venir a buscar, o vau veure que aquí pues, que hi havia com nivell que jugaven a alta categoria i us van venir a buscar? Com va anar això?
0: Bueno, jo no me'n recordo.
3: Tu querías tener un buen entrenador y viniste conmigo.
2: Ens van trucar i pues van venir a provar i pues mira.
3: En Mario el vam trucar fa 2 anys El primer any que el van trucar no, al final no va voler venir, i aquest any doncs va acceptar l'oferta.
1: L'heu convençut, eh? Vau, sí. vau treure el xec en blanc i al final veig que el vau convèncer. I encara és fort, perquè mira quina medalla que porta aquí penjada.
3: Ja veus, i sent pitxitxi del torneig.
1: Home, i tant. D'aquí uns anys us agradaria acabar jugant al sènior i treure-li allò que l'hauria enviar-lo a la banqueta?
0: Bueno, agradar-me sí m'agradaria, però si em truqués un altre equip millor, no sé, però si és el cas, pues no diria que no.
1: Heu tingut, no sé, algun contacte amb algun equip millor que us hagi preguntat si volíeu anar o no?
2: No, encara no.
0: Sí, l'any passat, però vaig dir que no.
1: I per què? Com és que vas dir que no?
0: Perquè l'any passat a l'Indústries va trucar i pues, l'equip nostre jo crec que tenia pues, més potencial i pues, vaig decidir pues, estar aquí un altre any. I també perquè estava molt lluny i això.
1: I teniu clar ja l'any que ve què fareu, si seguireu jugant aquí o si canvieu de club, canvieu d'equip? Quina idea teniu de cares a l'any que ve?
0: Bueno, la principal idea és pues, si és quedar-me aquí.
1: I tu també, Mario?
2: Sí.
1: Sí, intentar que l'equip segueixi el màxim possible, no?
2: Sí.
1: Sabeu si teniu companys també que saltin, bueno, que vagin a algun altre equip o que pleguin, o en principi la idea és seguir tots igual?
0: Jo crec que sí, que tots segueixen pues, el futbol. No sé, la categoria, si alguns aniran a una lliga i uns altres a l'altra, però jo crec que tots seguiran a futbol.
1: I ja per una mica acabar el meu interrogatori, teniu un propòsit per la propera temporada?
0: No.
1: O sigui, que segueixi tot igual com fins ara, no? Que us està anant molt bé i que segui tot igual, no? I a part d'això, hi ha algú a qui us agradaria donar-li les gràcies també com per la manera que heu jugat, pel títol, dedicar-li aquesta medalla?
0: Sí, a la meva família.
2: Ja, i jo també.
1: Molt bé, doncs no sé, companys, si teniu alguna cosa més que els hi vulgueu preguntar. Que els hi queda molt bé aquesta medalla, aquesta equipació. I
3: jo m'agradaria preguntar què destaqueu de l'experiència del campionat, traient el que és els partits, fora dels partits, què us ha agradat més?
0: Pues estar amb els companys.
3: Mario?
2: Jo també, els companys i la experiència molt bona ha sigut.
0: Sí, l'experiència en general.
3: Dormiu a la mateixa habitació?
0: No. Eren habitacions de dos i a mi em va tocar amb el Lucas del Barça i a ell, no sé.
2: Jo amb el Biel del Barça també.
3: I el Panon?
0: El Panon.
2: Amb el Leonet de les Corts.
3: Uf, pobre Leonet, que mala sorte. Oda, alguna pregunta més?
1: Sí, havíeu estat allà alguna vegada? Allà a bueno, Torrejón és proper a Madrid, zona de Madrid no. O així?
0: No, a Madrid sí, però a Torrejón no.
1: Us ha fet viatjar molt el futbol sala de moment?
2: No.
0: A mi dues vegades, però molt, molt no.
1: Suposo que més aviat per aquí dins de Catalunya, que devíeu marxar i tornar a casa el mateix dia, no?
0: Sí.
1: Bueno, espero que d'ara endavant també us pugui moure més, no? Veure més llocs i que així sigui durant molt de temps més. I, doncs, per part meva, Uri, jo crec que ja sé tot el que, bueno, el que feia falta saber del campionat d'Espanya. Hi ha alguna cosa creus que ens hagi quedat pendent?
3: No, si vols acabem amb la pregunta típica. Bé, tu has preguntat el propòsit, però...
1: Tira-la tu.
3: Marc Mario, un deseo para la temporada que viene.
0: Pues... ganar la Copa Catalunya.
3: Mario?
2: Ganar la Liga.
3: Pues doblete entonces, si vaya a estar en el mismo equipo. O no. Està bé, no?
1: Home,
3: bon desig.
1: A mi em sembla que...
3: Ambiciosos.
1: Ambiciosos, però a més, jo crec que pot ser possible. Vull dir que sí, tenen molt bon equip i que... Carai, que els esperem que sigui el millor possible per ells.
3: I tant que sí. Doncs amb això finalitzem, no?
1: Tenim aquí asseguts el futur del futsal, eh? Tu ho saps, oi?
3: Jo ho sé, i tant que sí. No sé si serà el Sant Lluís o serà un altre lloc, però...
1: Mira, no sé. Sigui un o sigui altre, serà una bona notícia, la veritat.
3: Sí.
1: Perquè per molt que siguem aquí del Sant Lluís, això també serà una molt bona notícia per ells i ens n'alegrem també.
3: I tant que sí. Pues Marc, Mario, gracias por venir. Espero que lo hayáis pasado bien este ratito. Y nos vemos mañana, ¿no?
2: Sí.
3: Muchas gracias, chicos. Jordi, petita pauseta i tornem amb l'actualització en marcadors.

0: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
1: Actualitzem marcadors.

0: Doncs ara sí, ja teniu preparada la plantilla aquella dels resultats, perquè us he avisat abans que la havíeu de preparar, i anem a començar, per exemple, amb el futbol, si us sembla bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, Gemma, el futbol és tot teu.
1: Vale, pues el primer equip del Club Deportivo Palafolls acaba la temporada amb una derrota per 4-0 contra el Cristinenc, i finalment els homes de Joan Vila acaben en vuitena posició.
0: Bon, mitja taula.
1: Sí, no baixen, però...
0: Sí que va haver-hi una part de temporada que semblava que podien lluitar pel playoff descens, però bé, al final vuitens i
1: ja està,
0: la temporada vinent serà millor.
1: Sí, sí. I també acaben amb derrota els jugadors del filial. Una derrota força voltada amb resultat de 3-13. Iker Moya, Òscar Gómez i Ethan Cancelos van fer els gols. L'equip acaba en la posició número 11. I el cadet, després d'una derrota per 0-6, guanya 1-7 al camp de l'Anglès. Fernandito Navarro i Nahuel Hernández van fer dos gols cadascú, mentre que Tristan Calero, Richard Maldonado i Joel Tomàs van fer un cadascun.
0: Aquí juguen els teus amics, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquests, quins coneixes?
1: El Fernando, el Richard, el Tristan i bueno, en conec a molts, però que no van marcar. I aquests encara els hi queden dues jornades de Lliga, però recordem que tenen assegurada una plaça de play-off d'ascens. Després, l'infantil no va jugar pas aquest cap de setmana, tot i que la seva lliga encara no ha finalitzat. Una mala primera part va condemnar a un Alaví que va mostrar una cara totalment diferent a la segona. Finalment, un marcador de 9-4 i els gols van ser de Gerard Miralles per partida doble i un gol del seu germà, en Sergi. També un gol d'Ivan Pérez.
0: Sí, ara quan comences malament el partit després costa remuntar.
1: Sí.
0: Si et vas al descans em sembla que anaven 4-0, doncs aquí ja el partit es va complicar una mica.
1: I per acabar, l'infantil femení, que ja un parell de setmanes va concluir la seva competició, van acabar en la desena posició.
0: Està bé, desena posició.
1: Sí.
0: Eudald, passarem al bàsquet, no? Que en tens ganes.
2: És el meu espai preferit. Intentaré ficar tota la propaganda que pugui del Club Bàsquet Palafolls, perquè avui això està siguent un monòleg de futsal, eh?
0: Sí,
2: i el que ens espera encara, eh?
0: Ja espera't, perquè aquesta setmana... Bé, després en parlem.
2: Així que deixa'm aquí el meu moment poder-lo gaudir amb tranquil·litat.
0: Sí,
2: que
0: sí.
2: T'explicaré que tots els nostres jugadors ja ho saben i es nota els entrenaments també, que ja ara hi comença a haver-hi aquest ambient estrany, saps, de final de temporada, quan ja no t'hi juga res, però tot i així, s'ha d'anar a jugar els últims partits i hem tingut la penúltima jornada de bàsquet, i això és tot el que ha passat.
0: Per cert, abans els rotats, sabem alguna cosa ja per la temporada vinent, com quedaran els equips?
2: No, és molt aviat encara.
0: Molt aviat.
2: Sí, jo crec que en unes poques setmanes ja començarem a tenir més clar...
0: Fa temps que no en parlem, eh? Com porta allò de ser secretari?
2: Bé, la veritat és que...
0: Tranquil, no?
2: Sí, faig moltes... Bueno, intento fer totes les gestions que puc també des de la distància, perquè no puc estar gaire per aquí o moltes vegades. Llavors, tot el que venen a ser canvis de partits, buscar avisada si hi ha d'haver, s'ha de passar algun partit.
0: Això fa el secretari?
2: Jo no sé si ho fa el secretari, però és el que faig jo.
0: Pensava que això ho feia el coordinador.
2: No, ell s'encarrega més... Bueno, sempre que hem d'organitzar com esdeveniments amb tornejos, casals, coses així, se n'encarrega bastant ell. I la veritat és que està fent molt bona feina i s'estan proposant bastantes coses. A veure ara, de cares a l'estiu, què podem anunciar. Però, bueno, està sobre la taula.
0: Perfecte. Doncs vinga, va, comencem amb el senyor Ano.
2: Això que et deia.
0: La setmana passada va guanyar.
2: Correcte, què vaig dir que faria? No sé si us en recordeu.
0: Tu vas ser molt pessimista.
1: No me'n recordo pas.
0: Vaig dir que perdrien.
2: Doncs sapigueu que el Signorà, que venia de guanyar dos partits consecutius, ha tallat aquesta bona ratxa, ja que ha caigut per 86-70 davant del Lloret.
0: Estàs content, no? Perdó, estàs content perquè vas anar endevinant el que faria.
2: Jo mai estic content per una derrota del Club Bàsquet Palafolls, Juri, no em malinterpreteu, però ha sigut el que jo havia comentat, perquè és veritat que el Lloret és l'equip que va primer a la Lliga, està empatat amb el segon i era un partit clau per aplicar una bona defensa amb ells, ja que tenen una de les millors atacs de la competició. I de fet, va ser així durant el primer quart, però mica en mica a partir del segon van anar obrint escletxa fins al resultat final. Osambela amb 32 punts.
0: 32 punts?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ni més ni menys, eh? Va ser el màxim anotador dels palafollencs. El sènior B arrafà de la derrota de la setmana passada i s'imposa davant del Begú per 50-59 en un partit que jugaven de visitants i que sumen la seva tercera victòria aquesta temporada. Roger Ayats amb 17 punts va ser el referent en atac dels palafollencs. I el júnior masculí també va jugar aquest cap de setmana a Palamós contra el Club Esportiu Palamós i va caure amb contundència per 94-50 davant del segon classificat que jugava mantenir-se viu a la Lliga, ja que va ser ja que va segon amb un partit menys. 19 punts per Ivan Molist el van fer el millor dels nostres. I per acabar, mai ens n'oblidem del Mini, que ha descansat aquesta setmana, ja que s'ha hagut de plaçar el partit que havia de jugar contra el Llançà el dia 30 de maig per impossibilitat de trobar hora del partit.
0: Amb això acabem el bàsquet.
2: Tot dit aquesta setmana.
0: De moment no hi ha notícies, us les esteu guardant, eh?
2: No, de fet,
0: jo sé que esteu guardant notícies.
2: Com que s'ha plaçat el partit del Mini, vol dir que acabaran tots els equips de Palafolls i encara ens quedarà un partit del Mini per poder donar de notícia.
0: Mira que bé.
2: Serà com un carmelet, saps? L'últim dolç, el postres.
0: Que no hi hagi programa sense bàsquet, no? Doncs, Eudald, tu mateix, ja que s'ha escalfat la veu, m'explicaràs què ha passat al futbol sala.
2: Va, doncs comencem amb la que ha sigut la notícia més destacada al poble aquest cap de setmana. El sènior del Sant Lluís puja a tercera divisió nacional. Ho va fer golejant el 8-1 al Parets. Jordi Fernández, David Cabezas i Pau Vilella van fer dos gols cadascun. Pau Miró i Javier Nocete en van fer un. Uri, enhorabona, eh?
0: Moltes gràcies.
2: T'estaves esperant aquí que sortís el teu moment aquí.
0: Els vas trobar a faltar, eh, a la festa que vam fer.
2: Home, vam rebre notícies a altes hores de la matinada dels jugadors del...
0: Va venir en Nico a celebrar.
2: Del Sant Lluís, imagina't.
0: Sí, això et volia dir. Hem pujat, però encara no som campions. Potser setmana vinent hem de tenir aquí al Presi celebrant el títol de Lliga.
2: Ja és un pas molt... O sigui, que aquest cap de setmana podeu guanyar la Lliga, també.
0: Correcte. Queda un partit només. Aquest cap de setmana, una altra vegada al Palauet, un empat i una victòria ens serveixen.
2: Ostres. Gemma.
1: Jo.
2: I aniràs o què?
1: No
2: val,
1: puc.
2: Val la pena? Val la pena anar-hi?
1: Val molt la pena, però jo, concretament, el cap de setmana que ve, impossible. Impossible.
2: Doncs a veure si la setmana que ve podem tenir aquí algun representant més del
0: Sant Lluís. Algun més, no?
2: Algun més.
0: Perquè un estarà segur, no?
2: Exacte. Que ens pugui donar bones notícies. Així que, bueno, hi ha alguna cosa que ens vulguis comentar del partit? Us va agradar? Com va ser la celebració?
0: No, del partit, al final, un Palauet ple, un Palauet com no l'havia vist mai d'ambient, sí que l'havia vist moltes vegades ple, però un ambient amb banderes, trompetes, soroll, molta gent animant, i al final això es va transformar en que el minut 2 em sembla que ja estàvem 2-0. A partir d'aquí, amb el 2-0, ja el partit va anar sobre rodes, no, que es diu?
2: Vosaltres creieu que devien posar anímicament al Parets, però com tanta gent allà al pavelló?
1: Sí, bueno, sí, jo crec que sí, també, anant al minut 2-0, vaja, jo ho acabes de dir, m'he quedat flipada, o sigui...
0: I també és veritat que al final hi havia diferència entre que nosaltres sí que ens estaven jugant alguna cosa i el Parets no es jugava res. Això sumat a l'ambient, que era el Plauet, tot una mica, sí, doncs, es va transformar en aquest resultat.
2: He vist també que estaven tots els informatius de la casa parlant de la vostra victòria.
0: Sí, estava ja el senyor director de la ràdio Palafolls, en Marc Ferri. Jordi Pratsavall no va voler venir, devia estar enfeinat.
2: Sempre, home, al final... I, doncs passo, segueixo pel sènior B, si vols, o ja en parlarem més la setmana que ve.
0: Correcte,
2: de
0: sí,
2: les notícies del sènior.
0: Esperem una mica a veure si som campions per acabar de,
2: va bé,
0: de parlar bé del sènior. Amb del sènior 2.
2: M'encantaria. Llavors, el sènior B va perdre la seva visita a Riudarenes per 4-3 amb doblet de Raül Soler i un gol de Jan Garcia. El juvenil d'honor va caure 8-2 en la seva visita a Salou amb un gol de Joel Roman i un gol de Gerard Rovira.
0: Derrota previsible, eh?
2: No sé, sí.
0: Algun jugador del juvenil va venir a celebrar amb nosaltres i el dia següent no estava en gaires condicions per afrontar el partit.
2: Mira,
0: a Salou.
2: Aquí es passa les intimitats, és el que passa a dintre del Sant Lluís.
1: Sí, sí.
0: No passa res, és el que tocava aquest cap de setmana.
2: Era motiu suficient. Per 4-3 va guanyar el juvenil preferent el Sant Julià de Ramis. Pau Sardà, Ismael Ortiz, Marc Parra i Gerard Rovira van fer els gols de la victòria. El cadet acaba la temporada amb un empat a la pista del 7-10 amb 3 gols per cada equip. El dels palafollencs va ser obra d'en Víctor Nieves, Iñaki Bonilla i Genís Aguilar. El cadet B guanya el derbi disputat a Blanes amb resultat 2-4 i gols de Sergi Garcia i David Manlleu, que van fer 2 gols cadascun. El cadet C també aconsegueix guanyar a domicili, ho van fer per la mínima, 2-3, a la pista del Lloret Esportiu. Àlex Ferrer va fer 2 gols i Eneco Romero, 1.
0: Avui estàs donant bons resultats, eh? Avui sí.
2: Escolta, al final, és el que, nosaltres no ens inventem res, eh? Aquí és tot el que passa. O sigui, que llavors són bones notícies pel futsal. O hi ha aquí una mica de salsa?
1: Jo haig de dir una cosa,
0: cadet,
1: que el cadet...
0: Que són els amics seus, no li hem preguntat. Què?
1: El cadet C va ser, sí, hi van haver 3 expulsions.
0: 3?
1: Sí, un va ser...
0: Jo he vist una de Lloret, del porter, em sembla.
1: Sí, i un, 2, em sembla, del Palafolls, un del porter Logo Jordà i l'altre el Pol del Mau, que no sé què va passar amb el Pol, però es veu que Logo va començar a agafar un del Lloret i es va revolucionar.
2: Va ser un partit escalentet, no?
1: Per el que es veu i per el que m'han dit a mi... Una mica, sí, la veritat. Però que, bueno, Lugo és així.
2: Saps si jugaven alguna cosa? Perquè al final de temporada
1: sí,
2: ja
1: no jugaven sí, res. Passaven a semis d'algú, però...
0: Això és la xupito cap, una fase que han inventat perquè han acabat la lliga.
1: Sí, i, però bueno... Que,
0: a veure, que es vol guanyar, però...
1: Que, per exemple, Lugo, o sigui, és molt competitiu i es creu que juga al Barça. O, bueno, no, en el seu cas a l'Espanyol, però... Es creu el jugador de primera lliga, però... No.
2: Bueno, doncs veiem si... Llavors això vol dir que segueixen endavant amb aquesta competició.
1: Sí, sí, han passat
2: a semis. Tenien opció de quedar eliminats. Si perdien, quedaven eliminats.
1: Sí.
2: Entès. Doncs passo a l'infantil d'honor, que perd un partit molt ajustat contra el Martorell. Els visitants es van imposar 3-4. Alan Corbacho va fer el primer gol i Ayun Roncero els altres dos. I bona victòria també de l'infantil B a Ripoll per 3-4. Enzo Martín en una pròpia porteria i ara Yalier i finalment Àngel Gascó van fer els gols. La Laví d'Honor acaba sent sotscampió de Lliga després de guanyar el Mollet a l'última jornada. Marcador final de 4-2 amb gols de Víctor Mateos, Kilian Casas i 2 de Pau Cabezuelo.
0: Bona victòria sense els 3 de la catalana.
2: Bom, doncs tens tota la raó, perquè si estaven també centrats en altres compromisos. I amb més comoditat va guanyar l'Alaví B el Sant Julià de Ramis. Ho va fer amb resultat de 5-1 i gols d'Isaac Alemany, que en va fer 2, Nil Palou, que també va fer 2, i d'aquí a Gell. L'Alaví C va patir més per acabar guanyant 3-2 al Coret, doblet d'Eider Carbó i un gol d'Ulisses Ruiz. El Benjamí passa a la final de la Copa Girona després de guanyar el Vidreres per 8-4, 5 gols de Fren Martín i un d'Iker Jiménez i 2 d'Izan González. Acabem amb el juvenil femení, que va guanyar per la mínima 1-2 a la Prosperitat. Sara Ruiz i Aina Cruz van fer els gols.
0: Doncs molt bé. Que ja bueno, ho tenim, no?
2: Home, han acompanyat molt bé, no? Els resultats amb la victòria i l'ascens del sènior.
0: Sí, sobretot la tarda dissabte, que era una tarda especial, perquè acabàvem el partit del sènior per pujar, però també va haver-hi el partit del Benjamí, que era la semifinal de Copa, i entremig estava el partit del juvenil preferent, que era un derbi contra el Sant Julià de Ramis. Bueno, no és un derbi, però sí que hi ha força rivalitat i van ser 3 victòries, o sigui que la tarda de dissabte sobretot queda una mica per la història.
2: És que és millor, què és millor, anar al teatre o anar al Palauet? A veure,
0: anar al Palauet.
2: Jo penso que sí, perquè veient aquests resultats d'aquest nivell,
1: mm-hmm.
0: I tant que sí, anar al Palauet quan hi ha futbol sala, eh? No, quan hi ha bàsquet també, home.
2: Ara, així m'agrada, aviam si ens haurem de fer l'equip de l'estudi.
0: I quan hi ha patinatge,
2: també.
0: Que, per cert, parlant de patinatge, com sempre, un membre del Club Patí Palafolls ens posarà el dia del que han fet durant el cap de setmana. I en aquesta edició tornem a tenir el plaer d'escoltar en Joan Bosch.
3: Avui s'organitzem la final al DIP. Durant tot aquest mes s'està fent la fase prèvia del Trofeu Catalunya, que és una competició on participen més de 6.000 patinadors de tots els nivells. I el Club Patí Palafolls organitzem la final el dia 13 i 14 de juny, que serà tot un repte com a entitat. El cap de setmana vam participar amb el nivell 4 a la seva fase prèvia i bé, van fer en general unes bones actuacions i les felicitem per la seva evolució.
0: Aquella deu guapo que s'ha escoltat, suposo que seria per en Joan Bosch, segur que sí, perquè és molt guapo en Joan. Oh, bueno. S'ha escapat aquí, un soroll de fons. Si us sembla, continuarem per la petanca, Gemma?
1: Sí. Doncs per segona jornada consecutiva tenim una derrota de la Figuerassa a la Lliga del Montseny. En aquesta ocasió van perdre per 10-6 contra el Sant Pol. L'equip del barri es troba en una situació complicada i en posició de descens a falta de dues jornades per acabar. També volíem informar que estan preparant un torneig de tripletes pel proper 6 de juny i el preu d'inscripció és de 60 euros per tripleta, on inclou el dret a jugar al torneig, un entrepà i una beguda. I també hi haurà varis premis.
0: Doncs mira, aquí som tres, ens podem apuntar. Gemma, has de posar 30 euros, el del 30 euros, jo em menjaré l'entrepà i em veuré la beguda i guanyarem.
2: Pot ser que es faci això el mateix dia que la trae el senyor del castell?
0: La trae el senyor del castell diria que era el 7 de juny, diumenge.
2: Ah, fantàstic, doncs tot sobre rodes.
0: Cap de setmana ple.
2: I tant.
0: El dissabte fem una mica de petanca i diumenge a caminar, no? Em dic que correria.
2: A caminar, corre, perquè no. Corre jo ara mateix ho tinc una mica complicat i res, i després doncs, hi havia em sembla que una mica de pica-pica.
0: Llàstima que no es pugui fer en bici,
2: No, és veritat.
0: Que per cert, parlant de bicis, m'explicaràs què ha fet el cursista Palafolls doncs en que, aquesta nova etapa de Cop Catalana.
2: Doncs que sàpigues que ha sigut un cap de setmana molt actiu, pel Club Ciclista Palafolls. I comencem per la cursa màster al Milà.
0: Comarca de...
2: Tarragonès, em sembla que és, no pas Itàlia.
0: Correcte.
2: Que correspon a la Copa Catalana del màster, i on els palafollencs van obtenir els següents resultats. Edu Pérez va estar espectacular i va aconseguir el tercer lloc a la categoria màster 50.
0: Que va ser al Milà, em sembla que viuen quatre gats, i un és la parella de la meva germana.
2: Ah, sí? Ostres, t'agafa però, sí, de prop aquest, aquesta vegada.
0: Sí, a veure, no viu al Milà, però sí que és d'allà.
2: Ara...
0: Però aquest cap de setmana van estar allà. Vaig estar a punt de trucar a la meva germana i treu el mòbil i entrevista aquí a l'Edu Pérez, que ha fet un podi.
2: L'haurem de fitxar també pel programa.
0: No ho veig.
2: Doncs t'explico també que Fran Orante va aconseguir una molt meritòria cinquena posició també a la Màster 50 i mateix resultat d'Albert Jiménez, però en el seu cas la Màster 60. La resta d'integrants del club van fer una bona cursa acabant amb el pelotó principal, cosa que va sumar per aconseguir la segona posició en la classificació per equips de la Màster 50 i 60.
0: Molt bé, no?
2: Sí.
0: Per ser, estan mirant el giro o no?
2: No. Últimament no estic gaire ficat. Què està passant? N'esteu al dia vosaltres?
0: Sí, l'acabarà guanyant en Vingegaard, que ha guanyat ja dos o tres etapes i fàcil, guanyarà fàcil.
2: No té rival, No. Està al nivell...
0: El giro ara mateix no. Sí que és veritat que em sembla que encara va liderar l'Eulàlio, un portuguès, però ho tenen controlat.
2: Feia temps ara que no em feies preguntes de ciclisme per enganxar-me com no estava seguint l'actualitat ciclista mundial. Així que m'hauré de ficar més al dia perquè no porto els deures fets.
0: El giro t'ho perdono, però quan ja hi ha el Tour que comença a Barcelona, has d'estar al cas,
2: Jo crec que la que estarà sempre atenta a tot el que passa al ciclisme és la Gemma, així que jo crec que també li pots passar a ella la lliçó.
0: Com estàs passant la pilota.
2: Així és, completament.
0: Vinga, va, acaba amb el Club Ciclista Palafolls.
2: Doncs això.
0: Que no va acabar amb el del Milà.
2: Que no, que a nivell cicloturista la marea del Club Ciclista Palafolls també va estar molt activa. A la Mussara, tres socis del club van estar-hi presents, aconseguint rebaixar els seus propis registres anteriors.
0: La Mussara sabem el que és o...
2: Serà alguna cosa, crec que és una competició que hi ha al poble de la Mussara. No em preguntis d'on cau, però... També tenim que amb altres aficionats, el Montsec, una de les femenines del club, va devorar quilòmetres d'aquesta exigent marxa, creuant la meta amb magnífiques sensacions. I per últim, la grupeta dels diumenges van fer una bona ruta a Gavà, de Gavà a Cunit i de tornada.
0: Perfecte.
2: Què t'ha semblat tota l'actualitat?
0: Molt, molt, molt bé. continuarem amb l'atletisme, Gemma?
1: Sí, doncs ahir diumenge el Club Atletisme Palafolls va ser present a la primera jornada de la Copa Tomàs Claramunt a Calella, amb la participació de 4 atletes a la categoria sub-10 en 400 metres llisos. En Joel va participar a la primera sèrie, obtenint la 5ª posició masculina. En Sam Garcia va ser tercer a la 2ª sèrie masculina i finalment va arribar al torn de la Dara i de l'Astrid, que van ser 5ª i 10ª respectivament a la primera sèrie de la categoria femenina.
0: Molt bé.
1: Sí, bons resultats.
0: Sí, tant que sí. I també tenim resultats del pàdel.
1: Sí. El masculí veterans aconsegueix la victòria de 1-2 contra el Sabadell a domicili. I el masculí va caure 3-0 a les pistes del Fibra Cabrera. El femení va poder amb el Tu Rivera i va guanyar 2-1. El femení B s'emporta el derbi per 3-0 contra el pàdel 7 Malgrat. I acabem amb la victòria del femení C, 2-1 contra el Santa Susana.
0: I per acabar l'actualitzament marcadors, comentar que el proper dissabte 23 de maig es celebra el Cuida't 2026 a Palafolls. Hi haurà tres zones, la zona A, que serà la pista exterior del Palauet, que es farà el pickleball durant tot el matí, la zona B a la plaça de Valldax, que hi haurà un espai multiesport i ludoteca, i la zona C a la gespa del casal d'Avis, que hi haurà el benestar i moviment. Hi anireu?
2: Aquest cap de setmana?
0: Sí, 23 de maig, dissabte, has de passar aquí.
2: Complicat, home, alguna cosa, però bé, potser... Jo no dic pas que mai que no és res, eh?
0: La Gemma jo crec que sí.
1: No.
0: Com que no? Em deixareu sola,
1: El cap de setmana que ve, impossible.
0: Jo sí que hi aniré,
1: No puc.
0: Recordeu, Cuida't Palafolls, dissabte 23 de maig, durant el matí, a la pista Sergi del Palauet, a la plaça de Valldax i a la gespa del casal d'Avis. I amb això hem acabat d'actualitzar marcadors i, si us sembla, anirem cap a l'MVP.
4: L'MVP de la jornada.
0: Doncs arriba el moment més esperat de la setmana del programa, que és decidir qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
1: Jo no.
2: Bueno, doncs...
0: No tens clar, Gemma, o què?
1: No.
2: Doncs ja per descarte em toca a mi.
0: Correcte, sí. No hi ha més.
2: A veure, penso que una de les opcions hauria de ser pel Club Ciclista a Palafolls, amb Edu Pérez, que va fer una espectacular tercera posició a la Master 50, però no sé com tenim els estatuts de l'MVP, no sé si permeten donar un MVP a un equip que no guanya o a una posició, a una tercera posició. És una competició individual, no sé si podria servir també.
0: Sí.
2: I bueno, hem estat 20 minuts ben llargs parlant també amb dos campions d'Espanya de futsal, o sigui que també tenen una claríssima opció de ser MVPs d'aquesta jornada.
1: Sí.
2: Llavors, no sé què en penseu vosaltres.
0: Jo estic veient que m'esteu deixant la papaleta a mi. No t'has mullat gaire, eh?
2: Jo he donat 3 vots. I també cal dir que en Mari va marcar 3 a la final.
0: 12 en total al torneig, que va acabar pitxitxi del torneig.
2: Tot un golejador, eh? Així que no sé com ho veieu vosaltres.
1: Jo, bueno, donar l'enhorabona que no ho he dit al sènior A. Suposo que estaràs molt content, Oriol.
0: Sí, tant.
1: Però sí, jo donaria l'MVP al Mario, també al Marc, però al final el Mario va marcar 3 gols a una final i va ser el pitxis del torneig. Llavors, el meu vot és cap a ell, cap al Mario.
0: Doncs, premi MVP de la jornada minut a minut, Mario Jiménez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 569. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat. Allà, a l'apartat de podcast, trobareu tots els programes de la temporada. I si no us va bé la web, també podeu descarregar-vos l'aplicació de l'Spotify i buscar allà Ràdio Palafolls minut a minut. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Bona setmana, companys.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats aquest dissabte. La programació començarà a les 9:15 amb un esmorzar comunitari i es distribuiran en tres espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem en titulars abans de començar l'informatiu. Palafolls reprèn la campanya anual per combatre el mosquit tigre. L'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris d'aquest insecte, començant amb l'aplicació de l'herbicides als embornals, on s'acumula més aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, l'Ajuntament ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar focus a la via pública.

Avui també en clau comarcal parlarem de Tordera perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, l'estratègia del pla 50.000 suma 110 nous pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. També marxarem cap a Blanes, on 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolliga't en marxa. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes, fet que va provocar que s'exhaurissin les samarretes de l'edició. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i també a les seves famílies.

I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas celebrem la victòria del primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís perquè pujarà a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Parets en un contundent 8-1 amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb els triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A a Salou. Tot i això, aquests no seran els únics resultats que també repassarem avui. Parlarem de futbol i també de futbol de bàsquet. I pel que fa temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però cap a última hora les clarianes guanyaran protagonisme. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs cada cop més irregulars, vents fluixos, força 1 a 2 de component entre el sud i l'oest. Mar en estat de marejol amb lleugera mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes en conjunt es mantindran sense canvis importants i aniran dels 18 als 22 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs acompanyats de temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que pugen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 i ho fem parlant del Cuida't perquè Palafolls celebra la cinquena edició d'aquesta activitat dissabte amb una jornada plena d'actes. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi i que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com també una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca on s'incluiran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 11:15 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i de 11:45 fins a 13:45 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes. Parlem ara de medi ambient perquè s'ha reprès la campanya anual per combatre el mosquit tigre. La regidoria de medi ambient de l'Ajuntament va activar el passat dimecres el dispositiu anual de control del mosquit tigre. L'objectiu d'aquesta estratègia és minimitzar les molèsties que causa aquest insecte invasor i, sobretot, reduir els riscos sanitaris perquè el mosquit tigre pot actuar com a transmissor de diverses malalties víriques. Les primeres intervencions s'han concentrat en els embornals del municipi on s'ha identificat una major probabilitat d'acumulació d'aigua. En aquests punts s'ha aplicat un producte larvicida que actua directament sobre les fases aquàtiques del mosquit, impedint que les larves arribin a l'estat adult. Com que l'efectivitat d'aquests tractaments és de 6 setmanes, el consistori té previst realitzar repeticions periòdiques del procés fins que l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures aturin naturalment el cicle biològic de l'insecte. Tot i les actuacions municipals, l'Ajuntament subratlla que el paper dels veïns i veïnes és fonamental per l'èxit de la campanya. Es calcula que el 80% dels punts on el mosquit tigre reprodueix es troben dins de propietats privades, com ara patis, terrasses o jardins. És per això que recomana seguir unes pautes bàsiques de prevenció, entre les quals hi ha buidar o capgirar qualsevol recipient que pugui acumular aigua, cobrir amb tela mosquitera fina aquells dipòsits que no es puguin buidar, mantenir nets els canals de les teulades i els desguassos de les terrasses i tractar l'aigua de les piscines correctament. D'altra banda, es continua fomentant l'ús de l'app Mosquito Alert. Aquesta eina de ciència ciutadana permet a qualsevol
qualsevol persona notificar la presència de mosquits o punts de cria a la via pública. Aquesta informació és de gran utilitat perquè els serveis municipals i els experts puguin dirigir les seves actuacions a les zones més afectades del nostre municipi. Obrim ara la plana comarcal perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi, una operació que s'ha tancat amb la societat Immocaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat d'habitatges de l'Incasòl. A banda dels 42 pisos de Tordera, la Generalitat també ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible per atendre les necessitats residencials de tota la nostra zona. I parlem ara de solidaritat, però a Blanes, perquè 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa Oncolligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit absolut i ha aconseguit un rècord de participació amb 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'Oncolliga Blanes, amb el suport de l'Ajuntament i el grup Fundistes Blanes, ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que Oncolliga Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exaurir. Molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitza tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari. I és moment ara de parlar d'esports, i és que estem d'enhorabona perquè el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís ha pujat a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a la tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats als gols també de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent 8-2 a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel CD Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la contundent victòria del cadet A, que es va imposar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de tercera catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les altres categories, la sort tampoc va acompanyar el club. L'Alavi A va caure derrotat 9-4 la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra el Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel Palafolls, on la cara i la creu es van repartir entre els diferents equips de l'entitat. La millor notícia ha estat la victòria del Sènior B a tercera territorial masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59.
En canvi, el sènior A no va poder sumar en la seva visita al Lloret, on va caure derrotat per 86-70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, el júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota 94-50.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir un home per robar diversos aparells electrònics del Centre Cultural de Malgrat de Mar. Aquell dilluns a la mitjanit, sobre els vols de les 11, almenys dos desconeguts van intentar entrar per la porta del darrere al Centre Cultural de Malgrat. En veure que no podien entrar, van forçar l'entrada principal del carrer del Carme. Els sospitosos van sostreure de l'equipament un portàtil, una tauleta i una taula de control de llums i un comandament a distància. La policia va aconseguir detenir un dels lladres veí de Mataró que compta amb nombrosos antecedents. A la vegada van recuperar el portàtil i el comandament a distància. La resta d'objectes robats no s'havien recuperat en el moment de la notícia. El robatori va obligar el grup La Magnòlia a adaptar la seva representació del cap de setmana. Van haver de fer l'obra prevista amb focus analògics perquè el robatori de la taula de llums obligava a canviar el sistema d'il·luminació. El 2021 comentàvem que Novartis ampliaria la planta de Palafolls després de tancar la de les Franqueses. Sandoz, la divisió de genèrics i biosimilars de la farmacèutica Novartis, va tancar aquells 3 anys la planta que tenia a les Franqueses del Vallès, on hi treballaven 170 persones. Aquesta decisió anava acompanyada d'un altre moviment empresarial, perquè la companyia va anunciar que invertiria 50 milions d'euros en l'ampliació de la planta de Palafolls, al polígon d'en Puigverd, que es preveia que estigués operativa l'any 2025, i on també es preveia la creació de 63 llocs de treball. Segons van firmar l'empresa en un comunicat, la producció d'amoxicil·lina mitjançant síntesi química pararia perquè es tractava d'una tecnologia menys competitiva respecte a la que es preveia utilitzar en futurs projectes.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta aquest mateix dilluns. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull convidar a un taller de fotografia que organitza Afic Blanes aquest cap de setmana, en concret dissabte, al MIT a partir de les 10 del matí. Un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, de la fotografia amb llum a la fotografia amb idees. En aquest taller s'explorarà aquesta transformació, que és la promgrafia, com pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats i reptes obre aquest nou escenari. És una activitat gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia, amb la qual es pot fer a través del web www.palafolls.cat, el link que trobareu. Un taller que portarà Josep Recio.
2: Hola, gràcies, bon dia. Jordi.

0: I ara és moment, com sempre, de connectar amb en Quim Serrà per saber quina és la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, quins han estat els titulars més destacats. Palafolls celebra la 5a edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa, organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable, oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats el pròxim 23 de maig. La programació començarà a les 9 amb un esmorzar comunitari i es distribuirà en 3 espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Acs i la gespa del Casal d'Avis. I l'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris del mosquit tigre, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals on s'acumula aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, el consistori ha recordat pautes

0: com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar de focus a la via pública. També hem parlat d'altres qüestions en clau comarcal. La Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, aquesta estratègia suma 110 pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. I 1.300 persones han participat a la dotzena marxa on colliga en marxa de Blanes. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. I també hem parlat d'esports. Entre altres, hem destacat el partit que va fer el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís perquè l'ha permès pujar a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la divisió d'honor catalana després de vèncer el Parets per un contundent 8-1, amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A, Salou. Fins aquí l'informatiu d'aquest 18 de maig del 2025. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, el web és www.radiopalafolls.cat i estem a Facebook, a Instagram, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà, com sempre, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom. Comencem una nova setmana amb les agendes, de moment, en blanc. La nostra oportunitat, doncs, omplir aquestes agendes amb totes les activitats que es realitzen a Palafolls i Rodalies els pròxims dies. Benvinguts, doncs, al Palafolls en xarxa, al programa cultural de Ràdio Palafolls. Avui que és dilluns, per tant, per començar la setmana, què tal si donem una ullada enrere? De fet, ho fem cada inici de setmana amb l'historiador local Xavier Salicru, que avui de nou seurà aquí amb nosaltres per explicar-nos més detalls de la història del nostre municipi. Per altra banda, a la segona part del programa anirem fins a Calella per parlar-vos de teatre, en aquest cas de teatre musical, perquè Joventut Artística de Calella el pròxim 31 de maig estrena el musical Una Rossa Legal. Avui, protagonistes i equip directiu visiten també el Palafolls en xarxa per explicar-nos tots els detalls. Tot això en aquests 30 i pocs minuts que tenim per parlar de cultura aquí a la ràdio. Seguim parlant de cultura, doncs, i omplint l'agenda al Palafolls en xarxa d'aquest 18 de maig. Som-hi!
0: Xarxa cultural.
2: I comencem el programa amb la xarxa cultural, òbviament fent cas a les activitats del nostre municipi per aquests pròxims dies. I anem directament cap al cap de setmana per afegir a l'agenda que arriba una nova edició del Cuida't Palafolls. De fet, serà aquest pròxim dissabte, amb diferents activitats que caldrà apuntar a l'agenda amb tres espais ben diferenciats. Per exemple, tindrem la zona A a la pista exterior del Palauet, on hi haurà secció de pickleball. Durant tot el matí, per totes les edats, pots descobrir aquest esport dinàmic que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis de taula. A la zona B, que estarà situada a la plaça de les Valls d'Acs, hi haurà espai multiesport i ludoteca durant tot el matí, per totes les edats, un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits. I a la zona C, a la gespa del casal d'Avis, hi haurà la zona de benestar i moviment. Això sí, per poder-hi participar és necessari portar tovallola o estoreta de casa. A 11:15 del matí, en aquest espai, es farà una masterclass de zumba familiar per totes les edats. I a 11:15, sessió de Mindful Movement Woman. Una proposta que s'acaba de completar amb un esmorzar comunitari que es farà a partir d'un 9:15 del matí al punt d'informació situat entre la pista exterior del Palauet i la plaça de les Valls d'Acs. Per acabar d'arrodonir aquesta informació, demà tindrem amb nosaltres la regidora d'Esports, la Marta Alabart, per acabar d'omplir tots els detalls d'aquesta sessió del Cuida't 2026. Anant més enllà, afegirem també a l'agenda que dissabte hi ha jornada de voluntariat a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de Ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Al marge d'això, parlem de FIC Blanes, que aquest dissabte també organitza un taller de fotografia a càrrec de Josep Recio Almit, al Música i Dansa. Es titula De la fotografia a la promgrafia. Serà a partir de les 10 del matí amb inscripcions que podeu omplir a través del web de FIC Blanes, www.ficblanes.com. I, òbviament, aquesta setmana també hem de parlar d'un nou espectacle dins l'escena nou, diumenge, al Teatre de Palafolls, sessió de teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia, amb entrada gratuïta. Anem ara fins a Malgrat de Mar per apuntar també a l'agenda diferents activitats culturals, entre les quals, per exemple, pel pròxim dijous, la xerrada Viatge a l'Índia es farà a 7:15 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa, a càrrec de Xavier Jué. A part també de la mateixa biblioteca, però canviant de dia, en aquest cas el divendres, l'Hora del Conte, a 6:15 de la tarda. Porta per títol Contes del Calder de la Iaia Maria, a càrrec de l'Eva González. I el divendres també hi ha pel·lícula a projectar dins el Cineclub Garbí, Nobel Bagun, serà a partir de 10:15 del vespre al Centre Cultural. Destacarem també altres activitats culturals, en aquest cas a Pineda, municipi que aquests dies organitza diferents activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb el programa d'activitats que va començar ja el passat 11 de maig. Avui mateix hi ha la projecció de curs amb temàtica LGTBIQ+, i un col·loqui per part de l'associació Cinemart, això serà a partir de les 5 de la tarda, a l'auditori de Can Comas. Òbviament també hi haurà la lectura del manifest institucional, i el pròxim 22 de maig apuntarem a l'agenda el visionat i anàlisis fílmica LGTBIQ+, amb identitats i narrativa queer. Serà 4:45 de la tarda, també a l'auditori de Can Comas. Sumat al bingo cultural, que es farà el 21 de maig a la tarda al Casal d'Avis de Poblenou. Més activitats ara al municipi de Calella. Demà, a l'auditori Josep Maria Terri Cabres, al punt de 8:45 del vespre, hi haurà la conferència que porta per títol Cap aspre de mar, una oportunitat, a càrrec de Joan Ferrer Rocosa i Josep Maria Jué Mas, amb la presentació a càrrec d'Aniol Noguera Clofent. Serà organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. I el dimecres, una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, com sempre, a 7:15 de la tarda a la Sala Mozart. Obres mestres del disseny que tens a casa. Canviem de municipi. Anem ara fins a Tordera, que aquest cap de setmana celebra una nova edició de la Diada de les Emergències a Tordera, amb una exhibició que hi haurà a l'aparcament de la carretera de Fogàs. És la 6a edició d'aquesta proposta d'exposició de vehicles d'emergència, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat. Entre les 10 i la 1 del migdia. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. El pròxim 21 de maig hi ha la 9a edició de les Jornades d'Esports Alternatius. Serà entre les 9 del matí i les 4 de la tarda a la Ciutat Esportiva de Blanes. I el divendres també hi haurà un nou concert dins el cicle Música a l'Esperança. A les 10 del vespre, a la Capella l'Esperança, serà el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna altra sorpresa. A les 10 del vespre, a la Capella l'Esperança, amb preu d'entrades de 12 euros que es podrà comprar al mateix local, abans del concert. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí. Comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És dilluns, dilluns d'història al nostre programa, i com sempre dilluns de mirar enrere. Xavi Salicru, molt bona tarda, benvingut.
3: Molt bona tarda, Jordi.
2: Gràcies com sempre per ser amb nosaltres en aquesta perspectiva que sempre agafem de la història de Palafolls amb diferents temàtiques. Avui crec que ens vols parlar del rugby bé.
3: Sí, del rugby bé. He triat aquest tema perquè ha estat, no, o és encara d'actualitat, no, a la baixa Tordera, perquè se n'ha parlat molt del rugby bé, perquè si potser els oients no tenen massa clar, aquestes tres opcions que presentava l'Agència Catalana de l'Aigua, d'aquest pla de motes, no, buscar aquesta solució, aquells efectes del Glòria, doncs una de les opcions que es presentaven era eixamplar, no la llera, però sí la zona inundable del riu, fins al rugby bé, no? Doncs per tant, l'objectiu d'avui és explicar què és aquest rugby bé, d'on te ve, on te va, i d'ençà que el tenim documentat.
2: Amb aquest apunt molt ben lligat, si més no, amb l'actualitat que estem visquent ara aquests dies, amb el que tu comentaves, Xavi, el rugby bé, que molt sovint ha estat com una frontera natural, no? De fet, l'hem utilitzat d'alguna manera per delimitar espais.
3: Bé, potser no ben bé delimitar, però sí que ha estat un rec present al llarg de la història, i és el que pretenc avui no explicar d'ençà el tenim documentat. Hem d'anar una mica més enrere. Pensem que si ens anem a l'època medieval, a tot el que és el Pla de Grau i el Pla de Palafolls, on discorre aquest rec vivé, perquè arrenca en el Molí d'en Puigverd i arriba fins a mar, doncs aquests dos espais, no, el Pla de Palafolls i el rec vivé, ha estat sempre present. Pensa que antigament era una zona que sobretot en el Pla de Grau, en el tram final d'aquest rec vivé, que el riu no era encapsulat com ara. Ara tenim el riu molt definit, no? Seran les motes i el riu no es mou d'allà, en cas de que desbordi, evidentment, però durant l'època medieval el riu, segons les torderades, es movia. Els braços del riu es desplaçaven 100-200 metres de cap a la dreta, cap a l'esquerra.
2: El recorregut no era fixa, diguéssim.
3: No era fixa perquè la intervenció humana no havia sigut molt, molt dura, molt potent, i el riu no es havia fet aquestes motes d'ara, que el que dic jo s'ha fet com un canaló, no? Doncs en aquest moment que el riu encara s'està movent una mica, mica el rugby bé ja el tenim documentat, i ens hem de recular fins al segle XV. El primer document que tenim que ens parla d'aquest rugby bé, doncs és del 1445, per tant un rec ja que l'home va construir per, com el seu objectiu va ser, i és el que ha arribat fins a dia d'avui, ha estat desguàs, no? Tots aquests camps que es cultivaven ja d'èpoques, no?, d'època medieval, doncs en cas de moltes pluges o en cas de que el riu trenqués i els inundés el camp, doncs tenir una via de desguàs, i és aquest el que ha estat el rec viver fins a dia d'avui, no?
2: El document, precisament, aquest primer document on sentim parlar o llegim sobre el rec viver, ens parlava precisament d'això. O aquest document que ens comentaves, o aquesta primera imatge, o aquesta vegada que sentim parlar del rec viver, de què tractava, sobre quin tema?
3: Mira, sobretot perquè el documentem el segle XIV, el segle XV, el segle XVI, el segle XVII, però no és fins al segle XVIII que el documentem ja amb casos, amb episodis de grans pluges. Aquestes primeres documentacions que tenim del rec viver, una cosa molt fàcil, no? En els capbreus i a les declaracions de la gent, i quan havien de limitar les finques que tenien, no?, els drets que pagaven el senyor, doncs sempre s'anomenaven les afrontacions i el que hi havia a la seva finca. I és aquests primers casos que documentem el rec viver, en aquest cas ens surt no com a objectiu del document, sinó com a element referencial, no?, per ubicar-lo, no? Per tant, ja era una cosa, un element de referència en el territori, no?, ja des del segle XV.
2: Per tant, a l'hora de valorar aquest terreny on s'havia de construir aquesta masia o aquesta casa, no?, o fins i tot de delimitar, tu ens deies, no?
3: Delimitar les terres de cultiu, totes aquestes terres de cultiu, perquè estem parlant, el rec viver discorre per la terra plana, i la terra plana, quan busquem la història de les masies, sempre tant ens agrada parlar de masies, Jordi, les masies no els trobem aquí. Per què? Perquè les masies es construïen sempre en llocs una mica més elevats, fora d'aquests camps de cultiu, i on aquest rec havia fet la seva funció, que era de desguàs d'aigua. Per tant, una masia, no?, amb la intel·ligència que tenien els nostres avantpassats, cosa que ara l'hem oblidat, no?, perquè tenim ple de zones urbanes i polígons i mil i una coses que ha fet l'home,
2: edifiquem no?
3: allà aquelles zones, no?, que la natura i aquells avantpassats nostres se l'escoltaven més, la natura, que no pas a l'actualitat. No, potser ara s'està intentant revertir aquest, no?, aquesta dinàmica, sobretot que es va passar a partir de mitjana segle XX, no? Pues ja s'està corregint tot això de construir, és que fa molt que no hi cau l'aigua aquí, no? Doncs...
2: Poder fer tard, i això ja seria un altre tema a tractar, però tornant al rec viver, Xavi, quina informació més tenim d'aquest rec tan nombrat al nostre municipi?
3: Sí, i tan nostrat, no? Perquè sobretot és un element del territori, no és un element de la natura que està creat per l'home, però és un element de referència. Doncs com te deia, no?, l'anem documentant cada segle, el segle XVI, el segle XVII, en aquestes declaracions a la gent per situar les seves peces, i al segle XVIII ja comencem a trobar alguna tordarada, una que tenim del 1726, que es veu que va fer moltes destrosses i va negar molts de camps.
2: Deu ser la primera vegada també, Xavi, que escoltem la paraula tordarada, no?, o que llegim la paraula tordarada, també tan nostrada per altra banda, perdona que ara et desvio una miqueta, però sí que és veritat que el terme tordarada sempre m'ha cridat l'atenció.
3: Sí, però el tema tordarada no el documentem molt més cap aquí. Jo he dit tordarada del segle XVIII perquè...
2: I hem posat una miqueta de cullerada, ho hem portat cap aquí, llavors.
3: Ho he portat amb el nostre vocabulari d'avui, però en aquell moment tordarada no surt. Parla de trencs, la paraula que surt molt és trencs en la mota del riu, no? Aquelles motes que no eren
2: tècnic,
3: com les motes d'ara tan grosses, eren més petites, i un trenc era doncs un trencar, no? De trencar la mota, i hi ha moltes, sobretot al segle XVIII, els documents notarials, no?, perquè abans es anava al notari molt més cara, i apareixen moltes de crides de les autoritats del moment a cridar als veïns d'aquells que tenen finques per allà, anar a refer la mota del riu, arreglar els trencs, que diuen, això és un continu, i per tant totes aquestes crides anaven lligades a una prèvia que havia sigut aquest desbordament, no?
2: Era la manera de procedir, no? O sigui, fer aquesta crida, com tu ens deies, a tots els habitants que vivien al voltant, d'anar a arreglar el que la naturalesa poder havia espatllat, era la manera habitual de procedir, no?
3: Sí, esclar, havia de tornar a canalitzar el riu, perquè si no aquelles terres que treballaven...
2: Corrien perill.
3: Hi havia terres en aquell moment, fins al segle ben bé, hasta pràcticament fins a final del segle XIX, moltes terres que permetien la inundació. Ara encara queda residualment, queda algun cultiu a la part baixa d'arbres de pollancres. Aquests arbres permetien, que es podien negar tranquil·lament. Clar, l'horta del segle XXI no permet, no? Un camp d'enciams, un hivernacles, no permet que cada X temps es pugui negar, no?
2: Com avança tota aquesta història, Xavi?
3: Doncs mira, doncs el anem documentant. I, per exemple, tenim un document molt interessant del 1785, que aquí és un document molt extens, i és un document fet especialment per això, i és que es crea una comissió per avaluar l'estat del rec Viver. Sembla ser que no desguassava prou bé quan convenia en temps de pluges, i el que fan doncs és crear una comissió, no?, que anomenen els batlles d'aigues, no?, anomenen a dos personatges, que justament un és de Palafolls i un és de Malgrat, no?, perquè els dos àmbits de,
2: per no crear diferències,
3: del rec,
2: no?
3: Doncs se'ls encarrega fer una valoració, no?, avaluar com està el rec, no?, i veiem que hi ha llocs que s'hi ha deixat créixer vegetació, i a més ens el descriu molt bé, cada punt, que pràcticament hasta podem identificar finques i tot actuals, hi ha finques que sabem els propietaris com han anat canviant de mans, i per aquell propietari que ens anomena aquell any sabem hasta quin punt era aquest, que havia crescut un arbre, que el propietari havia deixat créixer un arbre en el marge del rec Viver, llocs que els han de refer de nous perquè la sorra els ha tapat tots. Per tant, bueno, es fa una, per tant era un element important que calia tenir en ordre i mantenir-lo, i per tant les autoritats en cuidaven de que ho estigués, no? I és aquesta crida, aquesta comissió que creen. I el que és molt interessant és que aquest document, tot i que nosaltres sabem, sempre diem, i és el que tenim avui en dia, que el rec Viver neix a vora el molí d'en Puigverd, un cop passat el molí d'en Puigverd, i que a partir del segle XIX ha servit de desguàs del molí també, de l'aire, sí, que passava, però en aquest document ens diu que arrenca en el terme municipal, bueno, no és municipal en aquell moment, en el terme de Tordera.
2: Per tant, aquest traç ara s'ha perdut.
3: Sí, s'ha desaparegut. Segurament aquest tram s'ha perdut. Clar, al segle XIX es crea tota aquesta infraestructura hidràulica, no?, que comunicava des de l'aire que es captava a l'alçada dels eixos de Tordera, anava fins al molí d'en Puigverd, del molí d'en Puigverd anava al molí de la Pedrera, no?, al molí vell, i d'allà anava la fàbrica de l'aigua Maristany. Es crea una infraestructura d'aigua molt important, i possiblement aquest tram del rec Viver és substituït per un d'aquests trams.
2: Per tant, aquí ja hi entra la mà de l'humà, no?, la mà de la persona, que el que fa és enterrar, no?, o d'alguna manera desdibuixar aquest primer tram del rec Viver.
3: Bueno, l'home el que ha fet sempre, no?, d'ençà que sabem, és moldejar el paisatge. Per tant, aquest rec Viver, que sembla ser fins al segle XVIII, arrencava molt més amunt, doncs l'home el va transformar, el va fer desaparèixer, o el va desdibuixar amb altres recs més petits. Per tant, ara, nosaltres, quan l'hem de definir el rec Viver, diem que fins al segle XIX arrencava vora el molí d'en Puigverd, i llavors es va aprofitar com a desguàs també del molí d'en Puigverd.
2: Però hi ha informació que demostra, com dèiem, que començava molt més enrere. I ja per anar acabant, Xavi, no sé si hi ha alguna informació més.
3: Bueno, una anècdota petita és que quan se crea la línia, no?, la línia del tren, el 1859, un any abans, es demana de poder fer un pont perquè travessés el riu, el rec Viver. Per tant, era un element important. I potser ja com per acabar, durant una època va tenir un ús diferent, que va ser aprofitant el desguàs del molí vell, no?, el molí de la Pedrera, es va crear una comunitat de regants, en el que és ara el terme de Malgrat, i tot i que seguia servint de desguàs en temps de pluges, aprofitaven aquesta aigua del desguàs per muntar una comunitat de regants. Per tant, tenia dues utilitats. En temps que no plovia, aprofitaven la canalització per abastir-se d'aigua als camps de l'entorn,
2: i cultivar.
3: Però quan venien temps de pluges, doncs seguia fent aquesta tasca que ha tingut des del segle XV de desguàs.
2: La importància del rec Viver al nostre municipi al llarg de la història, un rec Viver que, com tu ens deies, també ha estat nombrat últimament, sobretot per als serveis informatius d'aquesta emissora, per exemple, quan parlàvem precisament d'aquesta problemàtica amb els pagesos. Xavi, gràcies avui per ser amb nosaltres. Dilluns que ve ens hi tornarem a posar. Gràcies.
3: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
4: Escoltes, Ràdio Palafolls 107.7 24 hores amb tu.
0: Anota-t'ho a l'agenda. el telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
5: 93 761 95 00.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
6: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
6: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
6: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
6: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
6: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
6: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
7: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
8: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls.
2: Apunteu-vos bé aquesta data a l'agenda, el pròxim diumenge, 31 de maig. De fet, aquesta data i les pròximes que vindran, perquè us presentem un bon musical que, ja us diem, cal anar a veure. A Calella, Joventut Artística presenta Una rossa legal. Amb nosaltres, la Mafalda Hansen, amb la direcció coreogràfica. Mafalda, bona tarda, benvinguda.
9: Bona tarda, Jordi.
2: La direcció d'interpretació, la Txon López, que també tenim amb nosaltres. Txon, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: I una de les protagonistes, la Noa Roca, que la tenim també aquí asseguda amb nosaltres. Noa, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Gràcies a les tres per ser amb nosaltres. Hem de dir que vosaltres sou una petita representació de tot l'equip, tant de la direcció com d'actors i actrius, que participeu d'aquesta Una rossa legal, un projecte Mafalda que fa molt de temps que esteu treballant i que el 31 de maig, com dèiem, comença a escenificar-se al Teatre de Calella, eh?
11: Sí, bueno, al final tampoc és tant de temps. L'hem muntat en 4 mesos i ha estat tot un repte, però és molt guai, la veritat.
2: Tu portes la direcció coreogràfica. Sí que us heu repartit una miqueta, parlàvem de la Txon. Hi ha gent que porta també, crec que el tema cant, no en aquest cas,
11: sí.
2: Tu hi tens molt a veure. I la direcció de tot plegat amb en Josh, que també no ha pogut ser amb nosaltres, però sou un bon equip. Com ha estat tot això? Com neix, Txon, Mafalda, aquesta rossa legal?
10: Doncs tot comença amb en Josh Pérez, que és l'ànima i el motor del projecte. Ens va reunir a la Mafalda, a mi, entre d'altres, i va proposar el projecte, i llavors sobre la marxa ens vam anar a trobar doncs, cosetes, no?, del procés creatiu, no?, fins al punt que som ara, amb tot l'anenc que és meravellós i tot l'equip directiu, entre ells doncs, la Noa Roca i l'Albert Lanzas com a direcció de cant.
2: De totes maneres, aquí després entra tot el procés de triar l'equip artístic que pujarà dalt de l'escenari i que defensarà aquest musical. Per exemple, la Noa, no crec que digui gaire cosa si tu ets una de les protagonistes, per no dir la protagonista. No?
10: Exacte. Exacte, exacte.
2: Com és això? Com t'ho van explicar? Com arriba tu aquest projecte?
11: Ui, és molt divertit. Jo vaig veure el càsting i vaig decidir doncs, presentar-me perquè diguéssim que la Elle Woods, que és la prota d'aquest musical... és un paper que sempre havia somiat fer perquè s'allunya molt del que sóc jo com a persona. Llavors vaig dir, això és un repte 100% i anem a per totes. I jo vaig anar al càsting i vaig sortir molt nerviosa, molt, molt, molt nerviosa, però els hi vaig veure tots les cares en plan super emocionats, tal, i jo, ai, ai, ai, ai, ai, i vaig estar, fins que no m'ho van dir, vaig estar, bueno... no deia paraula, no menjava, i la meva parella en plan, carinyo, què et passa? I jo, no, és que estic molt nerviosa, i quan m'ho van dir vaig plorar, molt. Vaig plorar moltíssim, moltíssim. Però supercontenta. És una feina i és un repte molt gran perquè sobre aquest personatge està tota l'estona dalt de l'escenari. Llavors ja no només és aprendre't el text, les coreografies, les cançons, sinó que a més regular l'energia, com beure aigua, que sembla una cosa supersenzilla, l'he hagut de treballar molt també, buscar aquests llocs.
9: Noies, què ha estat el més complicat de la creació d'aquest projecte? Perquè un pot pensar, és un musical que tots més o menys hem vist, que coneixem la història, però clar, dintre això hi ha la seva complicitat. Òbviament comencem per cantar, ballar i actuar al mateix temps, que és el que tenen els musicals. Estem parlant del mal anomenat teatre amateur, que això significa que bàsicament la gent no cobra i que dedica el seu temps lliure deixant família, amics i totes les seves tasques per assajar al teatre de Calella. Entenc aquestes dificultats, però passant d'aquestes, quines han estat, noies, les més complicades?
10: A veure, començant perquè jo no sóc carni de musical, o sigui, a mi m'han ficat en aquest projecte, però jo de musicals, sí, és la primera vegada que monto un musical. Jo sóc de text, teatre físic, tal i tal, però musicals, res. Llavors, el meu objectiu en aquest projecte era que com a públic poguessis empatitzar amb els personatges, perquè a mi em passa que, a mi concretament, no sé si li passa a la resta del món, però a mi em passa que veig un musical i és una cosa tan gran i tan visual i tan...
9: Allò que a molts els hi pot tirar cap enrere, que és que de cop ens posem a cantar i ballar a l'hora d'explicar una història.
10: No?
9: Té la seva part bona, però també té la seva part dolenta.
10: La justificació d'esto, ara, perquè...
11: clar.
10: Llavors, el meu objectiu era que tu com a públic poguessis empatitzar amb aquests personatges, sobretot amb l'Elle Woods, que de repente tota l'estona la pinten com la rosa tonta. Ostres, tonta poco, cantar de Harvard, saps el que vull dir? Bueno, i tota la misogínia de darrere el context social i tal, però sí, fer un musical sense haver fet musicals abans.
9: Clar, perquè nosaltres hem partit de que la història la gent la coneix, però per si de cas, una petita pinzellada d'aquesta rossa legal. En què consisteix, Mafalda? Parla'ns una miqueta de l'argument a grans trets.
11: Bueno, la Elle Woods està enamorada d'un noi que un dia de sobte la deixa plantada, bàsicament.
3: Totalment.
11: Per entrar a Harvard. I ella se n'adona que vol estar amb ell i que vol lluitar per entrar a Harvard. I finalment entra i, superbreument dit, se n'adona que realment és més que un físic i que una noia que no té servei, perquè va molt més enllà de una noia Barbie, per dir-ho d'alguna manera.
9: Per tant, hi ha aquesta lliçó darrere, que els musicals a vegades com que pensem que són fàcils, a mi m'agradaria defensar-ho perquè al final també té una història darrere. Jo porto, des de que hem començat l'entrevista, fent-me una pregunta que no t'haig de fer, perquè hem vist els vídeos de promoció a través de l'Instagram. Aprofitem per fer promoció de l'Instagram de Joventut Artística.
11: Increïble. Cal recalcar, si puc i
9: digues,
11: em deixes,
9: sí?
11: En Xavier Ferran, en Roberto, que va ser el fotògraf, i la Laura Vilalta han fet una feina, perquè tots aquests vídeos vam estar tot un dia fent la sessió de fotos, càmera, ara aquí, ara fes aquest petit vídeo, ara puja, ara baixa, ara entra, ara surt, o sigui, increïble, i s'estan fent un curro darrere que cal recalcar perquè quedi una promo top level.
9: Però no t'escaquegis, Noa. La meva pregunta és, als vídeos et veiem rossa.
11: Efectivament.
9: El mateix títol ja ho diu.
11: Efectivament.
9: Jo et tinc a davant. Del
11: no
9: tònic, de moment,
11: rosa.
9: No sóc. Per tant, no ets rosa.
11: Efectivament.
9: Titular. No vull desvetllar un secret, poder el millor guardat del procés.
11: Podria ser millor guardat, eh?
9: Però et veurem rosa, òbviament.
11: Efectivament. És una perruca, em sap greu. Vaig decidir no tenyir-me perquè ja he fet aquesta bogeria abans i el meu cabell necessita descansar perquè porta 2 anys sense créixer. Va ser una decisió que vam dir, vale, hem de trobar una perruca rossa, perquè a sobre Elle Woods és molt rossa, no és lo típic de vale, 4 metxites, no. Llavors vam comprar aquesta perruca i la vam provar, vam dir, és aquesta, perquè com jo sóc morena, tinc les celles morenes, el meu com to de pell ja ressalta, llavors clar, la perruca, si us hi fixeu al vídeo promocional, heu de veure els vídeos promocionals, té arrel morena i com que degrada el ros. Però he de dir-te que a la que aquest vídeo es va penjar i se'n va veure la cara de rosa, la gent pel carrer em veia i era com, tu no t'havies tenyit?
9: O sigui, cola perfectament,
11: és molt real. De fet, el fotògraf mateix, quan em va veure sense la perruca, li va xocar i em va dir, vale, un moment, ho he de pair, que no ets rosa real. No, està molt ben trobada.
9: Felicitat, doncs, a l'apartat de caracterització
11: totalment,
9: també,
11: totalment,
9: vestuari, que ho han fet molt bé.
11: La vam trobar, sí.
9: A la presentació d'aquesta entrevista, jo deia, apunteu-vos el 31 de maig. El 31 de maig és l'estrena. Ara parlarem una miqueta del que queda i la recta final, que això és una bogeria per tots els que fem teatre. teatre sabem que ara toquen assajos generals i sortir a les tantes de la matinada. Però, òbviament, parlem de dates. Noies 31 l'estrena a partir de quina hora?
11: A les 6:30 és...
9: De la tarda, eh?
11: Sí, sí.
9: De totes maneres, totes, si seguiu Instagram o si veieu la pàgina web de Joventut Artística, allà ho teniu tot detallat. Ho dic perquè entenc que encara queden entrades per comprar,
11: sí,
9: no?
11: Sí, sí.
9: Com
11: sí,
9: les
11: sí,
9: podem
11: sí.
9: comprar?
11: Doncs entrem a la web de Joventut. De fet, si aneu a l'Instagram de Joventut Artística, allà tenen el link a la biografia, llavors entres i ja surt el cartell del musical i comprar entrades és supersenzill, perquè a sobre és per Entràpolis, llavors entres, et registres, la compres per quan vulguis, mm-hmm. i una vegada registrat pots agafar per tots els dies, si us ve de gust.
9: Mm. No, noies, per tots els dies la podeu comprar per quan vulgueu, perquè nosaltres assenyalàvem l'estrena, que és el 31 de maig, però en principi hi ha altres caps de setmana que podrem veure aquesta rosa legal.
12: Sí, tots els caps de setmana de juny, els dissabtes a les 6:30 i els diumenges a les 9. No, al revés.
9: Els dissabtes a les 9 del vespre, diguem-ho bé, els dissabtes sí. a les 9 del vespre, a les 6:30 els diumenges per allò que demanen d'anar a treballar, no?
11: Exacte,
12: efectivament.
11: És veritat.
9: Mm-hmm. Bona opció. Us deia, vull parlar també del procés final, queden uns dies per arribar al dia de l'estrena. Poder els dies més complicats, els més satisfactoris, perquè després veus que tot funciona bé, però en aquesta recta final que us queda, com l'esteu visquent? Faig una ronda per parlar amb les tres, Noa, per exemple, com ho vius tu? En aquest cas, perquè portes les dues bandes, no? En aquest cas des de la part de darrere, però també des de la part de dalt.
11: Efectivament.
9: Que em deies, si no m'equivoco, que el teu personatge, si baixa de l'escenari, és en poqueta estona.
11: És un miracle, si baixo de l'escenari. No, sí que és veritat que en aquest cas estic molt contenta de compartir amb l'Albert Lanzas doncs, aquest rol de direcció de cant, perquè com que ens tornem molt, no? Vull dir, hi ha alguna cançó que jo estic respirant, ni que siguin 30 segons, i llavors és quan jo, per la part que fa direcció, m'hi fixo més, allò de dir, vale, aquí apreteu això, tal, i ell després està fent tota la feina de quan jo estic a dalt de l'escenari, i clar, vaig molt cansada, però és molt satisfactori veure que tant la feina interna com a intèrpret i la feina de direcció va sortint, no? Que dius, vale, es va posar en tot a lloc, poc a poc, però clar, és molta feina i és tenir el cap a 80 llocs diferents.
9: Per això deia una miqueta que són els dies més complicats, els més durs, però també quan totes les peces comencen a encaixar,
11: sí.
9: no? I això també és satisfactori. A les 3, de fet, us hem vist dalt de l'escenari i també dirigint en concret amb diferents projectes teatrals. Voldria parlar també amb vosaltres, John, com es viu des de la part de darrere, diguéssim? Perquè tu en aquest cas no pujaràs dalt de l'escenari, però també es viu des de la part de direcció. No sé si us posareu a control tècnic o entre bambalines, però en aquest cas són un altre tipus de nervis, no, John?
10: Bueno, jo és que no estic gens nerviosa, és a dir, el que a mi em passa que em passen moltes coses, el que a mi em passa és jo veig la llum totalment, del final del túnel, o sigui, ara està sent un moment com estressant, però no estic nerviosa i no estic patint, perquè jo sé que hem fet molta feina, l'elenc ha fet molta, molta, molta feina perquè això surti i sé que sortirà. No sabria dir-te, no són nervis, estic tranquil·la i viure-ho des de dintre, o sigui, per mi el conflicte més gran serà veure-ho i no poder parar, no poder parar, de dir, vale, això, ara ho fem així, girant, tal, no sé què, digue-li això, no sé com, saps? No poder...
9: Tot funcionarà sol, sens dubte,
10: sí,
9: no poder dirigir,
10: costa,
9: en aquest cas.
10: Sí, no poder parar de dirigir, perquè sempre.
9: Mm-hmm. Mafalda, amb tu et volia fer la mateixa pregunta, però no hem parlat també de l'apartat coreogràfic. No sé si hi ha grans coreografies en aquest musical. Sí o no? D'aquelles grupals, d'aquelles que... Ai, si poso un braç cap aquí, compte que no
11: sí,
9: li doni a l'altre
11: sí,
9: posicions.
11: Alguna n'hi ha.
9: Com ha estat aquest apartat? Parla'm una miqueta del tema coreogràfic.
12: Bueno, el tema coreogràfic també, en la base sobretot, és que al final no tots tenen el mateix nivell de moviment o de ball. Llavors sí que és veritat que he intentat com adaptar-me al màxim possible a tot l'elenc, i super agraïda perquè, o sigui, crec que mai m'ho he passat tan bé fent assajos de coreos com amb ells, i ho heu gaudit moltíssim.
9: I com ho viuràs? Li feia la pregunta a la Txon, des de darrere, des de bambalines, el dia 31, sense poder dirigir per a l'obra en aquest cas.
12: Crec que bé.
9: Sí?
12: Sí, estaré nerviosa. Jo sí que estaré nerviosa, perquè al final amb aquestes coses sempre em poso nerviosa, però confio plenament. i també estaré amb altres coses, ajudant a bambalines, ajudant a la Noa amb canvis de roba si calen, i faré tot el que pugui. Però vaig completament tranquil·la.
9: Veureu, m'agrada molt que hagi sortit la paraula diverses vegades confiança, perquè al final això es tracta d'un equip, es tracta de que cadascú sap estar al seu lloc, i que aquesta confiança fa que, en lloc de patir-ho, que jo ho he dit en plan conya, doncs es disfruti, no? En aquest cas, i que el dia 31 serà un èxit, òbviament, perquè és l'estrena, però que després també recordeu que hi ha altres dies per poder veure aquesta rossa legal. Sabeu que teniu l'Instagram de Joventut Artística de Calella, teniu la pàgina web, en allà tota la informació, i com deia la Noa, poder comprar les entrades a través d'Entràpolis. No us la podeu perdre. Mafalda, Xon, Noa, gràcies avui per ser amb nosaltres.
11: Gràcies a tots.
12: Gràcies.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
9: Acabem, ho deixem aquí. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà, com sempre, a la mateixa hora, després de l'informatiu, parlant de més propostes culturals. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el nostre municipi i que enguany arriba a la seva cinquena edició. L'esdeveniment, organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació, oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents a la zona d'activitats. A partir d'aquí, els actes es distribuiran en tres zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el badminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Acs, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 10:45 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i d'11:15. I des de 11:45 fins a 11:30 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre tots els veïns i veïnes de Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.

0: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe al vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també es podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i de que el que ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i hi ha molt nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen l'alineació d'avui. Obrint el partit amb velocitat i bona visió de lloc, tenim l'home que mai falla a la cita, l'Eudald Vallicrosa. Bona tarda.
1: Bona tarda, companys.
0: Com estàs?
1: Bé, bueno, bé, si tothom sempre diu bé, però jo avui estic com el temps. Jo avui estic per agafar una manteta, una xocolata calenta, una nit calenta.
0: Què vols dir? No tens ganes d'estar aquí?
1: Sí, home, sí.
0: Ah, vale.
1: Però és el que em motiva venir aquí. Si no, estaria a casa descansant tranquil·lament avui. Però bueno, jo tinc moltes ganes avui de fer el programa perquè fa pinta... Ens l'hem currat, avui.
0: I avui farem un mini-spoiler, tenim dos supercracks.
1: Ai, aviam si ho...
0: Ja sobre són de Tordera, eh?
1: Veus?
0: Tu, això t'agrada.
1: Denominació d'origen.
0: I tant que sí. Al mig del camp, portant el pes del programa amb força, criteri i molt d'ofici, ens acompanya la Gemma Dorna. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què has fet aquest cap de setmana?
2: Estudiar?
0: No has pogut anar al Camp Nou a veure el Barça?
2: No.
0: No has vist cap partit, res?
2: Res de res.
0: O sigui, has fet festa, no? D'esport?
2: Sí, totalment.
0: Quins exàmens tens?
2: No, aquesta setmana només en tinc dos, però la setmana que ve ja en tinc uns quants i...
0: Ostres, doncs aquesta setmana també tocarà estudiar bastant.
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Doncs molts ànims i que segur que aproves tot.
2: Merci.
0: I tancant l'equip des de la realització, controlant que tot soni com cal i posant el toc final a cada jugada, en Jordi Pratsavalls, els botonets, bona tarda a tu també. Així que ara sí, poseu-vos còmodes, apujeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I com sempre, Eudald, començarem amb la breu repassada a l'esport català general. Vols començar pel bàsquet?
1: Va, doncs vinga, començo pel bàsquet, perquè hi ha hagut victòries del Barça, Joventut, Lleida i Manresa. I l'únic equip català que ha perdut ha sigut el Girona.
0: Bé, el Manresa, no? El teu Super Manresa.
1: Sí, però bueno, ara ja estem a final de temporada, ja no s'hi juguen gran cosa, la cosa està ja bastant parada. És uns partits que són més que res per completar la lliga, que no pas pel que pugui venir. A veure, els play-offs, els equips catalans, com els hi va? Seguirem posant-vos al dia, no?
0: Home, esperem que algú guanyi la lliga.
1: Home, hi ha molt nivell aquest any, eh? Fixa't que hi ha hagut equips que...

0: espanyols que estan molt amunt a la classificació de l'Euroleague, o sigui...
1: Els de taronja i els de blanc.
0: Els de taronja i els de blanc. Tu ho has dit.
1: Ho serà difícil.
0: Per això que, bueno, ja ho anirem veient.
1: Gemma, no has pogut veure futbol, però segur que estàs al cas i
2: sí,
1: tens notícies.
2: Sí, sí. El Barça i l'Espanyol pues, tenen una victòria i bueno, el Barça s'ha acomiadat del Robert Lewandowski després d'unes 4 temporades i 3 lligues guanyades. I el Girona, pues, mira, una derrota que s'aproven cada vegada més a segona. I el futbol femení, el Barça va guanyar la Copa de la Reina, però sí que és veritat que la segona part van estar més fluixes, però això no va impedir que tinguessin una... un premi més.
1: A veure, van estar més fluixos, van guanyar la final 3-1, eh?
2: Sí, però van estar més dormides.
1: Que a vegades volem que sempre el Barça femení guanyi de 7 o 8 gols.
2: No, però... ja està
1: és
2: bé.
1: És un títol més, eh? Ara sí, sí. Per la Champions. Futbol sala, l'Indústries el van empatar a l'últim minut i es va quedar fora del playoff, i el Barça, que ja vam comentar la setmana passada, que ja era matemàticament primer de la Lliga regular i jugarà playoff contra el Valdepeñas. I avui també tenim notícia d'un altre esport, Eudald.
0: L'hoquei patins, en concret del Vilassana, que guanya la Copa de la Reina. Les urgellenques es van imposar a la final, van acabar emportant-se el títol.
1: Doncs sí, molt bé, contra sembla? Un equip de Gijón, em sembla.
0: Sí, correcte, es portes el dia, eh? Estàs enterat a totes les disciplines esportives.
1: Què et penses, Eudald?
0: M'agrada bastant quan de tant en tant anem traient aquí esports nous que no havíem tocat mai.
1: L'hoquei patins està interessant, eh?
0: Sí, sí, a mi m'agrada bastant, és un esport molt actiu.
1: Sí. Gemma, alguna notícia més que vulguis donar?
2: No, jo crec que ja podem tirar per als titulars.
1: Doncs com diu la Gemma, ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Als ídols palafollencs tindrem dos jugadors del Sant Lluís que s'han proclamat campions d'Espanya.
1: El primer equip i el filial del Club Deportiu Palafolls finalitzen la temporada amb derrotes.
2: El sènior B del Club Deportiu Palafolls, no, del Club Bàsquet Palafolls, perdó, millora els seus resultats i aconsegueix la tercera victòria.
0: El sènior del Sant Lluís de Futbol Sala aconsegueix l'ascens a tercera divisió nacional.
1: El Club Patí Palafolls es segueix preparant per la final del Trofeu Catalunya, que tindrà lloc al Palauet.
2: El Club Ciclista Palafolls present al Gran Premi al Milà, aconseguint un podi gràcies a Edu Pérez.

0: La petanca la Figuerassa torna a perdre a la Lliga del Montseny i prepara un nou torneig organitzat pel club.
1: Doncs ara ja que teniu clar sobre el que parlarem avui, ja sabeu, feu el vostre document allà on apunteu tots els resultats i marcadors del cap de setmana perquè l'hem d'actualitzar. Però abans, Audal, no farem això, sinó que anirem a conèixer els nostres ídols palafollencs. Et sembla?
0: Em sembla genial.
1: Doncs som-hi cap als ídols palafollencs.

0: Doncs ja tenim a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls a dos joves promeses del futbol sala, dos jugadors de l'Alavi del Sant Lluís, que ja es van proclamar campions d'Espanya amb la selecció catalana sub-12. Però com sempre, el nostre expert en entrevistes, Eudald Vallicrosa, et dono pas, tu mateix, aquests dos cracs.
1: Doncs ja, primer de tot, jo el que faria és donar-los bona tarda, Marc, bona tarda, Mario. Ho dic bé, no? Marc i Mario, sí. Si en algun moment del programa, ja us he comentat que si m'equivoco, vosaltres mateixos em corregiu i cap problema. Primer de tot, us volia donar l'enhorabona des del programa, no només pels èxits amb la selecció catalana, sinó també pel bon paper que heu fet aquesta temporada amb l'Alavi d'Honor del futsal Sant Lluís. I primer de tot, us volia preguntar...
0: Perdona del que talli, eh? També donar l'enhorabona a l'Aleix Panon, que és un jugador també del Sant Lluís, és de Palamós i per temes logístics no pot estar aquí, però també és campió.
1: Uri, si hi ha alguna cosa d'aquest programa, jo, el futsal és el que domino menys, ja ho saps, que sempre... Però
0: cada vegada ha estat una millor,
1: n'estic aprenent. Si hi ha alguna cosa que no la dic correctament, tu em dius, eh? Tu
0: perfecte.
1: Em pares i corregim. Llavors, primer de tot us volia preguntar què us esperàveu, si us esperàveu o no entrar a la selecció aquest any.
2: Sí.
1: Sí, sí, ja ho teníeu claríssim, tots dos. O va haver-hi alguna mica de dubte? Com ha anat?
3: A ver, claro no, pero... Pues la temporada que estaba haciendo, pues... Sí, un poco de esperanzas tenía de entrar.
1: Vale, i com ho heu fet? Quin ha sigut el procés per entrar? Vau tenir alguna espècie de proves, uns entrenaments? Com ha funcionat?
3: Sí, primero pues cogían 20 jugadores... y van haciendo pruebas hasta quedarse con los 12 del campeonato.
1: Llavors, on anàveu a fer aquestes proves?
2: A Monistrol de Montserrat.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Llavors,
0: a quin costat, Eudald?
1: Comarca d'Alt? No, ara ja ho deixarem això pel ciclisme. Sabíeu tots dos des del principi, hi havia més companys del vostre equip que estaven també a la mateixa situació que vosaltres d'anar a fer les proves amb la selecció?
2: Sí,
3: a l'Aleix Panon.
1: Que ell també entenc que ha acabat siguent part dels que, com comentava l'Uri, que encara no ha pogut venir avui, no?
2: Sí.
1: Això us va donar... Us va fer com una mica també de sentiment d'hòstia, ho estem fent bé, estem fent un bon paper com a nivell d'equip i això, perquè estem tres aquí companys a la selecció. I d'altres companys que s'hagin quedat com a les prèvies, als preentrenaments o alguna cosa, no sé, com als moments previs de la selecció, hi ha hagut algú que hagueu trobat a faltar que creieu que hauria d'haver estat com també amb vosaltres ara aquí disputant el campionat d'Espanya?
2: Sí,
3: jo crec que el Kilian Casas, que també és del nostre equip, per mi hauria d'haver anat al campionat.
1: I així com també us hagués agradat que també que hi haguessin companys vostres a l'equip, creieu que també us ha servit aquesta experiència per conèixer nous jugadors de la resta d'equips, que segur que els heu trobat a la Lliga o que els heu trobat en altres competicions?
2: Sí.
1: Amb qui us heu trobat? Amb jugadors de quins equips?
2: Del Barça, les Corts, Eixample, Olesa.
1: Molt bé. I amb aquesta gent, vosaltres creieu que un cop després d'haver jugat amb ells, quan jugueu contra ells, es juga d'una manera diferent, perquè ja els coneixeu com d'una manera més relaxada o...
2: Sí, una miqueta.
1: Sí. Ho veieu més fàcil després?
2: Sí. No.
1: Al revés, no?
2: Sí.
1: Llavors, quan anàveu als partits, el fet de saber que teníeu, ara aquí amb la selecció, com era tenir companys d'equip a la pista o a la banqueta o així? Creieu que això també us ajudava com a estar més tranquils a jugar al vostre joc?
2: Sí.
1: Perquè quan us vau adonar que estic jugant aquí tranquil, no sé què, perquè sé que hi ha companys meus de l'equip, perquè al final tampoc devia ser tan diferent a quan estàveu entrenant aquí al Palauet o a la Figuerassa.
3: Ja, eren quasi igual.
1: Sí, que era com al final sí, una mica també com jugar a casa, no?
3: Sí.
1: Llavors, expliquem una mica, sisplau, com ha anat el campionat d'Espanya. Què és el que heu fet? On s'ha disputat el campionat?
3: A Madrid, i hem jugat a diferents estadis.
1: Us en recordeu d'on ha sigut?
3: A Torrejón de Ardoz.
1: Ah, molt bé. I quants partits en total vau fer? Va haver-hi com una prèvia o van ser ja en format, diguéssim, d'eliminatòria, un cop vau arribar allà d'eliminatòria i anar passant? O vau fer com una lligueta? Com va ser?
2: No, amb una prèvia de...
3: fase de grups.

0: A la final?
1: 6-2.
0: Va marcar algú de vosaltres?
2: Sí. Jo, 3.
0: 3 gols?
2: Sí.
0: Enhorabona.
2: Gràcies.
0: La veritat. I a part d'això, llavors, teniu, hi va haver alguna selecció que diguessis, ostres, que van jugar molt bé i que potser no van quedar campiones, però dius, ostres, potser aquesta gent ho feien molt bé, ho feien més bé del que potser la posició que van tenir.
1: Bueno, a la posició no sé, però Murcia, que va ser la final, pues, per mi que va ser el millor del que ens el va enfrontar.
0: I així com ja Murcia, per exemple, et va sorprendre i creus que va ser els millors, hi havia alguna gent que digués, ostres, aquests van arribar molt lluny, però realment perquè van tenir més sort en els enquadraments, o els va tocar arribar els més fàcils, però potser no haguessin arribat tan lluny?
1: No, perquè tampoc vam veure tots els equips i no.
0: Hi havia altres jugadors que estaven amb la vostra, sabeu, bueno, o si ho sabíeu, no ho sé, potser no vau tenir tampoc tanta relació, però amb jugadors d'altres seleccions que tenien companys també a l'equip, o només us passava a vosaltres?
1: No, bueno, això no ho sé, però del nostre equip sí que coincidien alguns nens amb altres nens dels seus equips, però d'altres seleccions no ho sé.
0: I quan va durar el campionat aquest?
1: 5 dies.
0: Sí, això llavors va ser van ser 2 dies separats o tots seguits?
2: Tots seguits.
1: Sí, tots seguits.
0: No estàveu cansats després de jugar durant 5 dies?
1: Sí.
2: Sí.
0: I llavors, com ho fèieu? Teníeu una estona de descans entre partits? Era un partit cada dia o quants partits fèieu?
1: Era un partit cada dia.
0: I llavors vau fer un total de 5 partits en fase de grups i llavors ja eliminatòries i així. Ho vau portar aficionats, amics, família, fins allà a Torrejón, allà a seguir-vos i animar-vos?
1: Bueno, família, el meu pare, la meva mare, el meu germà i...
0: I tu, Mario?
2: El meu pare, la meva mare i el meu germà.
0: Ah, molt bé. Llavors, quan anàveu cap allà, que estàveu tots dormint en un hotel? I dormíeu totes les seleccions juntes? O?
2: No.
1: Bueno, hi havia seleccions al mateix hotel, però no... Hi ha molts passadissos i anava cada selecció a un passadís.
0: Ah, molt bé. Sí, llavors entenc que sí que estàveu com units, diguéssim, amb la vostra selecció, però separada, diguéssim, de tota la resta. Hi havia altres edats també? Altres categories? No. Només la vostra?
1: No, només la nostra.
3: Femení també hi havia.
0: Tu també hi havia femení?
3: Sí, la mateixa edat però femení.
0: Entesos. Llavors, no us preocupava fer-vos mal jugant amb la competició, amb aquesta competició, i llavors no poder estar rendir al màxim en el vostre club?
1: A mi sí, perquè jo vaig jugar tot el campionat amb molèsties.
0: On les tenies?
1: Pues a la cama.
3: De fet, en Marc ja portava temps sense entrenar ni jugar amb el club per les molèsties.
0: I ara les has superat o encara estàs així una mica...?
1: No, encara estic així perquè no estava recuperat del tot i després de jugar els partits i això, pues... encara em fa mal.
0: Sí, doncs espero també que et puguis recuperar aviat i que tornem a veure al 100% ben aviat. Que tu hi havies estat alguna vegada? Ja vas estar una vegada, no?
1: Sí, fa 2 anys.
0: I com va anar aquella? Tu has vist diferències des de fa 2 anys a ara?
1: Sí, abans pues, era més petit i no estava tan feliç com ara, però també ara, pues, com m'he jugat amb molèsties, pues, tampoc s'ha sigut millor que el d'abans, però no ha sigut tan bo per això.
0: I creieu que l'any que ve, o d'aquí 2 anys, en el pitjor dels casos, podreu tornar a disputar, bueno, estar a la selecció i potser anar a disputar els campionats d'Espanya?
2: Jo crec que sí.
0: Tu creus que sí? T'agradaria?
1: Si seguim millorant, sí. Pues sí.
0: Perquè llavors això què us criden? Cada 2 anys, entenc, perquè llavors les categories són són de 2 anys, no? Com que llavors l'any que ve saltareu de categoria ja.
2: Sí.
0: Llavors sereu els petits, diguéssim, de la categoria.
2: Sí.
1: Et poden trucar, però és més difícil perquè ets un any més petit i això.
0: Entesos. Llavors, ara m'agradaria entrar més una mica a la part del vostre equip i deixar la selecció de banda.
1: Sí.
0: I us volia, però, primer

0: tot, us volia preguntar us hem anat seguint els partits que vau fer contra el Barça i, si no m'equivoco, també contra l'Indústria Santa Coloma. Sí. Quin ha sigut el partit que heu gaudit més aquesta temporada, Mario?
1: Contra el Barça.
0: Però a casa seva o aquí?
2: No, a casa seva no vam caudir gaire.
0: No? Què va fer? Què va passar?
2: Va perdre.
0: Bueno.
2: Al Palauet sí. Al Palauet sí va estar bé.
0: I Marc, tu amb quin ha sigut el que vas gaudir més?
3: Al Barça també, aquí al Palauet, perquè a part que vam guanyar, pues, ens va sortir un partit molt bo.
2: Sí, o la pista de les Corts.
3: També
0: va sortir, perquè heu acabat ja la temporada?
1: Sí.
0: I ara, al final què vau quedar?
3: Segons.
0: Però, aquestes coses me les havia preparat abans de venir al programa, però bueno, sort que tenim aquí gent que ens ho pot dir de primera mà. Així com hi ha hagut moments també bons a la temporada, hi ha hagut algun mal partit que hagis dit, aquest no em va agradar gaire?
3: Sí, a principi de temporada pues no vam començar la temporada molt bé i els primers 3 o 2 partits, no me'n recordo, pues vam perdre i tampoc era que juguéssim molt bé entre nosaltres. I
0: per què creieu que heu anat de menys a més?
3: Perquè al final ens hem conegut tots més i jugant entre nosaltres pues,
0: també heu fet com una mica de química amb els companys,
1: sí.
0: No? Que hi havia moltes incorporacions noves
3: aquest... No, però no era el mateix, perquè hi havia uns d'un equip de l'any passat, després un altre de... perquè l'any passat pues, la majoria o la meitat de l'equip estaven al B i dos jugadors i jo estàvem a Divisió d'Honor, i el Mario i el Kilian, que van arribar aquest any, pues, tots s'ha juntat i pues, no van començar molt bé jugant entre nosaltres.
0: I vosaltres us esperàveu, com vau començar la Lliga, que ara al final de temporada estaríeu, bueno, segons, que vau disputar bons partits contra el Barça, contra Indústries, contra les Corts, us esperàveu com vau començar veient aquests, no? I ara no heu quedat molt contents de com heu millorat, de com equip, i esperant, pues no sé, almenys la propera temporada veiem què us espera.
3: Sí, contents, perquè al final pues hem fet un bon treball i això.
0: L'únic m'ha xivat que vau caure a Copa Catalunya, em sembla que era a semis, si no m'equivoco.
3: Sí.
0: Contra qui vau caure?
1: Contra les Corts.
0: I va ser mal, creieu que va ser un mal partit, o creieu que si juguéssiu ara una altra vegada, creieu que tornaríeu a perdre, o vau donar el màxim i no es va donar el cas?
3: Bueno, jo no vaig jugar aquest partit, però jo crec que els meus companys pues, sí que van donar el màxim i al final i no es va poder guanyar.
0: Us va saber greu, Mario, haver caigut a semis? Teníeu ganes de guanyar, de portar-vos la copa, no?
1: Sí.
0: Bueno, a veure l'any que ve si hi haurà més sort. Llavors, també us volia preguntar si a dins del vostre equip teniu alguna classificació o una mica, us xulegeu una mica entre vosaltres sobre aviam qui marca més gols.
1: No.
0: Perquè ho teniu comptats, quants gols heu marcat cada temporada?
1: No.
3: Bueno, comptats, hi ha una aplicació de la federació que posa els gols, però de dir qui ha marcat més gols, pues no.
0: Perquè al final entenc que cadascú fa la seva feina, no? Vull dir que si hi ha gent que marca més gols, potser el porter para més, saps? Vull dir que cadascú entenc que fa la seva part. Quants anys fa que esteu aquí jugant al Sant Lluís?
3: Jo aquest any és el tercer any que estic aquí jugant.
0: I tu, Mario?
1: I jo fa un any.
0: I de quin altres clubs veniu abans?
3: Jo de l'Atlètic Tordera.
1: Jo també.
0: I llavors que us van venir a buscar, o vau veure que aquí pues, que hi havia com nivell que jugaven a alta categoria i us van venir a buscar? Com va anar això?
3: Bueno, yo no me recuerdo.
2: Tú querías tener un buen entrenador y viniste conmigo.
1: Ens van trucar i pues van a provar i pues mira.
2: En Mario el vam trucar fa 2 anys. El primer any que el van trucar no, al final no va voler venir, i aquest any doncs va acceptar l'oferta.
0: L'heu convençut, eh? Vau treure el xec en blanc i al final veig que el vau convèncer. I encara és fort, perquè mira quina medalla que porta aquí penjada.
2: Ja veus, i sempre xixi del torneig.
0: Home, i tant. d'aquí uns anys us agradaria acabar jugant al sènior i treure-li allò que l'hauria enviar-lo a la banqueta?
3: Bueno, agradar-me sí m'agradaria, però si em truqués un altre equip millor, no sé, però si és el cas, pues no diria que no.
0: Heu tingut, no sé, algun contacte amb algun equip millor que us hagi preguntat aviam si volíeu anar o no?
1: No, encara no.
3: Sí, l'any passat, però vaig dir que no.
0: I per què? Com és que vas dir que no?
3: Perquè l'any passat a l'Indústries va trucar i pues, l'equip nostre jo crec que tenia pues, més potencial i pues, vaig decidir pues, estar aquí un altre any. I també perquè estava molt lluny i això.
0: I teniu clar ja l'any que ve què fareu, si seguireu jugant aquí o canvieu de club, canvieu d'equip? Quina idea teniu de cares a l'any que ve?
3: Bueno, la principal idea és pues, si és quedar-me aquí.
0: I tu també, Mario?
1: Sí.
0: Sí, intentar que l'equip segueixi el màxim possible, no?
1: Sí.
0: Sabeu si teniu companys també que saltin, bueno, que vagin a algun altre equip o que pleguin, o en principi la idea és seguir tots igual?
3: Jo crec que sí, que tots segueixen pues, el futbol. No sé, la categoria, si alguns aniran a una lliga i uns altres a l'altra, però jo crec que tots seguiran a futbol.
0: I ja per una mica acabar el meu interrogatori, teniu un propòsit per la propera temporada?
3: No.
0: Sí, que segueixi tot igual com fins ara, no? Que us està anant molt bé i que segui tot igual, no? I a part d'això, hi ha algú a qui us agradaria donar-li les gràcies també com per la manera que heu jugat, pel títol, per dedicar-li aquesta medalla?
3: Sí, a la meva família.
1: Ja, i jo també.
0: Molt bé. Doncs, no sé, companys, si teniu alguna cosa més que els hi vulgueu preguntar, que els hi queda molt bé aquesta medalla, aquesta equipació.
2: Jo m'agradaria preguntar què destaqueu de l'experiència del campionat, traient el que és els partits fora dels partits, què us ha agradat més?
3: Pues estar amb els companys.
2: Mario?
1: Jo també els companys i l'experiència molt bona ha sigut.
3: Sí, l'experiència en general.
2: Dormiu a la mateixa habitació?
3: No. Eren habitacions de dos i a mi em va tocar amb el Lucas del Barça i a ell, no sé.
1: Jo amb el Biel del Barça també.
2: I el Panon?
3: El Panon...
1: Amb el Leonet de les Corts.
2: Uf, pobre Leonet, que mala sort. Eudal, alguna pregunta més?
0: Sí, havíeu estat allà alguna vegada? Allà a bueno, Torrejón, proper a Madrid, zona de Madrid
3: no.
0: O així?
3: No, a Madrid sí, però a Torrejón no.
0: Us ha fet viatjar molt el futbol sala, de moment?
1: No.
3: A mi, dues vegades, però molt, no.
0: Suposo que més aviat per aquí dins de Catalunya, que devíeu marxar i tornar a casa el mateix dia, no?
3: Sí.
0: Bueno, espero que d'ara endavant també us pugui moure més, no? Veure més llocs i que així sigui durant molt de temps més. Doncs per part meva, Uri, jo crec que ja sé tot el que feia falta saber del campionat d'Espanya. Tu, hi ha alguna cosa que creus que ens hagi quedat pendent?
2: No, si vols acabem amb la pregunta típica. Bueno, tu has preguntat el propòsit, però...
0: Tira-la tu.
2: Marc Mario, un deseo para la temporada que viene.
3: Pues... ganar la Copa Catalunya.
2: Mario?
1: Ganar la Liga.
2: Pues doblete entonces, si vais a estar en el mismo equipo. O no. Està bé, no?
0: Home, jo,
2: bon desig.
0: A mi em sembla que...
2: Ambiciosos,
0: però a més, jo crec que pot ser possible. Vull dir, que sí, tenen molt bon equip i que els esperem que sigui el millor possible per ells.
2: I tant que sí. Doncs amb això finalitzem, no?
0: Tenim aquí asseguts el futur del futsal, tu ho saps, oi?
2: Jo ho sé, i tant que sí. No sé si serà el Sant Lluís o serà un altre lloc, però...
0: Mira, sí. Sigui un o sigui altre, serà una bona notícia, la veritat.
2: Sí.
0: Perquè per molt que siguem aquí del Sant Lluís, això també serà una molt bona notícia per ells i ens n'alegrem també.
2: I tant que sí. Pues Marc, Mario, gracias por venir. Espero que lo hayáis pasado bien este ratito. Y nos vemos mañana, ¿no?
1: Sí.
2: Muchas gracias, chicos. Jordi, petita pauseta i tornem amb l'actualització en marcadors.

0: Ràdio Palafolls
1: 107.7 FM.
2: Actualitzem marcadors.

0: Doncs ara sí, ja teniu preparada la plantilla aquella de resultats, perquè us ha avisat abans de que la havíeu de preparar, i anem a començar, per exemple, amb el futbol, si us sembla bé. Doncs vinga, va, Gemma, el futbol és tot teu.
1: Vale, pues el primer equip del Club Deportiu Palafolls acaba la temporada amb una derrota per 4-0 contra el Cristinenc, i finalment els homes de Joan Vila acaben en vuitena posició.
0: Bon, mitja taula.
1: Sí, no baixen, però...
0: Sí que va haver-hi una part de temporada que semblava que podien lluitar pel play-off descens, però bé, al final vuitens, i
1: ja
0: la temporada
1: bé.
0: Vinent serà millor.
1: Sí, sí. I també acaben amb derrota els jugadors del filial. Una derrota força voltada amb resultat de 3-13. Iker Moya, Òscar Gómez i Ethan Cancelos van fer els gols. L'equip acaba en la posició número 11. Bueno. I el cadet, després d'una derrota per 0-6, guanya 1-7 al camp de l'Anglès. Fernandito Navarro i Nahuel Hernández van fer dos gols cadascú, mentre que Tristan Calero, Richard Maldonado i Joel Tomàs van fer un cadascun.
0: Aquí juguen els teus amics, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquests, qui els coneixes?
1: El Fernando, el Richard, el Tristan i bueno, en conec a molts, però que no van marcar. I a aquests encara els hi queden dues jornades de Lliga, però recordem que tenen assegurada una plaça del play-off d'ascens. Després, l'infantil no va jugar pas aquest cap de setmana, tot i que la seva lliga encara no ha finalitzat. Una mala primera part va condemnar a un Alaví que va mostrar una cara totalment diferent a la segona. Finalment, un marcador de 9-4 i els gols van ser de Gerard Miralles per partida doble i un gol del seu germà, en Sergi. També un gol d'Ivan Pérez.
0: Sí, ara quan comences malament el partit després costa remuntar.
1: Sí.
0: Si et vas al descans, em sembla que anaven 4-0, doncs aquí ja el partit es va complicar una mica.
1: I per acabar, l'infantil femení, que ja un parell de setmanes va concluir la seva competició, van acabar en la desena posició.
0: Està bé, la desena posició.
1: Sí.
0: Eudald, passarem al bàsquet, no? Que en tens ganes.
2: És el meu espai preferit. Intentaré ficar tota la propaganda que pugui del Club Bàsquet Palafolls, perquè avui això està sent un monòleg de futsal, eh?
0: Sí,
2: i el que ens espera encara, eh?
0: Ja espera't, perquè aquesta setmana... Bueno, després en parlem.
2: Així que deixa'm aquí el meu moment poder-lo gaudir amb tranquil·litat.
0: Sí,
2: que
0: sí.
2: T'explicaré que tots els nostres jugadors ja ho saben, i es nota els entrenaments també, que ja ara hi comença a haver aquest ambient estrany, saps, de final de temporada, quan ja no t'hi juga res, però tot i així, s'ha d'anar a jugar els últims partits, i hem tingut la penúltima jornada de bàsquet, i això és tot el que ha passat.
0: Per cert, abans dels resultats, sabem alguna cosa ja per la temporada vinent, com quedaran els equips?
2: No, és molt aviat encara.
0: Molt aviat.
2: Sí, jo crec que en unes poques setmanes ja començarem a tenir més clar...
0: Fa temps que no en parlem, eh? Com porta't allò de ser secretari?
2: Bé, la veritat és que...
0: Tranquil, no?
2: Sí, faig moltes... Bueno, intento fer totes les gestions que puc també des de la distància, perquè no puc estar gaire per aquí o moltes vegades. Llavors, tot el que venen a ser canvis de partits, buscar avisades si s'ha de passar algun partit.
0: Això fa el secretari?
2: Jo no sé si ho fa el secretari, però és el que faig jo.
0: Pensava que això ho feia el coordinador.
2: No, ell s'encarrega més... Bueno, sempre que hem d'organitzar com esdeveniments, amb tornejos, casals, coses així, se n'encarrega bastant ell. I la veritat és que està fent molt bona feina i s'estan proposant bastantes coses. A veure ara, de cares a l'estiu, què podem anunciar. Però, bueno, està sobre la taula.
0: Perfecte. Doncs vinga, va, comencem amb el senyor Ano.
2: Això que et deia.
0: La setmana passada va guanyar.
2: Correcte. Què vaig dir que faria? No sé si us en recordeu.
0: Tu vas ser molt pessimista.
1: No me'n recordo pas.
0: Vaig dir que perdrien.
2: Doncs sapigueu que el senyor A, que venia de guanyar dos partits consecutius, ha tallat aquesta bona ratxa, ja que ha caigut per 86-70 davant del Lloret.
0: Estàs content, no? Estàs content perquè vas a endevinar el que faria.
2: Jo mai estic content per una derrota del Club Bàsquet Palafolls, Juri. No em malinterpreteu, però ha sigut el que jo havia comentat, perquè és veritat que el Lloret és l'equip que va primer a la Lliga, està empatat amb el segon, i era un partit clau per aplicar una bona defensa amb ells, ja que tenen una de les millors atacs de la competició. I de fet, va ser així durant el primer quart, però mica en mica, a partir del segon, van anar obrint escletxa fins al resultat final. Osambela amb 32 punts.
3: 32 punts?
2: Sí.
3: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ni més ni menys, eh? Va ser el màxim anotador dels palafollencs. El sènior B es refà de la derrota de la setmana passada i s'imposa davant del Begur per 50-59 en un partit que jugaven de visitants i que sumen la seva tercera victòria aquesta temporada. Roger Ayats, amb 17 punts, va ser el referent en atac dels palafollencs. I el júnior masculí també va jugar aquest cap de setmana a Palamós contra el Club Esportiu Palamós i va caure amb contundència per 94-50 davant del segon classificat que jugava mantenir-se viu a la Lliga, ja que va ser ja que va segon amb un partit menys. 19 punts de, per Ivan Molist el van fer el millor dels nostres. I per acabar, mai ens n'oblidem del Mini, que ha descansat aquesta setmana, ja que s'ha hagut de plaçar el partit que havia de jugar contra el Llançà el dia 30 de maig per impossibilitat de trobar hora del partit.
0: Amb això acabem el bàsquet.
2: Tot dit aquesta setmana.
0: De moment no hi ha notícies, us les esteu guardant, eh?
2: No, de fet...
0: Jo sé que esteu guardant notícies.
2: Com que s'ha plaçat el partit del Mini, vol dir que acabaran tots els equips de Palafolls i encara ens quedarà un partit del Mini per poder... donar de notícia.
0: Mira que bé.
2: Serà com un carmelet, saps? L'últim dolç, el postres.
0: S'ha d'haver hi programa sense bàsquet, no? Mm. Doncs, Eudal, tu mateix, ja que s'ha escalfat la veu, m'explicaràs què ha passat al futbol sala.
2: Va, doncs comencem amb la que ha sigut la notícia més destacada al poble aquest cap de setmana. El sènior del Sant Lluís puja a tercera divisió nacional. Ho va fer golejant el 8-1 al Parets. Jordi Fernández, David Cabezas i Pau Vilella van fer dos gols cadascun. Pau Miró i Javier Nocete en van fer un. Uri, enhorabona, eh?
0: Moltes gràcies.
2: T'estaves esperant aquí que sortís el teu moment aquí.
0: Et vaig trobar a faltar, a la festa que vam fer.
2: Home, vam rebre notícies a altes hores de la matinada dels jugadors del...
0: Va venir en Nico a celebrar.
2: Del Sant Lluís, imagina't.
0: sí, això et volia dir. Hem pujat, però encara no som campions. Potser setmana vinent hem de tenir aquí el presi celebrant el títol de Lliga.
2: Ja és un pas molt... O sigui, que aquest cap de setmana podeu guanyar la Lliga, també.
0: Correcte. Queda un partit només. Aquest cap de setmana, o una altra vegada al Palauet, un empat i una victòria ens serveixen.
2: Ostres. Gemma.
1: Jo.
2: I aniràs o què?
1: No
2: puc. Val la pena? Val la pena anar-hi?
1: Val molt la pena, però jo, concretament, el cap de setmana que ve, impossible. Impossible.
2: Doncs a veure si la setmana que ve podem tenir aquí algun representant més del Sant Lluís.
0: Algun més, no?
2: Algun més.
0: Perquè un estarà segur, no?
2: Exacte. Que ens pugui donar bones notícies. Així que, bueno, hi ha alguna cosa que ens vulguis comentar del partit? Us va agradar? Com va ser la celebració?
0: No, del partit, al final, un Palauet ple, un Palauet com no l'havia vist mai d'ambient, sí que l'havia vist moltes vegades ple, però un ambient, banderes, trompetes, soroll, molta gent animant, i al final això es va transformar en que el minut 2 em sembla que ja estàvem 2-0. A partir d'aquí, amb el 2-0, ja el partit va anar sobre rodes, no, que es diu?
2: Vosaltres creieu que devien posar anímicament al Parets, però com tanta gent allà al pavelló?
1: Sí, bueno, sí, jo crec que sí, també, anant al minut 2-0, vaja, jo ho acabes de dir, m'he quedat flipada, o sigui...
0: També és veritat que al final hi havia diferència entre que nosaltres sí que ens estaven jugant alguna cosa i el Parets no es jugava res. Això sumat a l'ambient, que era el Plauet, tot una mica, sí, doncs, el va transformar en aquest resultat.
2: He vist també que estaven tots els informatius de la casa parlant de la vostra victòria.
0: Sí, estava ja el senyor director de la ràdio Palafoll, Sant Marc Ferri. Jordi Pratsavall no va voler venir, devia estar enfeinat.
2: Sempre, home, al final... I, doncs passo, segueixo pel sènior B, si vols, o ja en parlarem més la setmana que ve.
0: Correcte,
2: de
0: sí,
2: les notícies del sènior.
0: Esperem una mica a veure si som campions per acabar de,
2: va bé,
0: de parlar bé del sènior. Del
2: sènior no. M'encantaria. Llavors, el sènior B va perdre la seva visita a Riudarenes per 4-3 amb doblet de Raül Soler i un gol de Jan Garcia. El juvenil d'honor va caure 8-2 en la seva visita a Salou amb un gol de Joel Roman i un gol de Gerard Rovira.
0: Derrota previsible, eh?
2: No sé, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Algun jugador del júnior va venir a celebrar amb nosaltres i el dia següent no estava en gaires condicions per afrontar el partit.
2: Mira,
0: a Salou.
2: Aquí es passen les intimitats, és el que passa a dintre del Sant Lluís.
1: Sí, sí.
0: No passa res, és el que tocava aquest cap de setmana.
2: Era motiu suficient. Per 4-3 va guanyar el juvenil preferent el Sant Julià de Ramis. Pau Sardà, Ismael Ortiz, Marc Parra i Gerard Rovira van fer els gols de la victòria. El cadet acaba la temporada amb un empat a la pista del 7-10 amb 3 gols per cada equip. El dels palafollencs va ser obra d'en Víctor Nieves, Iñaki Bonilla i Genís Aguilar. El cadet B guanya el derbi disputat a Blanes amb resultat 2-4 i gols de Sergi Garcia i David Manlleu, que van fer 2 gols cadascun. El cadet C també aconsegueix guanyar a domicili, ho van fer per la mínima, 2-3 a la pista del Lloret Esportiu. Àlex Ferrer va fer 2 gols i Eneco Romero 1.
0: Avui estàs donant bons resultats, eh? Avui sí.
2: Escolta, al final és el que, nosaltres no ens inventem res, eh? Aquí és tot el que passa. O sigui, que llavors són bones notícies pel futsal. O hi ha aquí una mica de salsa?
1: Jo haig de dir una cosa,
0: el cadet... Que són els amics seus, no li hem preguntat. Què?
1: El cadet C va ser, sí, hi van haver-hi 3 expulsions.
0: 3?
1: Sí, un va ser...
0: Jo he vist una de Lloret, del porter, em sembla.
1: Sí, i un, 2, em sembla, del Palafolls, un del porter Lugo Jordà i l'altre el Pol del Mau, que no sé què va passar amb el Pol, però es veu que Lugo va començar a agafar un del Lloret i es va revolucionar.
2: Va ser un partit escalentet, no?
1: Per el que es veu i per el que m'han dit a mi... Una mica, sí, la veritat, però que, bueno, Lugo és així.
2: Saps si jugaven alguna cosa? Perquè
0: no,
2: la temporada
1: sí,
2: ja no
1: sí,
2: res.
1: Passaven a semis d'algú, però...
0: Això és la Chupito Cup, una fase que han inventat perquè han acabat la lliga.
1: Sí, i, però bueno... Que,
0: a veure, que es vol guanyar, però...
1: Que, per exemple, Lugo, o sigui, és molt competitiu i es creu que juga al Barça. O, bueno, no, en el seu cas a l'Espanyol, però es creu el jugador de primera lliga, però... No.
2: Bueno, doncs aviam si... Llavors això vol dir que segueixen endavant amb aquesta competició.
1: Sí, sí, han passat
2: a semis. Tenien opció de quedar eliminats. Si perdien, a quedar eliminats.
1: Sí.
2: Entès. Doncs passo a l'infantil d'honor, que perd un partit molt ajustat contra el Martorell. Els visitants es van imposar 3-4. Alan Corbacho va fer el primer gol i Ayun Roncero els altres 2. I bona victòria també de l'infantil B a Ripoll per 3-4. Enzo Martín en una pròpia porteria, i ara Yalier i finalment Àngel Gascó van fer els gols. L'Alaví d'Honor acaba sent sotscampió de Lliga després de guanyar el Mollet a l'última jornada. Marcador final de 4-2 amb gols de Víctor Mateos, Kilian Casas i 2 de Pau Cabezuelo.
0: Bona victòria sense els 3 de la catalana.
2: Bon, doncs tens tota la raó, perquè si estaven també centrats en altres compromisos. I amb més comoditat va guanyar l'Alaví B el Sant Julià de Ramis. Ho va fer amb resultat de 5-1 i gols d'Isaac Alemany, que en va fer 2, Nil Palou, que també va fer 2, i de Kia Gell. L'Alaví C va patir més per acabar guanyant 3-2 al Coret. Doblet d'Eider Carbó i un gol d'Ulisses Ruiz. El Benjamí passa a la final de la Copa Girona després de guanyar el Vidreres per 8-4, 5 gols de Fren Martín i un d'Iker Jiménez i 2 d'Izan González. Acabem amb el juvenil femení, que va guanyar per la mínima 1-2 a la Prosperitat. Sara Ruiz i Aina Cruz van fer els gols.
0: Doncs molt bé. Que ja el tenim, no?
2: Home, han acompanyat molt bé, no, els resultats amb la victòria del i l'ascens del sènior?
0: Sí, sobretot la tarda dissabte, que era una tarda especial, perquè acabàvem el partit del sènior Papullà, però també va haver-hi el partit del Benjamí, que era la semifinal de Copa, i entremig estava el partit del juvenil preferent, que era un derbi contra el Sant Julià de Ramis. Bueno, no és un derbi, però sí que hi ha força rivalitat i van ser 3 victòries. O sigui que la tarda de dissabte, sobretot, queda una mica per la història.
2: És que és millor. Què és millor, anar al teatre o anar al Palauet? A veure.
0: Anar al Palauet.
2: Jo penso que sí, perquè veient aquests resultats i aquest nivell...
1: Mm-hmm.
0: I tant que sí. Anar al Palauet quan hi ha futbol sala, eh? No, quan hi ha bàsquet també, home.
2: Ara, així m'agrada. Ja si ens haurem de sí, filmar aquí dins de l'estudi.
0: I quan hi ha patinatge, també.
2: També.
0: Que, per cert, parlant de patinatge, com sempre, un membre del Club Patí Palafolls ens posarà el dia del que han fet durant el cap de setmana. I en aquesta edició tornem a tenir el plaer d'escoltar en Joan Bosch.
3: Avui s'organitzem la final durant tot aquest mes s'està fent la fase prèvia del Trofeu Catalunya, que és una competició on participen més de 6.000 patinadors de tots els nivells. I el Club Patí Palafolls organitzem la final el dia 13 i 14 de juny, que serà tot un repte com a entitat. El cap de setmana vam participar amb el nivell 4 a la seva fase prèvia i bé, van fer en general unes bones actuacions i les felicitem per la seva evolució.
0: Aquell adéu guapo que s'ha escoltat, suposo que seria per en Joan Bosch, segur que sí, perquè és molt guapo en Joan. S'ha escapat aquí, un soroll de fons. Si us sembla, continuarem per la petanca, Gemma?
1: Sí. Doncs per segona jornada consecutiva tenim una derrota de la Figuerassa a la Lliga del Montseny. En aquesta ocasió van perdre per 10-6 contra el Sant Pol. L'equip del barri es troba en una situació complicada i en posició de descens a falta de dues jornades per acabar. També volíem informar que estan preparant un torneig de tripletes pel proper 6 de juny i el preu d'inscripció és de 60 euros per tripleta, on inclou el dret a jugar al torneig, un entrepà i una beguda. I també hi haurà varis premis.
0: Doncs mira, aquí som tres, ens podem apuntar. Gemma, sí, sí, sí, has de posar 30 euros, el del 30 euros, jo em menjaré l'entrepà i em veuré la beguda i guanyarem.
2: Pot ser que es faci això el mateix dia que la trae el senyor del castell?
0: La trae el senyor del castell diria que era el 7 de juny, diumenge.
2: Ah, fantàstic, doncs tot sobre roda.
0: Cap de setmana ple.
2: I tant.
0: El dissabte fem una mica de petanca i diumenge a caminar, no? Vam dir que correria.
2: A caminar, no? Perquè córrer jo ara mateix ho tinc una mica complicat i res, i després doncs, hi havia, em sembla, una mica de pica-pica.
0: Llàstima que no es pugui fer en bici, eh?
2: No, és veritat.
0: Que per cert, parlant de bici, m'explicaràs què ha fet el cursista Palafolls doncs en que, aquesta nova etapa de Cop Catalana.
2: Doncs que sàpigues que ha sigut un cap de setmana molt actiu, pel Club Ciclista Palafolls. I comencem per la cursa màster al Milà.
0: Comarca de...
2: Tarragonès, em sembla que és, no pas Itàlia.
0: Correcte.
2: Que correspon a la Copa Catalana del màster, i on els palafollencs van obtenir els següents resultats. Edu Pérez va estar espectacular i va aconseguir el tercer lloc a la categoria màster 50.
0: Que va ser al Milà, em sembla que viuen quatre gats, i un és la parella de la meva germana.
2: Ah, sí? Ostres, t'agafa però, sí, de prop aquest, aquesta vegada.
0: Sí, a veure, no viu al Milà, però sí que és d'allà.
2: Ah, bé. Entes, ara...
0: No, aquest cap de setmana van estar allà. Vaig estar a punt de trucar a la meva germana i treu el mòbil i entrevista aquí a l'Edu Pérez, que ha fet un podi.
2: L'haurem de fitxar també pel programa.
0: No ho veig,
2: Doncs t'explico també que Fran Orante va aconseguir una molt meritòria cinquena posició també a la Màster 50 i mateix resultat d'Albert Jiménez, però en el seu cas la Màster 60. La resta d'integrants del club van fer una bona cursa acabant amb el pelotó principal, cosa que va sumar per aconseguir la segona posició en la classificació per equips de la Màster 50 i 60.
0: Molt bé, no?
2: Sí.
0: Passaràs també en el giro o no?
2: No, últimament no estic gaire ficat. Què està passant? Esteu al dia vosaltres?
0: Sí, acabarà guanyant en Vingegaard, que ha guanyat ja dos o tres etapes. I fàcil, guanyarà fàcil.
2: No, ets rival, eh?
0: No.
2: Està al nivell...
0: El giro ara mateix, no. Sí que és veritat que em sembla que encara va liderar l'Eulàlio, un portuguès. Clar, ho tenen controlat.
2: Feia temps ara que no em feies preguntes de ciclisme per enganxar-me com no estava seguint l'actualitat ciclista mundial. Així que m'hauré de ficar més al dia perquè mira, no porto ja, els deures fets.
0: El giro t'ho perdono, però quan ja hi ha el Tour que comença a Barcelona, has d'estar al cas, eh?
2: Jo crec que la que estarà sempre atenta a tot el que passa al ciclisme és la Gemma, així que jo crec que també li pots passar amb ella la lliçó.
0: Com estàs passant la pilota.
2: Així és, completament.
0: Vinga, va, acabem el Club Ciclista Palafolls.
2: Doncs això.
0: Que no va acabar amb lo del Milà.
2: Que no, que a nivell cicloturista la marea del Club Ciclista Palafolls també va estar molt activa. A la Mussara, tres socis del club van estar-hi presents, aconseguint rebaixar els seus propis registres anteriors.
0: La Mussara, sabem el que és? O...
2: Serà alguna cosa? Crec que és una competició que hi ha al poble de la Mussara. No em preguntis d'on cau, però... També tenim que amb altres aficionats, el Montsec, una de les femenines del club, va devorar quilòmetres d'aquesta exigent marxa, creuant la meta amb magnífiques sensacions. I per últim, la grupeta dels diumenges van fer una bona ruta de Gavà, de Gavà a Cunit i de tornada.
0: Perfecte.
2: Què t'ha semblat tota l'actualitat?
0: Molt, molt, molt bé. Continuarem amb l'atletisme, Gemma?
1: Sí, doncs ahir diumenge el Club Atletisme Palafolls va ser present a la primera jornada de la Copa Tomàs Claramunt a Calella, amb la participació de 4 atletes a la categoria sub-10 en 400 metres llisos. En Joel va participar a la primera sèrie, obtenint la 5ª posició masculina. En Sam Garcia va ser tercer a la 2ª sèrie masculina i finalment va arribar al torn de la Dara i de l'Astrid, que van ser 5ª i 10ª respectivament a la primera sèrie de la categoria femenina.
0: Molt bé.
1: Sí, bons resultats.
0: Sí, tant que sí. I també tenim resultats del pàdel.
1: Sí. El masculí veterans aconsegueix la victòria de 1-2 contra el Sabadell a domicili i el masculí va caure 3-0 a les pistes del Fibra Cabrera. El femení va poder amb el Rivera i va guanyar 2-1. El femení B s'emporta el derbi per 3-0 contra el pàdel 7 Malgrat. I acabem amb la victòria del femení C, 2-1 contra el Santa Susana.
0: I per acabar l'actualitzament marcadors, comentar que el proper dissabte 23 de maig es celebra el Cuidat 2026 a Palafolls. Hi haurà tres zones, la zona A, que serà la pista exterior del Palauet, que es farà el pickleball durant tot el matí, la zona B, a la plaça de Valldax, que hi haurà un espai multiesport i ludoteca, i la zona C, a la llespa del Casal d'Avis, que hi haurà el benestar i moviment. Hi anireu?
2: Aquest cap de setmana?
0: Sí, 23 de maig, dissabte. Has de passar, sí.
2: Complicat, home. Alguna cosa, però bueno, potser... Jo no dic pas que mai que no és res, eh?
0: La Gemma jo crec que sí.
1: No.
0: Com que no? Em deixareu sol, eh?
1: El cap de setmana que ve, impossible.
0: Jo sí que hi aniré,
1: No puc.
0: Recordeu, Cuida't Palafolls, dissabte 23 de maig, durant el matí a la pista Sardina del Palauet, a la plaça de Valldax i a la llespa del Casal d'Avis. I amb això hem acabat d'actualitzar els marcadors. I si us sembla, anirem cap a l'MVP.
4: L'MVP de la jornada.

0: Doncs arriba el moment més esperat de la setmana, del programa, que és decidir qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
1: Jo no.
2: Bueno, doncs...
0: No tens clar, Gemma, o què?
1: No.
2: Doncs ja per descarte em toca a mi.
0: Correcte, sí. No hi ha més.
2: A veure, penso que una de les opcions hauria de ser pel Club Ciclista Palafolls amb Edu Pérez, que va fer una espectacular tercera posició a la Master 50, però no sé com tenim els estatuts de l'MVP, no sé si permeten donar un MVP a un equip que no guanya o amb una posició, a una tercera posició. És una competició individual, no sé si podria servir també.
0: Sí.
2: I bueno, hem estat 20 minuts ben llargs parlant també amb dos campions d'Espanya de futsal, o sigui que també tenen una claríssima opció de ser MVPs d'aquesta jornada.
1: Sí.
2: Llavors, no sé què en penseu vosaltres.
0: Jo estic veient que m'esteu deixant la papaleta a mi. No t'has mullat gaire, eh?
2: Jo he donat 3 vots. I també cal dir que en Mario va marcar 3 a la final.
0: 12 en total del torneig, que va acabar pitxitxi del torneig.
2: Tot un golejador, eh? Així que no sé com ho veieu vosaltres.
1: Jo, bueno, donar l'enhorabona que no ho he dit al senyor A. Suposo que estaràs molt content, Oriol.
0: Sí, tant.
1: Però sí, jo donaria l'MVP al Mario, també al Marc, però al final el Mario va marcar 3 gols a una final i va ser el pitxitx del torneig. Llavors, el meu vot és cap a ell, cap al Mario.
0: Doncs, premi MVP de la jornada, minut a minut, Mario Jiménez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 569. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. Allà, a l'apartat de podcast, trobareu tots els programes de la temporada. I si no us va bé la web, també podeu descarregar-vos l'aplicació de l'Spotify i buscar allà Ràdio Palafolls minut a minut. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Bona setmana, companys.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats aquest dissabte. La programació començarà a les 9 i quart amb un esmorzar comunitari i es distribuiran en 3 espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Ax i la gespa del Casal d'Avis.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui, n'hi ha d'altres, i les avancem en titulars abans de començar l'informatiu. Palafolls reprèn la campanya anual per combatre el mosquit tigre. L'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris d'aquest insecte, començant amb l'aplicació de l'herbicides als embornals, on s'acumula més aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, l'Ajuntament ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar focus a la via pública.

Avui també en clau comarcal parlarem de Tordera, perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, l'estratègia del Pla 50.000 suma 110 nous pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. També marxarem cap a Blanes, on 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolliga't en marxa. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes, fet que va provocar que s'exhaurissin les samarretes de l'edició. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i també a les seves famílies.

I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas celebrem la victòria del primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís perquè pujarà a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Parets en un contundent 8-1 amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb els triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A a Salou. Tot i això, aquests no seran els únics resultats que també repassarem avui. Parlarem de futbol i també de futbol de bàsquet. I pel que fa temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però cap a última hora les clarianes guanyaran protagonisme. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs cada cop més irregulars, vents fluixos, força 1 a 2 de component entre el sud i l'oest. Mar en estat de marejol amb lleugera mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes en conjunt es mantindran sense canvis importants i aniran dels 18 als 22 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs acompanyats de temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que pugen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 i ho fem parlant del Cuida't perquè Palafolls celebra la cinquena edició d'aquesta activitat dissabte amb una jornada plena d'actes. Aquest dissabte 23 de maig retorna el Cuida't a Palafolls, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi i que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament amb col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives per totes les edats. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com també una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals del municipi. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca on s'incluiran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. La zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. A 11:15 tindrà lloc una masterclass de zumba familiar i de 11:45 fins a 13:45 es farà l'activitat Mindful Movement Woman. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats de la zona C cal que els participants portin la seva la pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes. Parlem ara de medi ambient perquè s'ha reprès la campanya anual per combatre el mosquit tigre. La regidoria de medi ambient de l'Ajuntament va activar el passat dimecres el dispositiu anual de control del mosquit tigre. L'objectiu d'aquesta estratègia és minimitzar les molèsties que causa aquest insecte invasor i, sobretot, reduir els riscos sanitaris perquè el mosquit tigre pot actuar com a transmissor de diverses malalties víriques. Les primeres intervencions s'han concentrat en els embornals del municipi on s'ha identificat una major probabilitat d'acumulació d'aigua. En aquest punts s'ha aplicat un producte larvicida que actua directament sobre les fases aquàtiques del mosquit, impedint que les larves arribin a l'estat adult. Com que l'efectivitat d'aquests tractaments és de 6 setmanes, el consistori té previst realitzar repeticions periòdiques del procés fins que l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures aturin naturalment el cicle biològic de l'insecte. Tot i les actuacions municipals, l'Ajuntament subratlla que el paper dels veïns i veïnes és fonamental per l'èxit de la campanya. Es calcula que el 80% dels punts on el mosquit tigre reprodueix es troben dins de propietats privades, com ara patis, terrasses o jardins. És per això que recomana seguir unes pautes bàsiques de prevenció, entre les quals hi ha buidar o capgirar qualsevol recipient que pugui acumular aigua, cobrir amb tela mosquitera fina aquells dipòsits que no es puguin buidar, mantenir nets els canals de les teulades i els desguassos de les terrasses i tractar l'aigua de les piscines correctament. D'altra banda, es continua fomentant l'ús de l'app Mosquito Alert. Aquesta eina de ciència ciutadana permet a qualsevol
qualsevol persona notificar la presència de mosquits o punts de cria a la via pública. Aquesta informació és de gran utilitat perquè els serveis municipals i els experts puguin dirigir les seves actuacions a les zones més afectades del nostre municipi. Obrim ara la plana comarcal perquè la Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. El parc públic d'habitatge de Tordera sumarà una injecció important de recursos de forma gairebé immediata. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat oficialment la compra de 42 habitatges al municipi, una operació que s'ha tancat amb la societat Immocaixa, filial de CaixaBank. Aquesta actuació a Tordera s'emmarca en una operació d'abast nacional que inclou un total de 1.094 habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters distribuïts en 14 municipis catalans. La inversió pública total frega els 90 milions d'euros. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat aquesta compra com una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d'habitatge. Segons el govern, l'adquisició directa de blocs ja construïts permet disposar de pisos de lloguer social de manera molt més àgil que si s'haguessin de planificar i construir des de zero. Segons han informat des del govern, aquest moviment és un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000, l'estratègia de la Generalitat, que té com a objectiu final garantir que el 15% del parc immobiliari de Catalunya sigui de titularitat pública. Dins d'aquest lot d'adquisicions, la comarca del Maresme ha estat beneficiada per partida doble per l'estratègia de rescat d'habitatges de l'Incasòl. A banda dels 42 pisos de Tordera, la Generalitat també ha adquirit un bloc de 68 habitatges a Mataró. Amb aquestes xifres, el Maresme suma un total de 110 nous pisos públics que passaran a gestionar-se sota el règim de lloguer assequible per atendre les necessitats residencials de tota la nostra zona. I parlem ara de solidaritat, però a Blanes, perquè 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolligat en marxa. Blanes ha tornat a demostrar el seu esperit solidari aquest diumenge amb la celebració de la 12a edició de la marxa Oncolligat en marxa. L'esdeveniment ha estat un èxit absolut i ha aconseguit un rècord de participació amb 1.300 persones, superant les 800 inscripcions que l'organització havia previst inicialment. L'organització a càrrec d'Oncolliga Blanes, amb el suport de l'Ajuntament i el grup Fundistes Blanes, ha destacat que tots els diners recaptats es destinaran al finançament dels serveis que Oncolliga Girona ofereix a través de la seva delegació blanenca per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. Cada participant va col·laborar amb un donatiu de 10 euros. A causa de l'èxit de la convocatòria, les samarretes de color verd escollides per aquest 2026 es van exaurir. Molts dels participants van sumar-se a la marxa utilitzant les samarretes grogues de l'edició anterior. L'esdeveniment també va comptar amb la col·laboració activa d'un grup d'alumnes de secundària del Col·legi Cor de Maria, que van realitza tasques de suport logístic com a part del seu servei comunitari. I és moment ara de parlar d'esports, i és que estem d'enhorabona perquè el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís ha pujat a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Aquest cap de setmana el primer equip del club de futbol sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a la tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats als gols també de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel club, el cadet B s'ha imposat a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B ha sumat els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A ha patit una derrota contundent 8-2 a la seva visita al Salou. En futbol 11 ha estat una jornada de contrastos pel CD Palafolls. La gran notícia positiva ha estat la contundent victòria del cadet A, que es va imposar a domicili a l'Anglès per un clar 1-7. Per contra, el primer equip de tercera catalana no va poder puntuar en el seu desplaçament al Cristinenc, on va encaixar una derrota 4-0. A les altres categories, la sort tampoc va acompanyar el club. L'Alavi A va caure derrotat 9-4 la seva visita al quart, mentre que el CD Palafolls B, de quarta catalana, va patir una dura derrota a casa contra el Lloret per 3-13. En bàsquet va ser una jornada de resultats contrastats pel Palafolls, on la cara i la creu es van repartir entre els diferents equips de l'entitat. La millor notícia ha estat la victòria del Sènior B a tercera territorial masculina, que es va imposar a la pista del Begur amb un marcador final de 50-59.
En canvi, el sènior A no va poder sumar en la seva visita al Lloret, on va caure derrotat per 86 a 70 en un partit de la mateixa categoria. Finalment, el júnior masculí de promoció va patir una jornada difícil a Palamós, tancant el seu compromís amb una clara derrota 94 a 50.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir un home per robar diversos aparells electrònics del Centre Cultural de Malgrat de Mar. Aquell dilluns a la mitjanit, sobre els vols de les 11, almenys dos desconeguts van intentar entrar per la porta del darrere al Centre Cultural de Malgrat. En veure que no podien entrar, van forçar l'entrada principal del carrer del Carme. Els sospitosos van sostreure de l'equipament un portàtil, una tauleta i una taula de control de llums i un comandament a distància. La policia va aconseguir detenir un dels lladres veí de Mataró que compta amb nombrosos antecedents. A la vegada van recuperar el portàtil i el comandament a distància. La resta d'objectes robats no s'havien recuperat en el moment de la notícia. El robatori va obligar el grup La Magnòlia a adaptar la seva representació del cap de setmana. Van haver de fer l'obra prevista amb focus analògics perquè el robatori de la taula de llums obligava a canviar el sistema d'il·luminació. El 2021 comentàvem que Novartis ampliaria la planta de Palafolls després de tancar la de les Franqueses. Sandoz, la divisió de genèrics i biosimilars de la farmacèutica Novartis, va tancar aquells 3 anys la planta que tenia a les Franqueses del Vallès, on hi treballaven 170 persones. Aquesta decisió anava acompanyada d'un altre moviment empresarial, perquè la companyia va anunciar que invertiria 50 milions d'euros en l'ampliació de la planta de Palafolls, al polígon d'en Puigverd, que es preveia que estigués operativa l'any 2025, i on també es preveia la creació de 63 llocs de treball. Segons va afirmar l'empresa en un comunicat, la producció d'amoxicil·lina mitjançant síntesi química pararia perquè es tractava d'una tecnologia menys competitiva respecte a la que es preveia utilitzar en futurs projectes.

I finalment, el 2016 van recollir 20 quilos de residus de les platges de Blanes. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes, el CEAP, amb suport de l'Ajuntament i l'Associació Mediambiental Segulla, va recollir 20 quilos de residus de la platja de Sabanell i a la Punta de la Tordera. Tot i que la jornada no acompanyava l'acció de neteja del litoral, va mobilitzar aquell dissabte 28 voluntaris, 9 dels quals eren menors d'edat. La major part del material recopilat a la sorra van ser plàstics i van trobar més burilles que vidres.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural ens acosta aquest mateix dilluns. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull convidar a un taller de fotografia que organitza AFIC Blanes aquest cap de setmana, en concret dissabte, al MIT a partir de

0: I ara és moment, com sempre, de connectar amb en Quim Serrà per saber quina és la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i, per tant, les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, quins han estat els titulars més destacats. Palafolls celebra la 5a edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. La iniciativa, organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable, oferirà activitats gratuïtes i inclusives per totes les edats el pròxim 23 de maig. La programació començarà a les 9 amb un esmorzar comunitari i es distribuirà en tres espais: la pista del Palauet, la plaça de les Valls d'Acs i la gespa del Casal d'Avis. I l'Ajuntament ha activat el dispositiu per minimitzar les molèsties i els riscos sanitaris del mosquit tigre, començant amb l'aplicació de larvicides als embornals on s'acumula aigua. Atès que el 80% dels punts de cria són en espais privats, el consistori ha recordat pautes com buidar recipients o utilitzar l'app Mosquito Alert per notificar de focus a la via pública. També hem parlat d'altres qüestions en clau comarcal. La Generalitat ha comprat 42 pisos a Tordera per ampliar el parc de lloguer social. L'Incasòl ha aprovat l'adquisició directa d'un bloc de 42 habitatges a la societat Immocaixa, una operació de 90 milions d'euros a nivell nacional per agilitzar el parc públic. Al Maresme, aquesta estratègia suma 110 pisos de lloguer assequible repartits entre el bloc de Tordera i un altre de 68 habitatges a Mataró. I 1.300 persones han participat a la 12a marxa Oncolliga't en marxa de Blanes. L'esdeveniment solidari ha estat un èxit absolut, batent rècords i superant les 800 inscripcions previstes. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis que Oncolliga Girona ofereix a la zona per donar suport als malalts de càncer i les seves famílies. I també hem parlat d'esport.

0: Nosaltres hem destacat el partit que va fer el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís perquè l'ha permès pujar a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. El conjunt local s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Parets per un contundent 8-1, amb destacats doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas. La jornada del club també es va completar amb triomfs del cadet B i del juvenil B i una derrota del juvenil A, Salou. Fins aquí l'informatiu d'aquest 18 de maig del 2025. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes les notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, el web és www.radiopalafolls.cat i estem a Facebook, a Instagram, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà, com sempre, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
12: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
12: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7 FM.

0: benvinguts a un nou Col·lectius en Xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
1: Molt bé, Manel.
0: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que, a més, és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall,
1: però
0: és important.
1: Però són les que van bé.
0: Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho dia de potser no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja. Sí. Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI, que jo d'això tinc alguna teoria,
1: jo
0: però
1: a veure si
0: el nostre convidat ens la reafirma, i també quin vincle hi ha entre les folklòriques i la construcció també d'identitats i de referents. Vinga. Per tant, crec que avui tenim feina, i em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja, perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja no pas de la cara A.
1: La cara A és la d'artista?
0: Sí, la d'artista.
1: La cara B és la de personatge.
0: Exacte, i la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més.
1: Té suquillo,
0: sí,
1: no? Aquí.
0: Va, doncs, si et sembla, avui al Col·lectius en Xarxa, Isabel Pantoja.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert,
1: sí,
0: al Palau
1: clar.
0: Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
1: Embelesa, no?
0: Totalment. O sigui, jo crec que una persona treta de context la poses allà i flipa.
1: I cau a
0: de veritat, és a dir, cau.
1: Potser sí,
0: perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show, de veritat, eh? O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
1: Molt repertori.
0: Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
1: I és d'aquelles encara que canta amb el micro
0: total,
1: molt lluny,
0: i a més,
1: que això té molt de mèrit.

L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació.

0: informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
2: Aquest programa és una repetició.

El segle XX no pot entendre's sense la Revolució Russa i aquesta sense el paper capdalt de tres personatges que han passat a la història pel seu protagonisme: Lenin, Stalin i Trotsky. Així tot, Lev Trotsky va gaudir poc temps l'èxit revolucionari, ja que les desavinences amb l'ordre establert a la Unió Soviètica amb Stalin van fer que acabés abandonant el país i morís assassinat. I el seu butxí va ser ni més ni menys que un català, Ramon Mercader. Fill d'una família acomodada, Ramon va viure una infància turbulenta quan la seva família va caure en desgràcia. La seva mare, Caritat Mercader, va polititzar-se fortament cap als anys 20 i 30 del segle XX i el seu fill Ramon va seguir un camí similar. Al final, durant la Guerra Civil, Ramon Mercader va esdevenir un agent soviètic que va tenir un protagonisme destacat en la mort de Trotsky, esdevenint heroi de la Unió Soviètica. Avui volem conèixer de primera mà qui era Ramon Mercader i com va arribar a convertir-se en l'assassí del Piolet. Era un estalinista de socarrel? O bé van ser els esdeveniments els que van acabar conduint un jove polititzat a matar Trotsky? Aquestes preguntes i moltes més les respondrem al programa d'avui. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana parlarem de Ramon Mercader, l'home del Piolet. Ho farem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Avui ho farem amb l'Oliver Vergés. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Per què a Stalin no li agradava a Trotsky?
1: Doncs jo, més que intentar respondre la pregunta, el que faré és respondre d'una manera que és com ens ho feien a batxillerat, que és potser el que haurà sentit la majoria dels nostres oients, i en tot cas al llarg del programa d'avui intentarem resoldre aquesta qüestió. A nosaltres sempre se'ns va explicar que Trotsky i Stalin tenien dues maneres d'entendre la revolució d'una manera diferent, que Stalin el que volia fer era primer de tot consolidar la revolució a l'interior del país i després, en tot cas, ja s'estendria aquesta més enllà dels límits de Rússia. En canvi, Trotsky tenia una visió molt més internacionalista, que el que pretenia era fer la revolució primer a tot arreu i després ja s'aniria consolidant tant a Rússia com en els altres llocs on es fes. Avui, doncs, tindrem ocasió de comentar una mica aquestes desavinences i de veure una mica, sobretot, el tràgic final d'un d'aquests dos personatges.
0: Molt bé, i com deies, avui tindrem ocasió de parlar d'aquest tema. Avui teníem nosaltres tenim l'Eduard Puigventós, doctor en Història Contemporània i autor de diverses publicacions relacionades amb la història contemporània de Catalunya, entre les quals podríem destacar Ramon Mercader, l'home del Piolet, de l'editorial Ara Llibres. Eduard, benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Ramon Mercader va matar Trotsky per convenciment o perquè complia ordres que ell no qüestionava?
2: Les dues coses. El va matar perquè creia que estava fent diguéssim, el seu gra de sorra, la seva contribució a la revolució mundial. Trotsky era un traïdor i, per tant, eliminant-lo hi guanyava tothom, diguéssim. Però alhora, clar, ell responia dels seus superiors jeràrquics i els seus superiors jeràrquics responien directament de Beria, mà dreta de Stalin, i, per tant, en última instància, del mateix Stalin.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, com sempre ens agrada situar els nostres oients en context. Avui parlarem molt de Ramon Mercader, també de la seva família. Què en sabem dels orígens de la família de Ramon Mercader?
1: Ell venia d'una família, diguéssim, ben establerta, benestant, el que havia caigut en desgràcia, com heu dit abans, no? Que havia vingut a menys. Els Mercader tenien un parell de fàbriques, la més important sobretot a Badalona, que havia creat, diguéssim, l'avi del Ramon, un indústria tèxtil bastant potent. La mare, per contra, venia d'una família benestant provinent de Cuba. La mare era nascuda a Cuba, el seu pare havia estat un diplomàtic a l'illa, i tot tant un com l'altre, diguéssim, que havien tingut una molt bona educació, no? I aleshores ells s'estableixen a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i allà doncs tenen els seus fills, que en principi doncs els primers anys de la seva vida són fantàstics, perquè òbviament tenen una bona educació, poden anar de vacances, practiquen els idiomes, s'hi fan equitació, o sigui, realment són una gent que els hi van molt bé les coses, menys quan arriba el moment doncs que el germà gran del pare del Ramon, en Pau, fa fallida, diguéssim, no porta gens bé la fàbrica fa fallida, ell fuig a l'Argentina i serà doncs el pare del Ramon que haurà de canviar d'ofici, la família no pot portar una família tan, una vida tan dissipada, i van a viure doncs al carrer Ample en una altra zona de la ciutat.
2: Molt bé, i tenint en compte que Ramon Mercader va ser un personatge que sembla molt polititzat, sembla que des dels orígens ja hauria d'haver tingut una formació vinculada ja en algun tipus d'opció política clara. Realment la família tenia alguna opció política que mostrés molt públicament?
1: No, jo crec que la veritat no, una família burgesa, per tant, des d'un punt de vista potser més aviat dretà, òbviament, el seu pare em sembla que havia estat membre del Sometent, però a banda d'això, diguéssim, no és que tinguessin una adscripció política clara. El que sí que diu, em sembla que és el seu germà Lluís, que és el petit, diguéssim, que el pare havia estat una temporada, si més no, als anys 30, membre d'Estat Català, o proper a les tesis nacionalistes, però en realitat la família vivia pels negocis i amb la seva vida convencional, podríem dir.
0: Molt bé, com hem dit, hi ha una certa comoditat de la família, però tot i així arriba un moment que la mare comença a abandonar aquesta comoditat i fins i tot se la troben a cercles anarquistes en temps del pistolerisme a Barcelona.
1: La cosa està en que la mare tenia un caràcter molt rebel, no? Era una persona amb una personalitat fortíssima, i per tant això ho canalitzava mentre les coses anaven bé, doncs fent equitació, fent viatges, pintant, no? També es diu que a més va pintar fins pràcticament al final de la seva vida. Però arriba un moment en què les coses es torcen. El seu marit no té els ingressos que tenia abans, es va fer de tenedor de llibres, va portar comptabilitat, i ells es troben que de cop i volta canvien de Sant Gervasi per Ciutat amb ella. Aquesta personalitat rebel farà que comenci a entrar en contacte amb allò que se'n va dir la Barcelona canalla, la Barcelona del paral·lel, de les nits, i ella entra en contacte amb grups anarquistes, no? Amb personatges d'aquests baixos fons, podríem dir. Fins al punt de que es diu doncs que si ell havia ajudat aquests elements anarquistes a posar bombes a les pròpies fàbriques familiars, si havia pres contacte amb l'heroïna, sent segurament una de les primeres toxicòmanes, podríem dir, d'aquesta droga a Catalunya, que això portarà a més unes males relacions cada cop més espatllades amb la família i sobretot amb el seu marit, a que marit i germans l'acabin tancant en un psiquiàtric. Hi ha qui diu per desintoxicar-se, i hi ha qui diu el contrari, que serà justament en el psiquiàtric, amb tots els tractaments que es feien, que es duien abans, d'electroxocs, dutxes fredes i tot tipus de drogues, doncs que allà serà quan ella s'enganxarà a les drogues.
2: Ens has comentat que hi ha un moment determinat que Narcís Mercader canvia una mica la seva situació, el patriarca familiar, i a partir d'aquí comença una mica el declivi econòmic que suposa la transformació, un canvi de situació a la família. Com va anar tot plegat?
1: El Narcís, que era l'avi, diguéssim, es va morir a finals del 19, i serà el fill gran, el Joan, qui portarà la família, mentre que el Pau treballava pel seu germà, diguéssim. Però, per una sèrie de circumstàncies, el germà és allò de la figura de l'hereu escampa, no? Ell rep la fàbrica, però no porta bé els comptes. I arriba un moment en què aquesta fàbrica fa fallida, es veu obligada a tancar, on està, de fet, se l'acaba venent la de Badalona, si més no, la fàbrica Ots, i ell, doncs, fuig. I es trobarà, diguéssim, el germà petit, el pare del Ramon, el Pau, parlar malament amb el cul a l'aire, i va haver de buscar-se la vida, doncs, d'alguna altra manera.
0: en aquesta situació de declivi econòmic de la família, un canvi de vida, Caritat Mercader, trobant-se una propietat seva a Alacant, viu un episodi que li canvia la vida enamorant-se d'un aviador. Què ens pots explicar d'aquest
1: Això
0: episodi?
1: Això és una cosa que va publicar el Gregorio Luri en base a diferents informacions al diari Ara, que ell mateix després doncs va acabar desmentint, no? Ell, moltes vegades seguim fils diferents, no? Sí. Que a vegades ens acaben portant a atzucacs. En aquest cas semblava que un aviador francès que havia aterrat a Alacant doncs podia ser un personatge relacionat amb la Caritat. Al final sembla que no. La Caritat sí que ens diuen que tenia el seu padrí havia estat un aviador francès, un creu de ferro, per tant algú proper el que posteriorment acaba sent doncs el feixisme francès, però que ell havia sobrevolat Barcelona amb aquest padrí seu, però en tot cas no és la mateixa persona que atribuïm a Alacant, i molt menys que s'enamorés. Ell es va enamorar d'altres personatges, però un cop ja a França, podríem dir, i havia tingut sí una aventura amb algú de per aquí, que de fet és el pare del seu fill petit.
2: Molt bé, ens has comentat també que un moment determinat és un moment molt important de la vida de la Caritat, és quan topa amb el rebuig familiar i amb el seu ingrés al psiquiàtric. De fet, molt sovint algunes informacions atribueixen que primer va ser l'enamorament amb aquest suposat pilot, que ja ens has descartat que es produeix, i que això li generava doncs, després un rebuig familiar. Al final, doncs, l'ingrés al psiquiàtric va venir una mica per tota aquesta situació de complicada
1: d'aquests
2: anys.
1: Sí, d'enfrontaments familiars, inestabilitat, desestructuració, els seus contactes i sobretot suposo la voluntat d'allunyar-la de tot aquest món que és com si l'estigués corrompent, no? Des de l'òptica, i ella òbviament doncs va associar la figura familiar i sobretot el seu marit amb la figura de, podríem dir, del pèrfid burgès, no? El burgès dolent. A més aquí també s'hi expliquen doncs que si el seu marit la duia a bordells per veure com tenien relació les prostitutes amb d'altres clients per fer-li entrar com un desig sexual, vull dir, aquí s'hi barregen
2: quins panorames,
1: jo crec que això no acaba de ser així, perquè els fills després en parlen molt bé del pare, sí. No? Però sí que és cert que aquí s'hi barregen tot un seguit de coses que no saps ben bé
2: què és difícil destriar el gra de la palla.
1: Exacte. Però en tot cas ella va quedar molt enfantada amb la família Mercader i amb la família del Río, també.

0: Molt bé, continuem amb la intensa vida de Caritat Mercader. Què fa quan surt del psiquiàtric?
1: Ella doncs fuig a França, però fuig a França en portar-se'n els seus fills, no? I sembla ser que allà doncs, té una participació en diferents vagues, coneix un home, es munta també, diguéssim, que se'n va a una granja i s'emporta els fills amb ell, però allà continua tenint problemes de drogadicció i hi ha temporades que no es cuida massa bé de les criatures, de manera que el marit, el Pau, acaba anant i se n'emporta a tres, però els dos grans, el Jorge i el Ramon, decideixen que ells es volen quedar a França. Mentre la seva mare opta en aquest cas per una via de politització realment ja amb tots els ets i els uts, perquè fins aleshores l'anarquisme s'havia sentit atreta però no hi tenia participació directa, sí que a França primer es diu que amb les FIO, que és la, diguéssim, el Partit Socialista, després amb el Partit Comunista, sí que ella se sent realment atreta. El que ens diuen els estudis més recents és que ella troba en el comunisme la fe, les respostes que no havia aconseguit trobar amb la religió catòlica, doncs que ella havia anat professant. Un dogma, podríem dir, que substitueix un altre dogma, i que és el comunisme el que fa que ella remunti d'aquesta situació personal tan desesperada. Mentrestant, això, el Ramon i el Jorge ens es queden a estudiar hostaleria a Tolosa, i mentre que els altres doncs tornaran aquí, però en canvi la Montserrat també decidirà tornar amb la seva mare a França, i de fet ja s'hi quedarà, no?
2: Una vida molt turbulenta, no?, pel que estem veient.
1: Sí.
2: Aquests inicis de vinculació ja de molta més afinitat cap al marxisme, només els trobem amb la mare, o segurament els fills ja en aquestes dates, sobretot Ramon, que ens has dit que també estava per allà a Tolosa, es podria ja començar a polititzar molt més?
1: Per influència o per absència, no sé, això aquí no t'ho sé dir ben bé, sí que és cert que els fills acaben tots polititzats,
2: sí,
1: i tots dintre el comunisme.

0: La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
2: Molt bé, doncs ara sí, ens centrem més en la figura del nostre protagonista d'avui, de Ramon Mercader. Encara seguim amb aquesta època a França. Ell, a Tolosa, a què es dedica?
3: Ell està en una escola d'hostaleria, senzillament. Cosa que li servirà sobretot després, perquè amb els modals que ja tenia, amb les idiomes que sabia i amb la formació rebuda, quan arriba, quan torna, diguéssim, a Catalunya, el contracten al Ritz, no? Perquè té totes aquestes qualitats, i això li servirà de tapadora, doncs, per la seva activitat política més aviat soterrada, doncs, que anirà produint, anirà tenint aquells anys.
4: Molt bé, i arriba el moment ja que el tenim ja a Barcelona, treballant al Ritz, que també és una cosa força curiosa.
2: Sí, és una més d'aquesta família.
4: Del personatge i de la família, no? Perquè realment quan estàvem tant preparant el programa com començant a indagar una mica sobre la figura de Ramon, no ens esperàvem, no sé, no me l'imaginava, sincerament, treballant pas en el Ritz. Sigui com sigui, quan es proclama la Segona República, ell està a Espanya, i què en sabem de la militància política durant els seus anys de la República?
3: Hem de pensar que el Partit Comunista, pròpiament dit, és un grupuscle. Són pocs, són desenes, en tot cas, com a molt, estiren llargs pocs centenars de membres, de militants. Ell forma part d'una mena de cèdula clandestina, podríem dir, que es troben en un bar al carrer Guifré, que es fan passar per una penya cultural i artística Miguel Cervantes, però en realitat són 14 o 15 joves ben polititzats que ho aprofiten, doncs, per preparar la seva acció política, no? Ell sé que aquells anys vol entrar a l'exèrcit, sempre té una voluntat de militarització, però que justament per la seva militància, ens diu el seu germà, ens diuen algunes fonts, doncs, que no se li permet. Ell hi va inclús abans que li toqui per edat, i ho supleix amb aquesta militància. Es diu que no s'hi participa en els fets d'octubre, és una cosa que no acaba de quedar gaire clara, però en tot cas sí que hi ha un moment determinant, que és que l'any 35 ell és detingut amb tots els membres d'aquesta penya recreativa i cultural, i serà tancat a la presó. Se l'enviaran al País Valencià. En la fitxa ja diu que se'l deté per activitat comunista, allà ja queda constància pròpiament dita, i això no ens farà que encara tingui una radicalització encara més gran. Sortirà de la presó amb la llei d'amnistia després de les eleccions del Front Popular del 36, i l'1 de març, les eleccions són al febrer, l'1 de març ja el trobem en la manifestació de rebuda de companys i de tots els empresonats dels fets d'octubre. Aquests anys, aquests mesos abans de la Guerra Civil, és un dels organitzadors de l'Olimpiada Popular de Barcelona, en contraprestació a la que s'havia de fer a Berlín. A més, apareix a la premsa, que ell és un dels responsables. Es diu que, a més, doncs, si fos professor de català, si tenia aquesta activitat ja més oberta, i de fet, en aquella època justament és també quan la seva mare torna de França, i també trobem unes fotos que està fent de secretària de les Olimpíades Populars. O sigui, els Mercader, que s'havien quedat separats, ara es tornen a unir.
2: Sí, és màgic. Hem comentat que va començar militant en una penya cultural, Miguel de Cervantes.
3: Com a tapadora, clar.
2: Com a tapadora. Sí. Més endavant, amb l'aparició de diferents partits comunistes, que després, més endavant, durant el 36, formarien el PSUC, ell ja va participar d'aquests primers partits?
3: Exacte, ell és un dels membres del Partit Comunista de Catalunya, que diguéssim és la branca del pròpiament dita del Partit Comunista Espanyol, no? La branca estalinista ortodoxa més dura, seguidora dels 21 punts de la Internacional Comunista, de la línia soviètica oficial, podríem dir.
2: I una persona, com dèiem, tan polititzada com el Ramon, ja estem situats de ple a l'any 36, com va viure ell l'alçament feixista del 18 de juliol i aquest inici de la Guerra Civil a l'Estat espanyol?
3: Ell, diguéssim, va combatre els militars. Ell està a Barcelona, va amb la seva xicota, l'Helena Enberg, que és un altre personatge d'aquests fascinants. Ell va combatre els militars a Sarrià, i aquí que també té un paper destacat és la mare, que ella combat els militars però a capitania, a primera línia. Hi ha fotografies que surt ella, i ella és la que diuen que agafa i no permet que s'assassini o que es mati ella mateix el general Godet, sinó que el general Godet, ella es diu que és la que permet que

0: se'l jutgi i que se'l porti davant de companys.
1: Està a totes bandes, o sigui, no?
0: Allà,
1: està tot arreu.
0: Allà es guanya el sobrenom de la passionària catalana, no? De...
2: Jo, ara ja que has introduït el tema de la xicota de Ramon Mercader...
1: La mare li està traient protagonisme al seu fill, eh?
2: La mare està traient protagonisme al fill, però ara que has obert el tema aquest de la xicota, també explica'ns una mica qui és aquesta noia, que de fet no, potser no teníem previst del tot de parlar-ne, però penso que ja que estem parlant de tot l'entorn familiar, dona de si.
0: L'Helena Invert és navarresa, és una noia que a més hi ha les descripcions més àmplies, podríem dir les fa la Teresa Pàmies en les seves diferents obres, que es diu que és una militant d'aquestes convençudes, enèrgica, que va al front, que després decideix tornar quan les coses no van bé, que és la líder del seu radi, que a més es guanya alhora el respecte d'una part i l'animadversió d'una altra, no? Per la seva... però alhora també és una d'aquestes persones entregada totalment a la causa. Diuen que el seu avi havia estat un dels revolucionaris de la Comuna de París de 1871 i que ella doncs és hereva de tota aquesta tradició.
2: Estaven en gens.
0: És una noia que també serà la mà dreta de la caritat, l'acompanyarà a Mèxic l'any 36 a buscar armes per la República. No tinc clar, això el Gregori Lurius ho sabria dir, si acaba treballant pels soviètics o no, però sí que en tot cas acaba marxant a l'exili, acaba estant a la Unió Soviètica, visquent amb el germà del Ramon, i morirà allà doncs d'una tuberculosi.

0: Doncs comencem amb una part més política del programa. Deixem aquesta veritable confluència familiar, que això sí que és una veritable confluència ara que està tan de moda la paraula, per parlar dels aspectes doncs, més polítics de la relació de Ramon Mercader diguéssim, els interessos estalinistes. Com i quan comença aquesta relació de Ramon Mercader amb l'NKVD? I què és l'NKVD?
1: L'NKVD, diguéssim, és el comissariat del poble d'afers interns, si no recordo malament, en el seu acrònim, tot i que d'afers interns sí, no? Perquè són els responsables de tot el sistema de detencions i de sistema concentracionari soviètic, però alhora té unes ramificacions exteriors, també, no? Hi ha l'INO, que és el departament, diguéssim, d'operacions especials, i després hi ha les, que és el responsable de la residenciatura, o sigui, les delegacions oficials, i alhora de tots aquests que no són oficials i que, per tant, sí que treballen i fan d'espies i fan de sabotejadors o el que faci falta, però oficialment no són reconeguts ni estan escrits a cap d'aquestes delegacions. És, diguéssim, el braç armat de la policia política, no? La policia secreta.
0: Seria, o sigui, el que després s'ha conegut el com KGB. El KGB.
1: Exacte. Va. Era la GPU, va passar per NKVD o GPU, ha tingut MK, no sé, o sigui, ha tingut 50.000. Exacte. El que va sent el famós KGB. No podem entendre l'entrega total, no només del Ramon Mercader, sinó de molts altres militants comunistes, o el per què es produeix aquesta radicalització, si no entenem que estem en un context de guerra civil, que estem en un context de prestigi internacional de la URSS, que la Unió Soviètica és l'únic estat que, amb diners o no pel mig, allò del famós or de Moscou, però és l'únic estat, juntament amb Mèxic, que ajuden a la República Espanyola, amb una operació propagandística molt hàbil. Els primers que arriba és un vaixell carregat de queviures, el famós Zirianin. Apareixen grups d'amics de la Unió Soviètica a molts llocs, el Partit Comunista creix molt. A més, el Partit Comunista és allò de primer s'ha de guanyar la guerra, després ja farem la revolució, s'ha d'enfortir l'estat, s'ha de resistir. Per tant, diguéssim, hi ha un context de prestigi. Els anys anteriors, i ara fa poc han sortit tot de llibres que parlen justament d'això, personatges tan estranys dintre aquest món, com podrien ser el Josep Pla, l'Eugeni Xammà, l'Àngel Pestanya, hi ha tot de gent que no són comunistes, que ells van a la Unió Soviètica i parlen d'allò que han vist, no? I la transformació i del procés. A més, estem en un món de la Gran Depressió, el capitalisme sembla que estigui fent aigües, en canvi la Unió Soviètica, després ja es va saber que hi havia tot de coses, però a l'època semblava que allò se n'estaven sortint, i per tant hi ha un context de prestigi internacional que afecta directament. A més, en un moment de guerra, que és el moment de les més grans heroïcitats, però també de les més grans traïcions, el moment d'entrega absoluta a la causa, i per tant el comunisme es veu com una... té una àurea, no?, d'alguna cosa que realment funciona i que si has de contribuir, que s'està creant l'home nou soviètic i que qualsevol pot ajudar i pot contribuir. Dit això, recupero el fil.
0: Recuperem el fil.
1: Aquí s'ha d'entendre, per tant, doncs, que en Ramon Mercader, com a persona polititzada, entregada, quan se li demana que col·labori amb els serveis secrets soviètics, que no tenien una participació potser tan important com sempre s'ha volgut dir a casa nostra, però que el Boris Volodarsky, que és un autor rus afincat a Gran Bretanya, això ho ha anat treballant molt bé els últims anys, doncs que ell digui que sí. La seva gran contribució, si ell pot fer qualsevol cosa perquè la revolució triomfi, perquè la causa acabi tenint cert sentit, doncs s'hi ofereix. Aquí, òbviament, així, això us agradarà, qui el va reclutar és la seva mare.
0: Com no podia ser d'una altra manera.
2: A partir d'aquí, la biografia de Mercader sembla que esdevé una mica més confusa. Què se'n sap una mica dels seus anys de formació com a agent soviètic, sobretot aquests anys finals de la dècada dels 30 i principis del 40?
1: Ell desapareix la tardor hivern del 37-38, diguéssim. Ell desapareix, ell està al front del Guadarrama a Madrid, és quan li demana a sa mare, torna a Barcelona i de Barcelona desapareix, i no ens torna a aparèixer fins al juliol del 38. Hi ha qui postula, doncs, que havia estat enviat a la Unió Soviètica, havia estat entrenat, no hi ha temps material en tan pocs mesos, doncs, per fer tot aquest procés, però sí que òbviament ell, la seva funció inicial no era la de matar Trotsky, com també s'ha dit moltes vegades, no? Ell tenia una funció d'informació i contrainformació. A París era on hi havia la seu els principals grups trotskistes, però a més on hi havia la seu també els russos blancs, no? Els russos exiliats, i per tant no era estrany que tinguessin algú allà. Ella ens apareix com a Jacques Mornard. Jacques Mornard és teòricament un periodista belga, bon vivant, fill d'un diplomàtic, ben afincat, que li agraden els esports, li agrada el teatre, li agrada menjar bé, eh? Per tant, un paper que en Ramon Mercader, tot i que no l'hagi viscut plenament, sap de què va, no? Més un paio elegant, un paio sempre s'ha dit que és molt guapo i no sé què. Per tant, ell estava amb aquesta nova faceta. Allà hi havia de tenir lloc teòricament la fundació, el congrés fundacional del que havia de ser la Quarta Internacional Trotskista, oposada a la Tercera, controlada totalment des de Moscou. I allà hi envien alguns delegats de diferents països del món. Una de les persones que hi va és la Silvia Agelov, que és, sempre s'ha dit que havia estat secretària de Trotsky, no és així, no és així, però ella era l'enllaç del partit trotskista més gran que hi havia al món en aquells moments, que era el dels Estats Units d'Amèrica, encara que sembla una contradicció. I, per tant, la informació o la tasca d'en Ramon era només seduir-la per tal de treure la informació, fent-se passar per un personatge totalment desinteressat en la política, a mirar aviam què podia saber-ne i passar informació.
0: Ni cap novel·la podria igualar el paper de Ramon Mercader en aquests anys de la pre-segona guerra mundial, on s'està cuent tot aquest conflicte, sí, entre l'estalinisme, que vol arribar, doncs, a eliminar aquest, el seu màxim rival aleshores, no? Doncs bé, ara sí que començarem a parlar ja directament d'aquest paper que va tenir Ramon Mercader davant, doncs, l'assassinat de Lev Trotsky.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
0: Molt bé, doncs fins ara hem parlat de Ramon Mercader i de la seva família a bastament, i ara parlem de l'altre protagonista, que, bueno, no tindrà un final, diguéssim, feliç en el programa d'avui, que és Trotsky. Eduard, qui era Lev Trotsky?
1: Lev Trotsky era el fill d'una família jueva afincada a la zona, podríem dir, d'Ucraïna, que acaben, amb molt d'esforç, acaben convertint-se en uns petits propietaris rurals, podríem dir, i per tant poden oferir una formació al seu fill. El seu fill estudia a Odessa, a casa d'uns parents, i després acaba, teòricament havia d'entrar a la universitat, no? Però ell ja des de ben jove té una sèrie d'inquietuds, primer amb els Narodniki, que podrien ser els agraristes més individualistes, una tendència socialitzant, però que encara no estem parlant d'allò, sinó que el que fa, doncs, és muntar vagues estudiantils, intenta muntar una mena de grup obrer reivindicatiu, protesten pel preu de la biblioteca, coses vàries, però que què fa? Que això el poses, va a casa també d'un personatge que els forma, que els porta literatura prohibida, podríem dir, i allà criden l'atenció de l'Ohrana. L'Ohrana és la policia política tsarista, que els acaben enganxant a tots, i fan allò que fan molt bé els russos en tots els dissidents polítics, que és enviar-los a Sibèria, no? És a Sibèria on ell es casa amb la que seria la seva primera dona, la Sokolovskaya, que aquesta sí que ja era marxista, i en Trotsky, les seves memòries, el que acaba dient és que ell, no per la seva dona, sinó per la seva pròpia trajectòria, acaba fent-se marxista allà. Allà té dues criatures, però es munta una història molt rocambolesca també, que és que la seva dona, diguéssim, el fa passar com si estigués al llit, i allò que fa és fuig a través de l'estepa siberiana, una història també molt, molt estranya, perquè ell ha llegit que hi ha un grup que es diu Iskra, l'Espurna, que està a Londres, i que intenta portar la flama d'aquest marxisme de tots els exiliats que havien fundat el Partit Obrer Socialdemòcrata Rus, doncs, uns quants anys enrere. Aconsegueix passar a Àustria, allà l'ajuden els austríacs, i d'allà passar, doncs, directament a Londres, on s'acaba trobant amb el líder d'aquest grup, que es diu Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Allà coneix a Lenin, coneix la seva dona, la Krupskaya, coneix el Plekhanov, coneix la Clara Zetkin, el Martov, tot el grup dirigent del que després serà el bolxevisme, i uns quants dels menxevics. Allà realment fa el gran pas, no? És enviat també, doncs, a París, coneix la Natalia Sedova, la que seria la seva segona dona i que l'acompanyaria fins al final de la seva vida, i tots aquells anys comença a desenvolupar les seves teories polítiques pròpiament dites, la teoria de la revolució permanent el 1905, que és la que després en part l'acabarà enfrontant a Stalin. Ell participa en el soviet de Pretorat del 1905, ha d'exiliar-se, està uns quants anys voltant entre Suïssa, França, acaba passant per casa nostra, per Barcelona, l'envien als Estats Units, i no serà l'any 17, fins l'any 17, quan ja té les notícies de que hi ha una revolució en marxa, que torna a Pretorat i participa activament d'aquesta incipient revolució que acabarà convertint-se en la revolució d'octubre, no, de l'any 17, que acabarà portant els bolxevics al poder. No serà fins a aquest moment que ell es torna bolxevic, no?
2: I per què al final, ja saltant uns anys, uns quants anys més endavant, Stalin considera Trotsky, quan justament aquest ja està lluny de la Unió Soviètica, que podria ser un perill?
1: Trotsky és el que acaba muntant l'Exèrcit Roig. O sigui, ell és el que transforma la Guàrdia Roja, que són 30-40 mil homes, en un exèrcit de més de 2 milions d'homes. Si es guanya la Guerra Civil Russa, si es guanyen els elements contrarrevolucionaris creient, és per l'audàcia de Trotsky. Això li crea, òbviament, una aureola també doncs, molt, molt, molt important, fins al punt doncs, que quan Lenin, al cap d'uns anys, doncs, acabarà morint, creu que el personatge més ben preparat per succeir-lo és ell. Però Trotsky alhora és el teòric. Ell és un teòric. El tema de partit considera que és una cosa anodina, que no li interessa, que... I qui hi ha controlant el partit? Un tio no gaire brillant, però molt intel·ligent, molt viu, i que sap com manipular la gent, que és Stalin. A Stalin, Trotsky li fa nosa. I, per tant, fa un procés molt gradual, molt gradual, molt subtil, no? De, primer de tot li pren els càrrecs de responsabilitat, després el fa fora dels òrgans més importants del partit, després li pren els càrrecs menors, l'acaba expulsant del partit, després el desterrarà dintre la Unió Soviètica, el desterrarà o l'exiliarà fora de la Unió Soviètica, li prendrà la nacionalitat, no? I finalment, quan als anys 30 es produeixen els famosos processos de Moscou, en què es comença doncs, a purgar internament la majoria de la militància del partit i que acabarà amb tota la vella guàrdia bolxevic, queda l'últim pas. Un cop ja l'has demonitzat, l'has acusat de tot tipus de coses, quedarà l'últim pas, que seria condemnar-lo a mort en absència en tots aquests processos de Moscou, fent-lo responsable a tots els mals de la Unió Soviètica, i per tant l'únic que queda és assassinar-lo, no? Que és el que s'acabarà produint.
0: Abans de tot això, ho has comentat, Lenin creia que la millor persona per succeir-lo ell era Trotsky, però hi ha també molt de debat amb aquest tema. Hi ha qui creu que Lenin no va ser a Trotsky qui va anomenar, sinó que realment va ser a Stalin. Què hi ha de cert en tot això? Com...
1: Clar, aquí hi ha el que es considera el testament de Lenin, que no deixen de ser una mena de cartes, dues cartes, de fet, no? Una primera carta, després unes anotacions, però quan ell ja estava bastant malalt, on ell bàsicament diu: jo crec que la persona més ben preparada és Trotsky, però s'ha d'anar en compte amb Stalin, perquè és un personatge obscur, un personatge que s'ha anat acumulant poder, no podem deixar que el secretari general vagi controlant-ho tot amb aquesta contundència. Sí que és cert que no diu tu seràs el successor amb les paraules, perquè de fet teòricament, òbviament, això havia de ser una decisió del Comitè Central, del Politburó, no podia ser una jerarquia d'aquesta manera. Però sí que és cert que aquí, quan Trotsky deia que qui té raó, el partit sempre té la raó, perquè és l'avantguàrdia política del proletariat, i per tant el partit era controlat per l'Stalin, doncs qui acabava controlant el partit acabava controlant també tots aquests òrgans de decisió, podríem dir.
0: Molt bé, i com deia molt bé abans a l'Oliver al principi del programa, sempre ens havien dit durant els nostres estudis arreglats del batxillerat o de l'ESO, o qui havia estudiat altres sistemes, doncs suposo que pràcticament igual, que un paper fonamental a l'hora de dividir les posicions entre Stalin i Trotsky era aquesta concepció de si construir el socialisme en un sol país o la revolució mundial de Trotsky. Quin paper en aquell moment jugava tot això? Evidentment, doncs, ens ha arribat a través dels llibres de text, però en aquell moment aquest debat quin pes tenia?
1: Era un debat que hi era, com també hi havia el debat sobre si la industrialització del país s'havia de produir més ràpidament o més lentament. Trotsky era partidari d'una industrialització ultraràpida, Stalin no, tot i que després ho va acabar fent. Hi havia, a més, també conflictes personals sobre els ressorts del poder, qui donava suport a qui, i en al cap i a la fi no deixa de ser un control pel poder. Per què anava eliminant gradualment Stalin, anava fent aliances entre uns i els altres? Doncs perquè ell acabava sent l'element central, acabava sent àrbitre del futur o del destí de tothom, no? I això va ser una, molt hàbilment va ser ell, però això hi ha molts llibres que llavors, estic resumint molt, molt, sí, molt resumint, perquè hi ha però molta...
0: Això donaria per un altre programa al qual però... aprofitem per convidar-me.
1: Però sí que és cert, doncs, que aquí va participar tothom, no? I en certa manera, diguéssim que s'ajunten moltes discussions. El socialisme en un sol país o el socialisme a nivell internacional? La revolució permanent, que deia Trotsky, que deia que els revolucionaris han de ser sempre revolucionaris, no s'ha aconseguit la revolució i prou, sinó que s'ha de ser continuant sempre avançant en aquest camí, o no? La industrialització ha de ser ràpida o no? S'ha de prendre totes les terres dels kulaks, no? Aquells petits propietaris, s'ha de col·lectivitzar tot o no? Diguéssim que hi ha com moltes decisions, clar, però aquí acaba tenint també un paper molt important els ressorts del poder, com hem dit, i les relacions personals entre uns i altres.
2: I arribats a aquest punt, ara que ja ens hem situat ben bé en context, que tenim els protagonistes, tenim Trotsky, tenim Mercader, tenim la situació dels dos personatges, com es prepara aquesta operació de Mercader per matar Trotsky, quina és la seva participació, quin és l'encàrrec que rep?
1: A l'operació, els soviètics li acaben posant el nom d'operació Utka, operació Ànec. Això ho sabem perquè fa ja uns quants anys el Vasily Mithrokin, que era un dels arxivers del KGB, va fugir a Anglaterra, es van dur tot de documentació amb ell i suposo que degudament filtrada van acabar publicant un llibre amb un historiador d'allà, doncs hi ha una sèrie de documents, i aquests documents allà hi són, no? Aquí, diguéssim, hi havia tres comandos diferents que havien de permetre, doncs, que Trotsky acabés com va acabar. Els dos primers es van ajuntar. El primer estava controlat pel David Alfaro Siqueiros, un moralista mexicà molt reconegut que s'havia radicalitzat justament estant a Barcelona durant la Guerra Civil, i quan va tornar va creure, doncs, que la seva contribució també havia de ser eliminar el trotskisme, en un moment en què Trotsky estava a Mèxic, estava exiliat a Mèxic. Trotsky va passar per Turquia, França, Noruega, finalment l'únic país del món que va voler acollir va ser el Mèxic de Lázaro Cárdenas del Río, que es considerava hereu d'aquests últims revolucionaris, de la Revolució 1910, de Pancho Villa i companyia, havia nacionalitzat el petroli, havia promogut una educació molt àmplia, bueno, no m'enrotllo amb això. Total, que Trotsky estava a Mèxic i per tant el que s'havia d'idear és un pla per això. A Mèxic realment hi havia manifestacions en contra de Trotsky. Hi havia tota una opinió pública controlada a través del Partit Comunista allà, a través dels sindicats, doncs, desfavorable a Trotsky, tot i que també tenia un grup de seguidors. I arriba un moment en què Stalin veu que un esclat de la Segona Guerra Mundial, com va acabar passant, el que podia fer era donar ales a Trotsky. Trotsky estava, podríem dir, mort políticament parlant, no? Perquè tenia pocs seguidors, poca influència. Però clar, Stalin l'havia vist com el 1905 sorgia dintre el soviet Trotsky quan no era ningú, podríem dir. L'any 17 torna a ressorgir Trotsky i ell creia, doncs, que en un context de Segona Guerra Mundial li podia tornar a aparèixer Trotsky per algun lloc. Aquells últims anys havia fet neteja, podríem dir, perquè Trotsky, si mireu la seva obra genealògica, s'havia quedat sense cunyats, sense fills, sense nets, tothom havia acabat o assassinat, enverinat, al gulag o a tot arreu, no? Per tant, només quedava ell. El David Alfaro Siqueiros tenia la missió d'assassinar Trotsky i s'havia juntat amb un segon grup, que era el de l'Antonio Pujol, fill de mallorquins, també pintor muralista, que havien de cometre aquest assassinat amb el suport d'un que li deien el judío francès, que era Josip Grigulevich, un lituà també, que és un personatge realment superinteressant, que també havia donat els seus primers passos dintre aquest món a la Guerra Civil Espanyola passant per Barcelona. El grup del Mercader era un grup controlat, que eren tres només, el Ramon, la seva mare i Leitingon. Leitingon era un personatge que havia tingut ja una certa trajectòria anterior, però que també s'havien conegut a Barcelona durant la Guerra Civil. O sigui que la Guerra Civil és un gran lloc, un gran teatre d'operacions de molts tipus de coses, no? Què passarà? L'atac, finalment, després d'una sèrie de preparatius, l'atac havia de ser el maig de l'any 40. El grup del Siqueiros ho preparen bé, van ben uniformats, com si fossin policies, es fan passar per una mena de problema intern de la política mexicana, aconsegueixen armes, aconsegueixen homes, i per tant aconsegueixen entrar a la casa de Trotsky a través d'un talp que tenia dintre que els hi obre la porta, disparen entre 200 i 300 bales a tort i a dret, deixen bombes incendiàries, deixen un paquet de dinamita, però van tan mamats, tant... que no toquen a ningú. Toquen només el peu del net de Trotsky, l'únic net que li quedava, que casualment va ser curat per un senyor que es deia Venceslau Dutrem, que era de Barcelona.
0: És màgic.
1: El Josep Maria de Sagarra li havia dedicat una poesia perquè el senyor que havia inventat el Viagra de l'època, que era l'Erotil, no? I aleshores deia, quan Venceslau Maria Dutrem, ara sí que tramparem. Aquest és el metge. Clar, a partir d'aquell moment, diguéssim, allò és, es crea tant de rebombori, i realment, òbviament, és una cosa que tothom se n'acaba assabentant, surt a la premsa, sobretot arreu, i va a la policia a investigar què havia passat, doncs que es pensa i es preveu, doncs, que un altre atemptat massiu com aquest, que a més exposava tan decididament els serveis secrets soviètics o la Unió Soviètica, no podia ser. Per tant, el que es pensa és en una solució més personal. Eitingon pensa, doncs, que si s'ha de, inclús de contractar un aviador perquè dispari a la casa, però al final és, diguéssim, en una reunió a Nova York, els dies posteriors, en què en Ramon acaba dient: no patiu, que això ja ho acabaré fent jo. Fins aquell moment, ell senzillament el que havia estat fent, perquè ell de França, no ho hem explicat, però acaba passant als Estats Units, dels Estats Units passa a Mèxic, es feia passar per un enginyer canadenc de nom Frank Jackson, que feia importació i exportació de productes, però alhora, a través de la Sílvia, de la seva nòvia, podríem dir, s'havia anat acostant a la casa de Trotsky, allà sobretot a través de la coneixença amb el matrimoni Rosmer, que eren amics de la família Trotsky, i té contacte, ja acaba entrant, no? I s'ho fa venir bé per anar en contacte amb els guàrdies, però no serà fins aquest moment que ell acaba sent la persona escollida per fer allò. I a partir d'aquest moment sí que incrementarà aquests contactes, i a partir d'aquest moment començarà a entrar dintre la casa, que fins aleshores no hi havia arribat a entrar mai.
0: Doncs, Eduard, tu continua allà en aquest capítol final. Com va ser aquest assassinat, aquest dia on Ramon Mercader va matar a Trotsky?
1: Els trotskistes, hi ha una frase que diu: quan hi ha dos trotskistes hi ha tres discussions, no? Perquè tenien sempre molts maldecaps polítics, i tenien la discussió en aquella època entre la majoria i la minoria sobre si la Unió Soviètica havia deixat de ser ja un estat obrer amb un component obrer residual per passar a ser ja un estat imperialista o no, o continuar sent la pàtria del proletariat a nivell mundial. En una d'aquestes discussions, Ramon Mercader va veure la seva i va oferir-se a escriure un article. Un personatge que mai s'havia interessat per política, que representava que allò li importava tres pitos, però en canvi va decidir fer això. I Trotsky, que potser no se n'acaba de refiar, no va poder reprimir les ganes aquest del marxista ortodox dialèctic, que té ganes de convèncer tothom, de discutir, no? I, per tant, va acceptar que en Ramon li escrivís alguna cosa. Aquells mesos, en Ramon, aquests últims mesos, diguéssim, quan ella sap que és la persona que ha de cometre l'assassinat, això se li nota.
0: Perquè, perdona, estem parlant de quina data?
1: Estem parlant entre el maig i l'agost del 40, vale? En Ramon Mercader perd pes, fuma molt, es torna irascible, sempre està malalt, no? Una cosa que fins en aquell moment mai havia estat així, no? Suposo que ell allò se'l menjava per dintre. Sabia que el que estava fent ho havia de fer, però en canvi sabia que ell no, potser no estava preparat per fer allò, no? Podríem dir d'alguna manera. Després, en tot cas, ja en parlarem. Ell era una miqueta de víctima i butxí alhora, no? Podríem dir. I allò que fa és el primer, el dia 17 d'agost, fa com un assaig grotesc, que m'agrada dir a mi. Ell entra a la casa de Trotsky, li ofereix el text, pren posicions al despatx de Trotsky, porta una gabardina a sobre, porta un barret, s'asseu com si estigués assajant què havia de passar, perquè Trotsky li fa una sèrie de correccions i li diu: torna d'aquí uns dies i em presentes el text ja amb les correccions fetes. El dia 20 d'agost a la tarda és quan ell entra a casa de Trotsky. Trotsky està donant a menjar els conills, entren a dintre al despatx, i mentre Trotsky està absort llegint el text, ell treu un piulet retallat. També s'ha de dir que duia una pistola i un ganivet amagats, també, tot ben amagat a sota una gabardina, i d'un cop molt fort al cap pensava que el deixaria ja cau. Però Trotsky era un home fort, no? Era un home que sembla ser que últimament potser va fer un petit moviment o per el que sigui, tot i tenir una ferida al cap de 7 centímetres de profunditat, 2 centímetres d'ample amb sortida de massa encefàlica, va poder aixecar-se, va fer un crit molt fort, que de fet hi ha un llibre que es diu El grito de Trotsky, perquè realment va ser un crit molt fort que va alertar tothom. En Ramon Mercader diu que al final de la seva vida encara sentia aquest crit, el va mossegar i l'altre es va quedar, doncs, paralitzat. No va poder ni tan sols utilitzar la pistola ni el ganivet. Van entrar els guardes de Trotsky i al veure què estava passant el van atonyinar de valent fins que va arribar, doncs, la policia i se'l van endur.
0: Per què un piulet? Vull dir, en aquests moments que ens deixes en aquesta narració d'aquests fets tan, tan al·lucinants, moltes persones preguntaran: d'acord, portava sobre altres armes, però utilitza un piulet que finalment no el mata a l'instant.
1: No, perquè Trotsky acabaria morint l'endemà, diguéssim. El piulet porta molt de cap de corcoll a la policia mexicana. Ell diu que el porta ja des de Suïssa, perquè ell diu que és una, ell diu que, doncs, és un alpinista, que sempre li ha agradat molt, que l'ha portat des d'Europa. De fet, una de les germanes de la Sílvia diu que a Nova York tenia un bagul on li va semblar que hi tenia un piulet. En tot cas, diguéssim que es preocupa molt d'esbrinar d'on surt aquell piulet, però no el perquè del piulet, no? L'explicació sembla que un ganivet hauria de ser molt ràpid perquè Trotsky no se n'adonés i no donés alarma. Una pistola faria molt de soroll i alertaria tothom, mentre que un piulet, que és un element que potser tenia a mà retallat, que se'l pogués amagar, amb un cop fort i sec, segurament tindria l'oportunitat de poder sortir, perquè de fet a fora, per si de cas se'n sortia, hi havia Leitingon i la seva mare esperant per poder fugir, no? Hi ha qui és més ortodoxa en aquest sentit, o més romàntic, i diu que el piulet és una barreja d'un nafals i un martell, eh? Però és més forçat això ja.
0: Molt bé, després de tot això Ramon va poder escapar i de la seva vida, que en sabem després de la mort de Trotsky, immediatament després de la mort de Trotsky,
1: amb ell el van jutjar amb un judici que va ser molt llarg, va canviar diverses vegades d'advocat. Ell a mig procés va al·legar de que ho havia fet en defensa pròpia, de que era Trotsky que l'estava insultant, que s'havia ficat amb ell, que havia dit que que havia d'abandonar la seva xicota i ell no volia, i que se sentia un trotskista desil·lusionat. De fet, porta una carta sobre de confessió, per si de cas l'enganxaven, escrita a màquina, i signada a mà, on posa Jack, tant pot ser Jacques Mornar com Frank Jackson, amb la data d'aquell dia, i on ell diu això, que Trotsky el que havia volgut era reclutar-lo per enviar-lo a la Unió Soviètica a produir enverinaments, sabotatges, assassinats de líders, no? I aquella és la seva coartada, aquest Trotsky maligne, podríem dir, que l'havia enganyat. El judici finalment se'l condemnarà a 20 anys de presó. Ell passarà aquests 20 anys a la presó mexicana, a Lecumberri, després dels últims anys a Santa Marta, a Catitla. Té un protagonisme especial perquè on veu fotografies d'aquells anys i llegeix testimonis, i resulta que va ser un dels màxims alfabetitzadors a la presó, va portar un taller de fusteria, portava el manteniment de la presó, els guardes li tenien molta confiança, li van permetre que es casés a la presó, tenia la seva cel·la, vull dir, era un personatge molt reconegut i també estimat pels altres presoners, podríem dir, no? Clar, arribarà un moment en què ella ha de sortir i no pot sortir com a Frank Jackson. Els belgues diuen que aquell personatge no és belga, ell no ha reconegut mai qui ha estat, i per tant els russos tampoc li poden donar el passaport soviètic, i el que acaba sortint d'allà és amb un passaport txecoslovac, fent escala de Mèxic, sortint uns mesos abans per no crear tant de rebombori, perquè tothom ja estava esperant que sortís, fent escala a Cuba, i ja anant a parar l'any 60, quan ell surt de la presó, doncs finalment, teòricament el que era el paradís, no? Que era la Unió Soviètica.
2: Hem de deixar pel camí unes quantes qüestions que serien interessants de comentar, però en tot cas emplacem a l'Eduard que vingui a un altre programa i ens expliqui que són aquests anys de la presó. Però al final ell, com dius, arriba a la Unió Soviètica i al final de la seva vida rep la condecoració per aquest gest, pel que va fer.
1: Amb ell li donen mentre ja encara està presoner. El que passa que, clar, ell no li acaben posant fins a l'any 60. A l'any 60, tot i així, és un personatge incòmode. Stalin ja fa uns quants anys que és mort. Fa 4 anys que s'ha produït el procés de la denúncia dels crims d'estalinisme que va fer el Khrushchev al 20è Congrés del Partit Comunista. És incòmode perquè tothom té present de que havia estat un heroi, però en les condicions d'aquell moment alhora era un personatge super incòmode, no? Perquè representava la part més fosca d'aquell estalinisme que volien deixar enrere. Això tant pels russos com també per tota la comunitat espanyola refugiada allà, doncs, que era força gran. Allà li donen un càrrec, podríem dir, dintre el KGB, ell treballa per la Casa d'Espanya, i amb la seva medalla i amb la seva pensió, doncs, viu, és membre d'allò que se'n va dir la nomenclatura, aquella elit dirigent que tenia accés a xofer, al teatre, a productes, a una datxa, que era com una casa de camp, per tant, tenia una bona vida, podríem dir, ja.
0: Molt bé, doncs ens hem quedat, com deia l'Oliver, sense temps per acabar, doncs, potser detallant el final de la vida de Ramon Mercader, que hem parlat avui. Passem, per tant, a les recomanacions.
5: Les recomanacions troianes.
2: Doncs bé, com sempre, per acabar el programa, ens agrada que els convidats doncs, ens facin alguna recomanació. En farem una nosaltres en primer lloc, que és una recomanació obligada, que és el llibre de l'Eduard, que es diu Ramon Mercader, l'home del piulet, que està publicat per Ara Llibres i que trobareu doncs, tota la informació que hem comentat avui i que, a més, doncs, també us dic que podrem sortejar un exemplar del seu llibre, per tant, estigueu atents a les xarxes socials. Eduard, si hi ha alguna recomanació més que ens vulguis fer?
1: Ja que estàveu molt interessats amb la Caritat Mercader, doncs el llibre del Cielo Prometido del Gregorio Luri, a part doncs, que hi ha altres llibres clàssics de fa uns quants anys, del Julián Gorkín o del Don Levin, doncs, que també parlen del personatge.
0: Molt bé, doncs Eduard, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí avui amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Esperem que t'ho hagis passat bé, que hagis estat a gust, sí, i estàs convidadíssim a venir un altre cop quan vulguis aquí a les Portes
1: de
0: Troia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, Oliver Vergés, tu també.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana a un nou Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.